0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

I jo escoltava i deia: sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir: caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.
1: Un, dos, tres...

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
6: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
7: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

party, no t'hable aquí faré. Malgrat això, gaudim de la birreta del solet, ei, ara el camí se'ns fa curtet. Jo sé que arribarà, si un dia podré estar amb tu. Ni botxí ni fer ni segona mà, estem volant entre fundar.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: is on fire. Guess I'm a bad liar.
1: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
2: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques als propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de la elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 10 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada de que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà

0: de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I en cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Ara mateix passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, un dia més, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres destacant que a hores d'ara tenim un vehicle avariat a l'altura de Sant Feliu de Llobregat que en direcció a Barcelona obliga a tallar un carril de circulació fa tot just una estona i que provoca fins a 4 quilòmetres de retencions en direcció a la capital catalana ja des de Molins de Rei. Per altra banda, no tenim altres incidències, però sí alguns punts amb retencions, per exemple, encara al Llobregat. Hi ha retencions a l'altura de l'A2 des de Pallejà fins a també Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa al vessant Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat que de retruc afecten a la ronda de dalt, en aquest cas amb cues en sentit sud fins a Penitents. També hi ha retencions en direcció Llobregat per la ronda litoral des del Fòrum fins a la Barceloneta. I pel que fa al Vallès, retencions d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa, al punt de Barberà del Vallès, o també per la C58, on des de Sant Quirze hi ha retencions intermitents cap al nus de la Trinitat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
0: I ara la previsió meteorològica amb Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, arriba el cap de setmana i ho ha de fer amb calor, però una miqueta menys que no pas els últims dies. En qualsevol cas, aquest matí ja desperta una altra vegada molt suau, molt xafogós, però amb l'aparició d'algunes nuvolades que han d'anar més al llarg d'aquest mig matí, fins i tot amb algun ruixat, alguna gotellada, algun tro, fins i tot, especialment a les comarques de Tarragona, de Lleida, del sud de Barcelona. Aquests núvols aniran escombrant cap al nord i aquesta tarda el sol serà dominant a gairebé tot el país, ja amb una mica menys de calor. On se'n sentirà més aquesta davallada serà la Costa Brava, però en canvi a les terres de Ponent fregant encara els 40 graus. Cap de setmana de molta calor, sobretot el diumenge, i d'algunes gotellades demà al matí entre Girona i Barcelona i tardes d'algun xàfec a l'Alt Pirineu. Poca aigua en general. Estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen al país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat, malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat que abasta més d'unes 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
4: L'incendi d'una noble estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un retén en l'incendi per precisament evitar que doncs revifi i pugui doncs progressar.
0: Fa pocs minuts hem sabut que els bombers han controlat ja l'incendi que cremava a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, però aquesta darrera represa del foc de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
5: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures, i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura doncs és problemàtic, i també estem tenint doncs bombers amb molts cops de calor.
0: Doncs bé, per avui els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies,

0: gràcies sobretot al petit descens de les temperatures que s'esperen per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. La situació de risc extrem d'incendi forestal ha dut els agents rurals a elevar fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés, excepte a veïns i serveis, és el Parc Natural de la Serra de Montsant. Andreu Montblanc, coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, ha explicat algunes de les restriccions que comporta aquest nivell preventiu.
1: Si hi ha cases de colònies, activitats de colònies, les han de fer al voltant de la casa de colònies i que també han de tenir una possible opció, una possible variació, si hi ha un incendi per poder treure aquesta canalla i portar-la a un altre lloc, o sigui, això també es demana. I en el cas, aquest sí, de rutes esportives o rutes excursionistes organitzades pel medi natural, aquestes sí que queden totalment anul·lades.
0: Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bédar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames, i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies, amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Es manté la prohibició, per tant, d'accés a l'espai natural forestal a més de 200 municipis. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
2: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot en pel que fa als incendis.
0: No només les persones, també els animals poden patir cops de calor amb aquestes temperatures tan altes i augmenta la feina a les clíniques veterinàries. És per això que és indispensable conèixer quines necessitats tenen les mascotes i prendre consciència perquè pateixin el menys possible. Més informació amb Vallès Visió.
3: Amb les onades de calor i les altes temperatures, els animals acostumen a no termorregular correctament i, a conseqüència, no són conscients de la calor que estan passant. De fet, per eliminar la suor, gats i gossos només tenen com a conducta la llengua. D'aquesta manera, és molt important prendre consciència i evitar sortir a passejar les hores de més calor i sempre portar aigua durant els passejos. Ja de costum, els animals tenen una temperatura corporal major a la dels éssers humans, però quan arriben als 40 graus és quan poden tenir un cop de calor.
4: Pantegen més, es poden posar cianòtics, és a dir, la llengua blava, de vegades poden vomitar o fer diarrees, es tambalegen, que es veu, quan té això, i és una urgència, es poden morir.
5: Poseu el vostre gos a l'ombra, mulleu-lo bé amb aigua, sobretot zona de panxa, aixelles, ingles, a la zona de darrere del clatell.
3: Quan comencen a tenir símptomes d'un cop de calor, és vital portar-los a una clínica d'urgència per tractar i estabilitzar la temperatura correcta de l'animal. En cas de no poder anar-hi ràpidament, és rellevant conèixer mètodes per regular-la a poc fins a poder arribar a una veterinària.
0: Unió de Pagesos ha convocat el sector vitivinícola català a protestar aquest divendres al matí per la crisi que pateixen i també per demanar solucions estructurals urgents. Ho farà amb una tracturada que arrenca a les 9 d'aquest matí a Vilafranca del Penedès i que acabarà a Sant Sadurní d'Anoia. Tots els detalls amb Judit Benages, de Penedès Televisió.
6: Des del sindicat es proposen diverses accions per afrontar la situació actual, com ara l'arrencada d'unes 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció, continuar treballant en la barema en verd i també han demanat al Departament d'Agricultura que es quantifiqui el volum de raïm que no té venda assegurada a cada comarca. Per tot plegat, han organitzat una tracturada en forma de protesta per aquest divendres al matí.
7: Primera hora, concentrar-nos a l'Àgora. Després d'allà farem entrega d'un manifest a l'Associació Vinícola Catalana que denuncia tota aquesta situació i que al final demana que s'adhereixi a la petició d'un abandó definitiu de vinya, d'una arrencada de vinya. I acte seguit anirem amb caravana fins a Sant Sadurní d'Anoia, on farem el mateix amb la patronal del Cava, l'AECAVA. Si no se sumen, és el pacte de la fam, perquè si no ens compren el raïm i no ens deixen que tinguem ajudes per arrencar la vinya, malament anem.
6: El sector recorda que la comercialització de vi català va disminuir el 2025 en un 17% respecte a l'any anterior.
0: I on les coses no pinten gaire bé tampoc és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Es preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. I un altre conflicte laboral és el que han protagonitzat les últimes hores les administracions de loteria. El sector ha reclamat aquest dijous obrir un procés de negociació amb el Ministeri d'Hisenda per reclamar millores laborals i ampliar els marges de benefici. Més detalls amb Ona Vilà des de Canal 10 Empordà.
8: Per cada dècim de 20 euros de la loteria de Nadal venut, les administracions de loteria guanyen tan sols 90 cèntims. És a dir, obtenen només un 4,5% dels beneficis, una xifra que augmenta el 6% en el cas de la resta de sortejos. Aquestes comissions estan congelades des de fa més de 20 anys i els propietaris de les administracions, que són autònoms, denuncien que la manca d'actualització els ha fet perdre poder adquisitiu, ja que, a diferència, els costos de gestió dels negocis han augmentat un 70%. El sector reclama obrir un procés de negociació amb CELAE i el Ministeri d'Hisenda per reclamar millores laborals.
9: Que tothom té dret a guanyar-se la vida dignament. Pues el que pot passar és que anem amb les comissions de fa 20 anys quan la vida en 20 anys els costos de gestió han pujat un 70%. Pues és el que demanem, siguent pràcticament l'empresa pública que més diner genera i més diner reparteix.
8: Sobre la taula hi ha també el repte digital. El sector acusa l'empresa pública de voler concentrar la venda digital a la seva pròpia web, fent perdre un 30% dels ingressos a algunes administracions, sobretot les que han invertit en pàgines pròpies.
0: I quan són un quart de vuit, us expliquem també que un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se 1 de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament, un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP, amb 4 i 5 escons. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral.
10: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, 1 de cada 5. Entre 1 de cada 5 i 1 de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
0: I només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Ester Minguell.
3: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
11: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
3: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: L'Agència Tributària de Catalunya augmenta un 25% les atencions de la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Ens ho explica Lamont Carvajal.
12: Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
13: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. Si la gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre m'acord amb l'AET, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
12: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
0: De la crònica dels successos, destaquem avui que s'ha detingut un home per la mort violenta d'un altre home a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous a prop del cementiri de la població. Els fets podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten la policia és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, una comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. I atenció al que us expliquem ara. Els Mossos d'Esquadra han utilitzat la intel·ligència artificial per fer el retrat robot d'una dona que va aparèixer morta al riu Segre el passat 3 de juny, surant a l'altura del Pont Nou. Les investigacions per esbrinar la seva identitat fins ara han estat infructuoses. I és que la dona no portava cap document identificatiu ni tampoc consta cap denúncia sobre la seva desaparició. És per això que la policia va reconstruir la seva imatge ajudant-se de la intel·ligència artificial. Els Mossos han difós la imatge per les xarxes socials. Es tractaria d'una dona d'uns 50 anys que vestia una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres.

0: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els 4 millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
1: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
0: Pere Romeu ha renovat per dues temporades com a entrenador del Barça femení. Després de guanyar un pòquer de títols, el tècnic afronta la nova temporada amb les absències destacades d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. El preparador barceloní, que ha confirmat que no hi haurà més sortides, celebra encetar la seva tercera campanya a la banqueta blaugrana.
2: Superil·lusionat, molt content de poder seguir a casa, el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
0: I en tres dies de feina, l'Espanyol ha presentat tres jugadors. El darrer en arribar ha estat Gabriel Moscardo, cedit pel PSG. El migcampista de 20 anys i que ja té experiències a les lligues brasilera, francesa i portuguesa, explica que està preparat per a un nou repte al campionat espanyol i considera que la plantilla blanca i blava té qualitat de sobres per ser competitiva.
3: Siento en mi mismo que Gabriel Moscardo más preparado de todos para ahora ser protagonista, ahora jugar siempre y ayudar siempre. Creo que ya me adapté al fútbol europeo y ya sé de toda la intensidad que necesita, y ahora creo que va a ser una temporada espectacular por mi parte.
0: Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro ens ho explica.
4: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
5: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
4: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: Més de 30.000 persones s'han aplegat aquest dijous a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta per assistir al concert de Cloenda de la quarta edició de Clàssic a la platja. Sota la direcció del seu titular, Ludovic Morlot, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ha presentat una sinfonia imaginària, un viatge per la tradició simfònica europea a través de 5 moviments de 5 sinfonies diferents que, escoltades de manera consecutiva, conformen un únic relat musical. El concert ha comportat un any més un important desplegament tècnic i humà. De fet, el dispositiu de so ha permès sonoritzar 700 metres lineals de platja. I la cantant galesa Bonnie Tyler ha mort als 75 anys després de patir complicacions arran d'una operació abdominal que li van practicar ara fa un mes a Portugal, on residia. Tyler, amb la seva veu esquerdada, emblemàtica, deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi amb èxits internacionals com It's a Hard Age, Holding Out for Hero o Tot

0: la xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures, els termòmetres, continuaran sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Per cert que, segons ha transcendit fa pocs minuts, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 10 de juliol. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs dels cellers s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. En parlarem tot seguit amb Josep Marrugat, membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos. Dels esports, França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I en cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada comença amb una avaria a la B23 a Sant Feliu de Llobregat que obliga a tallar un carril en direcció a Barcelona i que deixa cues de fins a 4 quilòmetres a Molins de Rei. Pel que fa a les retencions habituals, al Llobregat hi ha congestió per l'A2 des de Pallejà. Al Besòs, cues al nus de la Trinitat i de retruc a les dues rondes en sentit sud. I pel que fa al temps, arriba al cap de setmana i ho fa amb calor, però amb menys calor que els últims dies. Aquesta petita davallada de termòmetre se sentirà principalment a la Costa Brava, però els termòmetres continuaran en els 40 graus a Ponent. També s'esperen avui algunes nuvolades, algun ruixat i algun tro a Tarragona, Lleida i al sud de Barcelona, però a la tarda el sol serà dominant. Aquest divendres suposa una petita treva respecte a un cap de setmana que ens portarà novament, com dèiem, molta calor, sobretot diumenge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4 minuts de 8:15, us ho dèiem suar en els titulars. Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que els termòmetres, les temperatures, continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les últimes hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat, que abasta més de 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
2: L'incendi, donant el ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs, aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un reten en l'incendi per precisament evitar que doncs, revifi i pugui doncs, progressar.
1: Us ho hem explicat a primera hora. Els bombers han donat per controlat l'incendi que cremava des de dimecres passat al nucli del Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc ha afectat una superfície d'unes 90 hectàrees, la majoria forestals. Tot i donar-lo per controlat, els bombers mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. I bones notícies amb el control d'aquest foc, però la darrera represa de l'incendi de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
3: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
1: Per avui, els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies gràcies, sobretot, al petit descens de les temperatures que s'espera per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. Aquesta situació de risc extrem d'incendi forestal ha dut els agents rurals a elevar fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés, excepte a veïns i serveis, és el Parc Natural de la Serra de Montsant. Andreu Montblanc, coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, ha explicat algunes de les restriccions que comporta aquest nivell preventiu.
4: Si hi ha cases de colònies, activitats de colònies les han de fer al voltant de la casa de colònies i que també han de tenir una possible opció, una possible variació si hi ha un incendi per poder treure aquesta canalla i portar-la a un altre lloc, o sigui, això també es demana. I en el cas aquest sí de rutes esportives o rutes excursionistes organitzades pel medi natural, aquestes sí que queden totalment anul·lades.
1: Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bedar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i emergència per risc d'incendi davant aquestes altes temperatures, les que estem vivint aquests dies amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
5: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent
1: que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot en pel que fa als incendis. El PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se 1 de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la 4ª força al Parlament. Un hemicicle en què més d'una 1/4 part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vot de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral. Joan Rodríguez és director del CEO.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, 1 de cada 5. Entre 1 de cada 5 i 1 de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
1: I encara més estadístiques, només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Esther Minguell.
6: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
7: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
6: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
1: I arribarem a 3:15 explicant-vos que aquest matí els viticultors del Penedès tornen a sortir al carrer. La tracturada entre Vilafranca i Sant Sadurní vol denunciar una crisi que ja fa setmanes que s'arrossega. Cellers que no compraran raïm, estocs que no baixen i un model que, segons el sector, ha entrat en col·lapse. Per entendre què hi ha al fons d'aquesta situació i què reclama la pagesia, avui ens acompanya Josep Marrugat, que és membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos. Senyor Marrugat, gràcies i bon dia per atendre'ns.
8: Hola, bon dia a tothom.
1: Parleu d'un col·lapse de model. Quin és exactament aquest model vitivinícola i per què s'ha arribat al punt que una barema bona i que preveieu bona i que volíeu bona es converteix en un problema per la pagesia?
8: Bé, tot això va ben truncat bàsicament pel consum i la sortida del vi, no? Les exportacions, les mesures de tràmit i tal també s'han ressentit, i al mateix temps estem veient com el consum intern, doncs, en lloc de remuntar, doncs el que fa és, d'ençà de la pandèmia, anar baixant, i això està condicionant bàsicament el comerç. I ara que tenim una per fi una collita una mica normalitzada després de molts anys de sequera, veiem que no hi ha demanda al mercat i que els preus poden ser bastant ruïnosos també. És a dir, que s'ajunten les dues coses.
1: Quines mesures realment servirien per reduir excedents i ordenar el mercat? I per què no s'han aplicat abans, si una mica es podia preveure aquest descens del consum?
8: Bé, sí que s'han aplicat mesures. Sempre tenim el fet de la vinya, bàsicament estem en denominacions d'origen i anem abaixant la producció màxima admesa per hectàrea. Anem fent algun altre tipus de mesures. S'han implementat enguany la barema en verd per fer caure el raïm i a canvi d'una indemnització ara en aquests dies, malgrat la calor, doncs molts viticultors estan fent caure el raïm per obtenir una renda que d'altra manera fora qüestionable, no? I després també hi ha el tema de la destil·lació, però gastar molts diners públics per eliminar producte tampoc és una cosa que es pugui instaurar indefinidament. I per això surt el tema de l'arrencada de vinya, que en aquest cas hauria de ser social, els viticultors amb més edat i amb menys de continuïtat que puguin fer una mena de jubilació anticipada, perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell d'Espanya i d'Europa i del món, que el consum de vi doncs no és una tendència de moda i que tenim una producció per sobre del consum.
1: Doncs Josep Marrugat, ens n'hem fet ressò per començar, però estarem pendents, evidentment, d'aquesta mobilització que arrenqueu a partir de les 9, d'aquí unes horetes. Doncs gràcies per l'atenció dispensada en aquests moments. Que vagi molt bé.
8: Gràcies a vosaltres i a tothom. Molt bé.
1: I on tampoc pinten gaire bé les coses és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Es preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. Detingut un home per la mort violenta d'un altre home a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous prop del cementiri de la població. Els fets es podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, una comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. I atenció al que us expliquem ara. Els Mossos d'Esquadra han utilitzat la intel·ligència artificial per fer el retrat robot d'una dona que va aparèixer morta al riu Segre el passat 3 de juny, surant a l'altura del Pont Nou. Les investigacions per esbrinar la seva identitat fins ara han estat infructuoses, i és que la dona no portava cap document identificatiu ni tampoc consta cap denúncia sobre la seva desaparició. És per això que la policia va reconstruir la seva imatge ajudant-se de la intel·ligència artificial. Els Mossos han difós la imatge per les xarxes socials. Es tractaria d'una dona d'uns 50 anys que vestia una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. A mitjans de juliol, qui més qui menys està pensant ja en les vacances d'estiu. Alguns simplement per desconnectar, d'altres per viatjar i descobrir països exòtics. Però per fer-ho s'han de vacunar. La demanda creix significativament en aquestes dates estiuenques, quan el Centre de Salut Internacional acumula llistes d'espera. Per aquest motiu, els professionals de la salut recomanen tenir molta planificació prèvia a l'hora de vacunar-se. Ens ho expliquen els companys de Vallès Visió.
9: Encara que el Centre de Salut Internacional té flux de treball tot l'any, la demanda puja a partir de l'abril, fins al punt que avui dia el servei de vacunació té llistes d'espera fins a un mes. Tot i això, cada vacunació funciona de forma diferent. Tenim les que són monodosi, com podria ser la febre groga. També les vacunes que requereixen una especial planificació del viatge.
10: No és tan sols anar d'aquí un mes a vacunar-me, sinó depenent de quines vacunes necessiti, necessito que aquestes vacunes facin la seva feina i que em donin aquestes defenses, com una hepatitis, que si la persona no la portés, que hauríem d'esperar entre vacuna i vacuna 3 mesos.
9: Un procés de vacunació i control que s'ha de dur a terme al Centre de Salut Internacional. Per tant, és important consultar prèviament amb el nostre metge de capçalera quins centres del més adient i que disposarà de la vacuna que necessitem. L'hepatitis és una de les més subministrades a l'hora de viatjar, sobretot a la població més gran. Així com és important saber gestionar el previatge, és igual d'imprescindible fer un seguiment postviatge, si hem detectat qualsevol patologia que es fa persistent.
1: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els 4 millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
11: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son 3 de los 5 mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
1: El jugador del Bayern Leverkusen, Aleix García, aprofita els darrers dies de vacances per passar temps a Ulldecona. Com cada any, el futbolista organitza un campus a la seva localitat on passa temps amb els més menuts mentre es planteja un possible canvi d'aires en el mercat d'estiu. És una informació de la Vicky Magí, de Canal 21 Ebre.
12: És una cita clàssica de l'estiu. Es tracta del campus d'Aleix García a Ulldecona, del que gaudeixen més de 60 joves. El jugador faldut aprofita els últims dies abans d'incorporar-se a la pretemporada del Bayer Leverkusen per compartir amb ells coneixements futbolístics i diversió. Campus a banda, Aleix valora la passada temporada amb el Leverkusen a nivell col·lectiu i personal, terreny en el que va aparèixer a l'11 ideal de la Bundesliga.
13: Hem perdut molts de punts molt fàcils durant la temporada que bueno, si els haguéssim aconseguit, doncs probablement haguéssim lluitat per estar inclús segons, i després a nivell individual molt bona temporada, en assistències, en minuts, en gols, crec que ha sigut probablement la meva millor temporada.
12: Aleix té contracte fins al 2029 amb l'equip alemany, però el seu bon rendiment ha despertat l'interès d'alguns clubs i el seu nom ha aparegut vinculat a equips com l'Atlètic de Madrid.
13: Els meus agents estan treballant en buscar la millor opció per a mi, per a la meva família, i ja després, pues ja t'he dit, si ens hem de quedar, estem encantats a Alemanya, estem encantats a Leverkusen, i si ha de vindre algú nou, pues benvingut.
12: Després de molts anys de treball i tenacitat, Aleix García es troba al millor moment de la seva carrera esportiva.
1: Després d'una temporada en què només ha guanyat la Supercopa, el Barça d'hoquei està en un procés de renovació. Aquest estiu han sortit de l'equip jugadors importants com Pablo Álvarez, Sergi Fernández i Ferran Font, mentre que se n'hi han incorporat també de nous com Martí Casas, Davide Gavioli, Nico Ojeda i Arnau Martínez. El mànager esportiu de la secció, Gavi Cairo, explica els canvis.
14: Hem tingut de prendre decisions perquè això no torni a passar l'any que ve. A partir d'aquí han sigut decisions que en molts casos han sigut impopulars i que no ens han agradat, però que creiem de que són necessàries i que es donarà un impuls per tenir aquesta ambició de cara a la temporada que ve que tots volem, i això relacionat amb les noves incorporacions que ens donen un plus d'aire nou.
1: El Sala 5 Martorell ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per garantir la continuïtat i el creixement del projecte que vol consolidar el primer equip a segona divisió del futbol sala apostant pel talent de la casa. Ens amplia la informació la Rosa Fernández de Martorell TV.
15: El president del club, Xavi Torres, explica que la campanya neix de la necessitat de donar estabilitat a un projecte que va més enllà del primer equip.
16: El nostre objectiu avui en dia és que el primer equip hi hagi el màxim número de nois d'aquí Martorell, que la temporada que ve ja podem dir amb molta satisfacció que tindrem dos nois de Martorell jugant a segona divisió, pràcticament professional, i que pràcticament el 99% de la plantilla serà jugadors d'aquí, dels pobles del voltant, i que molts d'ells han estat formats a la nostra pedrera.
15: A nivell competitiu, servirà també per cobrir les exigències d'una categoria professionalitzada, assumint despeses relacionades amb jugadors, cost tècnic, preparadors físics i fisioterapeutes. Des del Sala 5 Martorell animant aficionats, empreses i ciutadania a participar en aquesta iniciativa per ajudar a construir el futur del futbol sala martorellenc.
1: Arribarem a les 8 amb la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Ens ho amplia en David Navarro.
17: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
18: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
17: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
1: La cantant galesa Bonnie Tyler ha mort als 75 anys després de patir complicacions arran d'una operació abdominal que li van practicar ara fa un mes a Portugal, on residia. Tyler deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi amb èxits internacionals com a It's a Hare, Holding Out for a Hero o Total Eclipse of the Heart.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Bon dia, són les 8. I el primer titular, com sempre, és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Retencions a aquesta hora a la B23 de Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat en sentit sud cap a Barcelona per un vehicle avariat que talla un carril. Precaució a la C33 d'entrada a Barcelona, hi ha densitat per un accident als vehicles, però ja són al voral. I a aquesta hora, com és habitual, densitat a la resta d'entrades cap a Barcelona i a la ronda, sobretot en sentit Llobregat.
0: Almenys 11 morts i més de 7 ferits en un incendi a Los Gallardos, Almeria, en el pitjor balanç d'un foc a les últimes dècades a Espanya. La majoria de les víctimes han perdut la vida quan intentaven fugir en cotxe de les flames per vies secundàries. A casa nostra, els bombers estabilitzen l'incendi de Guimarà gràcies a la millora de les condicions meteorològiques. El foc que ahir va tornar a créixer, atiat pel vent, ha cremat un centenar més d'hectàrees i va obligar a confinar 21.000 persones de Tàrrega i diverses poblacions properes. Volkswagen anuncia que reduirà a la meitat els seus models en una retallada de producció que no concreta quina traducció tindrà pel que fa al tancament de plantes i pèrdua de llocs de treball. Tampoc s'ha especificat l'afectació a les diferents marques del grup, com és el cas de Seat. L'expresident del BBVA, Francisco González, i la resta de la cúpula de l'entitat s'asseuran al banc dels acusats pel conegut com a cas Villarejo. Els acusa, entre d'altres, de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets. Manifestació avui dels pagesos de la vinya per exigir mesures compensatòries davant la crisi d'excedents del sector vitivinícola. Els viticultors de la Terra Alta, el Priorat i el Penedès faran aquest matí una marxa de tractors sota el lema La vinya diu prou. Salut situa en un 2% la incidència en l'activitat habitual de la campanya engegada pel Sindicat Metges de Catalunya de no allargar horaris.

0: Reals de Baiana. També s'estrenen els títols Andy Haciendo Amigos, la cinta d'animació Winnipeg, El vaixell de l'Esperança o A 500 milles de casa.
1: Esports.
2: França és la primera selecció classificada per les semifinals del Mundial. Ahir va superar el Marroc per 2-0 amb gols d'Mbappé i Dembélé. La seva rival sortirà de l'Espanya-Bèlgica, que juga avui a les 9 del vespre. Principi d'acord entre el Barça i l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Ara els dos clubs hauran de posar d'acord per pactar un traspàs. Per afrontar aquesta i altres operacions, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. I cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França, amb triomf d'etapa i lideratge per l'eslové després de la sisena etapa. El corredor de l'Emirates va guanyar en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya als Pirineus, amb ascensió al Tourmalet inclosa.
0: I el temps, avui la calor afluixarà, però continuarà sent intensa a l'àrea de Barcelona i a Ponent. Lleida rondarà els 40 graus, el temps serà solellat al matí i a partir del migdia creixen les nuvolades al Pirineu i a la tarda s'esperen ruixats i alguna tempesta.
1: 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és divendres 10 de juliol de 2026 i això que escolteu torna a ser la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Divendres amb dorsal ja de dues xifres i que sembla, a títol de curiositat, un dorsal carregat d'ànecs. Un corral d'ànecs, vaja, perquè fa tan sols un parell de dies us recordàvem una xifra molt simpàtica que avui, però, encara s'arrodoneix més. 2.222 programes al Sarró. Tots són dosos, doncs, i parells, i a banda a tocar del cap de setmana, per tant, del tot simpàtic aquest divendres que començarà per fer-la petar una bona estona amb el nostre consell de sàvies i savis. Després afinarem una setmana més les oïdes i amb el mestratge del Ricard Peris farem la partitura de la República, l'espai de la bona música protagonitzat per bona gent amb talent. I parlant de talent i de moments simpàtics, després se'ns apareixeran com caiguts del cel santboià tant la Pilar Ordóñez amb les seves receptes cinematogràfiques com el senyor Josep Maria Reventós amb el seu safareig estiuenc. Fem divendres, doncs, a la República Santboiana des d'ara mateix i amb ganes de veure nedar aquests quatre disciplinats ànecs en la seva resistent i bucòlica filera. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible amb l'Àngel Rodríguez de producció. Bon dia, Àngel.
1: Molt bon dia, adéu.
0: Déu-n'hi-do aquesta xifra, aquests ànecs en filera 2-2-2-2. És xulo.
2: No sé, és molt divertit.
0: També. És divertit. I sí. Jo quan ho he vist aquest matí dic, ui, 2.222. Dic, ja podríem plegar. Tu, escolta, no, però ja n'hi ha prou amb això.
2: Sí, sí, és una família d'ànecs.
0: Bueno, potser no n'hi ha prou, no? Amb això haurem de fer alguna cosa més.
2: Sí, potser fer 2.222 també més.
0: Sí, home, sí, i tant. Escolta'm, 27 graus aquí als termòmetres del barri centre de Sant Boi de Llobregat. 27 graus, de moment.
2: De moment.
0: Anem apretant.

0: Doncs va, que posem fil a l'agulla, Àngel. Tenim cançó del dia i avui jo crec que no podria ser d'altra manera en forma de tribut.
1: Sí, és que ens hem despertat amb una mala notícia, que mor als 75 anys Bonnie Taylor, que és el nom artístic de la Jennifer Hopkins, la cantant de Gales, coneguda pel seu gran èxit Total Eclipse of the Heart, que és la cançó que escoltarem avui.
0: Sí, senyor, una gran artista amb la veu trencada que va marcar, va donar petjada particular doncs, a la música, i tot perquè de joveneta a joveneta va ser operada d'un problema al coll, i ja li va quedar aquesta veu, no? 18 àlbums, diuen, de total èxit. I ves per on, tu deies que escoltarem l'Eclipse Total, doncs l'Eclipse Total pel cor de totes i tots nosaltres, que evidentment és d'aquelles artistes que es trobaran a faltar.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Un quart de nou. Endavant, Daniel, bon dia.
2: Hola, bon dia. Mateixa fogós amb alguna banda de núvols que encara incrementa més aquesta sensació i amb pràcticament 27 graus a hores d'ara. Esperem, doncs, un matí amb aquestes bandes de núvols que no provocaran res de pluja i amb temperatures que s'enfilaran fins als 32-33 graus, per lo que respirarem una mica millor que dies enrere. De cara al cap de setmana, res a destacar, inclús les temperatures podrien baixar un pèl, però sembla que serà per agafar embranzida de cara a la propera setmana amb temperatures que tornaran a batre rècords. Per tant, calor de ple estiu. Que passeu bon cap de setmana.

0: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: El temps i ara la mobilitat, tot és important per nosaltres. Ferran, molt bon dia.
2: Molt bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres amb una avaria que des de primera hora del matí deixa un carril de circulació tallat a la B23 de Sant Feliu de Llobregat en direcció a Barcelona i que a hores d'ara doncs encara també provoca fins a 3 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquesta avaria també tenim una segona incidència, en aquest cas un accident a la C33 de Barcelona a l'altura d'entrada del nus de la Trinitat que a hores d'ara doncs deixa els vehicles al voral però provoca poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències doncs tenim retencions habituals encara al Bassa Llobregat, a la A2, des de Pallejà hi ha un quilòmetre de lentitud intermitent cap a la capital catalana, també des del vessant Besòs de retruc. Hi ha afectacions en sentit sud a les dues rondes, també doncs, en sentit Llobregat. I pel que fa al Vallès, cua sobretot a la AP7 d'un quilòmetre al punt de Montmeló, en sentit sud, i també en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en direcció Tarragona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bon dia, bon cap de setmana. Que vagi molt bé, Ferran.
2: Igualment, que vagi molt bé.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: El quiosc de la República Santboiana.
1: Divuit minuts passen de les 8 i ens hi posem doncs, amb els titulars. Comencem, per exemple, pel Punt Avui. Àngel, com sempre, portada sempre alternativa.
5: Correcte, i avui la portada és aquest quadre de Miguel Àngel de la Capella Sixtina, que s'estan tocant així els dits amb la mà. Diu, nova vida amb els clàssics. L'edició íntegra en català de les vides de Vasari coincideix amb noves traduccions de Ilíada i l'Odissea, d'Herois i l'Oristèria, d'Esquil. I aquesta és la portada de Punt Avui.
1: Fantàstic, i, doncs, aquest símbol, aquest simbologisme tan, tan bèstia doncs, del dit de Déu, que intenta doncs, acostar-se als pobres humans. Sigui com sigui, anem cap al diari ara. Enquesta del CEO, això en portada. Aliança supera Junts i s'acosta Esquerra Republicana de Catalunya. Els d'Oriols passarien de 2 a 23, 25 escons a costa dels juntaires que baixarien dels 36 o dels 35, perdoneu, als 16 i 18. I el PSC retrocediria de 42 a 36 o 38. Esquerra pujaria de 20 a 24 o 26 i Vox creixeria fins a atrapar el PP 12-13. En quant a política catalana, esclar. El mapa de la calor s'agreuja en zones amb cases en mal estat i pobresa. És un estudi doncs, molt i molt recent. Francisco González i el BBVA judici per encàrrecs a Villarejo. I també ens expliquen, evidentment, que revifa l'incendi de Guimarà a l'Urgell. Els bombers neutralitzen un foc al cap de Creus i el risc es manté molt alt a tot el país. Finalment, fotografia de portada diu Nostàlgia dels 90 al Cruïlla. Què vol dir això? Doncs en la fotografia veiem en Brett Anderson, que és el guitarra i vocal del grup Suede, que diu que entusiasmen en l'homenatge que aquest festival fa a la música dels anys 90. El periòdico de Catalunya, que d'entrada fa tribut, evidentment, amb una veu com és la veu, doncs, ja llegendària de la Bonnie Tyler.
5: Àngel. Correcte, la veiem a la pell i ens comenten, com hem dit, molts 75 anys Bonnie Tyler, la veu caspra i èpica del pop-rock dels 80. També, com a titular, ens deixen que l'Estat té 800 immobles sense utilitzar en plena crisi de l'habitatge. Els actius procedeixen d'habitatges de funcionaris, herències, de comissions i expropiacions. També ens parlen d'Hisenda, que remarca que es tracta de béns de naturalesa molt diversa i no sempre aptes per ser habitats. I com a fotografia del dia, veiem a Ludwig Morlot, al capdavant de la OEC, a la platja de Sant Sebastià, diuen Sinfonia al costat del mar. La segona vetllada de clàssica a la platja, a càrrec de l'OCB, desfia el calor extrema i reuneix de nou unes 30.000 persones. També ens parlen d'Aliança, que sumaria Junts i seria la tercera força darrere el PSC i Esquerra, segons el CEO. I per acabar, ens parlen de Pogacar, que fulmina el Tour amb una història de sanció al Tourmalet.
1: La Vanguardia obre edició amb la cimera de l'OTAN en negreta, ben gran, perquè no passi desapercebut, diu: el govern espanyol creu que ha convençut Trump del seu esforç militar. Gir, doncs, del líder dels Estats Units, que elogia la contribució de l'executiu de Sánchez i enviarà un sisè destructor a Rota, malgrat retirar tropes en altres països. Els sindicats en guerra amb Volkswagen per 100.000 acomiadaments i una entrevista molt interessant en els foros de La Vanguardia, una entrevista amb Josep Tabernero, director de la Vall d'Hebron de l'Institut d'Oncologia, on deixa anar, doncs, una reflexió que es converteix també en titular: el càncer no desapareixerà, però el controlarem més. I per una altra banda, doncs, la fotografia de portada, aquí veiem un jove protegint-se del sol aprofitant l'ombra d'una palmera a la platja de Barcelona, ben estirat, doncs, a la sorra, diguéssim. I el titular fa així: l'alerta per calor durarà una setmana més. Un estudi indica que la pobresa és el principal factor de risc davant de les temperatures extremes. I el matís futboler, doncs, França, que supera el Marroc i passa a les semifinals. I això ens don peu a repassar també els titulars esportius. Podem començar, per exemple, Àngel, pel Mundo Deportivo.
5: Doncs sí, al Mundo Deportivo la fotografia de portada són dues. En aquest cas, l'oferta per Adeyemi. El Barça llega a un acuerdo con el extremo del Borussia de 24 años, a que Flick hizo debutar en la selección en 2021. Diuen que el club alemany va rebutjar la primera proposta blaugrana, que eren de 20 milions, però la negociació segueix oberta. També ens parlen de Courtois i d'Espanya. Diu que Courtois no pari la festa, diu, a Espanya, a Bèlgica, que avui juguen a les 9. La selecció busca avui a Los Angeles el passe a la semifinal del Mundial, que ja espera França, que també ens parlen d'ella, que avui, bueno, va jugar ahir contra Marroc, va guanyar 2-0, i diuen que França no da tregua. I per acabar, ens parlen del ja presentat Moscardó, tercer reforzo para Manolo, parlant de l'Espanyol.
1: A l'esportiu, diu, tot el groc, com si es tractés de fer una aposta a la ruleta aquella dels casinos, eh? Aquí veiem a la fotografia celebrant, doncs, una victòria més, doncs, en Pogacar, que s'exhibeix en l'ascens al Tourmalet, imposant un ritme inassumible i venç, doncs, en solitari a Gavarni e Gedrà, i s'encarrila el Tour. L'eslové, avantatge de 2 minuts 38 segons a Vingegaard en el seu principal oponent, doncs, que es torna a posar el mallot de líder desembancant el noruec Traen. I sí, en la fotografia veiem, doncs, el jove ciclista, doncs, encantat de la vida, esclar que sí. En quant a l'Espanyol, diu, Monchi avança que hi haurà sortides a la Girona. El lionès Morante ja és oficial i l'arribada de Fariñas del Barça Atlètic a un pas. A MotoGP, Marc Márquez hi té la mà trencada. En quant a bàsquet ACB, el tècnic eslové Alexander diu, és el pla B del Barça si no ve amb Paolo Gablati. I en quant a tennis, Carolina Muchová i jugaran una final txeca a Wimbledon ben aviat, ja, demà. Barça, Romeu lligat fins al 2028, confia que no li marxi ningú més. I per acabar, Adeyemi a un pas per fitxar del Barça, seria també tota una sorpresa, l'extrem alemany del Borussia Dortmund. En parlarem, evidentment, quan pertoqui. Ens queda el diari Esport, Àngel.
5: Doncs sí, el diari Esport torna a ser foto de portada. La selecció espanyola diu, hoy es vuestro día. Després que parlen de l'Espanya-Bèlgica d'avui a les 9, diu, Espanya busca franquear la història barrera de los cuartos de final para acceder a la tercera semifinal de su historia. Lamin listo para cuajar su primer gran partido en el Mundial ante la Bélgica de Courtois. Mentre que ens parlen també de la França-Marroc, que es va jugar ahir del 2-0, on Mbappé iguala a Messi a la taula de golejadors, i Dembélé també va sentenciar amb el 2-0. A part del ciclisme, de Pogacar, del primer gran golpe en el Tourmalet, també ens parlen del Barça, de Pere Romeu, que ja està renovat fins 2028 i diuen que confia que no hi hagin més sortides, i com la possible entrada de Adeyemi, diu el fitxatge de Adeyemi a punto, el club ja negocia amb el Dortmund, i per acabar, seguint amb el Barça, però de cop de bàsquet, diu el Barça elige a Sekulic com a nuevo técnico.
1: Molt bé, doncs ahir partit que tothom doncs pendent una mica de veure què passaria amb aquest Marroc, que prometia molt, però que vaja, que Mbappé i Dembélé doncs acaben signant la victòria de França, i al final doncs pel que semblava difícil ho acaben fent bastant fàcil.
5: Correcte, també era un partit que havia estascat una miqueta, de fet amb el penal semblava que ja les coses anirien cap a un cantó. El partit va anar com un cantó, però sí que és veritat que va costar que entrés la pilota. De fet, arriba el primer gol a la segona part, i ja quan arriba el primer gol es nota que Marroc no acabarà de cuajar una eliminatòria bona, i així ho va sentenciar Dembélé.
1: Al final dona la sensació, Àngel, que aquestes alçades l'experiència val més que qualsevol altra cosa.
5: Sí, també el talent.
1: I el talent, evidentment, però l'experiència sí. Dona aquell pas, eh? Dona aquella...
5: Sí, correcte. També,
1: aquell plus.
5: També tindrà els cromos com Dembélé i Mbappé, són diferencials, i a minuts llargs d'eliminatòries o eliminatòries on el físic compta bastant, és el que dius. Potser el cap pesa més que els peus.
1: Sí, senyor. Escolta, i deixa'm tornar a destacar, perquè crec que val molt i molt la pena, i perquè estan fent un tennis d'exhibició d'altíssima qualitat. Això, que la Carolina Muchova i la Linda Noskova jugaran aquesta final empatxada totalment ADN txec a Wimbledon, i que val molt i molt la pena, perquè és tennis d'aquell que feia temps que no es veia. Digue-li d'aquesta manera.
5: Sí, a Wimbledon, tant el femení com el masculí,
1: sí, senyor.
5: Estàs sent un gran tornejos, i també està el Sinner contra el Djokovic.
1: Sí, sí, per suposat.
5: Que diuen que al final anticipada, sí. Pues mira.
1: Sí, ja ho pots dir-ho, final anticipada, ja, sí. Ja ho pots dir-ho. Molt bé, doncs va, que ens aturem, i amb un 3 i no res ens hi posarem amb el nostre consell de sàvia i savis dels divendres. A propòsit, aquest fitxatge que diu que pot arribar al Adeyemi pel Barça, dilluns durant la tertúlia esportiva, potser ens hi podrem aturar una mica més, sabrem més coses.
5: Perfil molt ràpid, hem de dir.
1: Sí, molt. Sí. Veurem què és el que passa. Fins ara mateix.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: Ràdio Sant Boi.
3: Més de 45 anys amb tu. De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
4: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana. Ràdio Sant Boi.
7: After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
1: Pràcticament 2:45 de 9 del matí. Ens hi posem ràpidament, doncs, amb el nostre consell de sàvia i savis. Bé, avui savis, l'Henry Roig, per temes personals, no ens pot acompanyar avui. Des d'aquí, una forta abraçada, esclar que sí. Emilio Sande, bon dia.
3: Bon dia, gent del Delta i gent del Baix.
1: Com portes el tema de la calor? Bé, no?
3: No, jo porto fatal. La calor sempre la porto malament. Soc dels anti-estiu, però... No toca més remei que passar-ho, o sigui que...
1: Molt bé, hem començat amb 27,
3: sí, una cosa, és que sí. ja fa tres divendres
1: sí?
3: Que la Montse, la Rosa, el Ricardo i un altre que m'ho va dir, que ens escolten habitualment, i em deien, bueno, a veure si alguna vegada també ens ho dius, i dic, bueno, doncs pues, em falta un, però bueno. I el José Ángel, que m'ho va dir l'altre dia.
1: Molt bé, doncs escolta, una salutació des d'aquí a aquests companys i amics, seguidors de la República i del Consell dels Divendres, clar que sí. Lluís Cruz, molt bon dia, tingueu.
4: Molt bon dia.
1: 27 graus, ho dic perquè de tant en tant ho expliquem aquí al barri centre de Sant Boi.
4: De tota manera, això de ser anti, no sé, oi, és una paraula que no m'agrada gaire. Anti és res, a favor del que vulguis, però anti no cal.
3: Això potser tens raó, però és que ho passo molt malament. A mi em canvia fins i tot el caràcter amb la calor.
4: Sí,
3: perquè me vuelvo mu perro.
1: I mira que normalment diu que està encantat de la vida.
3: I tant.
1: No, vull dir que li prova tot, vull dir, ell sempre ho diu. Bé, doncs, sigui com sigui, jo no sé qui serà el portaveu d'avui. Ah, anava a dir, potser l'Àngel. No, perquè feia una cara com dient, jo sé de què va avui això.
3: La temàtica.
1: L'únic que no sap de què anirà, factor sorpresa, és un servidor. Sí, home. Lluís, explica'ns una mica què tractarem avui al Consell.
4: Aviam, començarem llegint una cosa.
1: A veure, escoltem.
4: A fora estan passant coses terribles. A qualsevol hora del dia o de la nit, pobres persones indefenses són arrossegades fora de les seves cases. Es separa les famílies, s'emporten homes, dones i nens. Això que... podríem pensar que es va escriure sobre la frontera de Texas, amb el que està passant darrerament, es va escriure el 1943, el diari d'Anna Frank.
1: Carai. Bé.
3: Es repeteix història, eh?
4: Es repeteix
1: sovint
4: història.
1: I en contextes diferents.
4: O sigui que... avui, i em sembla que aquesta setmana s'ha guanyat a pols, parlarem del senyor Trump... Però,
1: vaja,
4: sobretot, ho enfocarem cap al mal que el senyor Trump està fent a la seva gent, al que teòricament és la seva gent, els nord-americans.
1: Bé, doncs, avui la cosa va de trompades.
4: De trompades.
1: Molt bé, doncs...
3: És cosa de l'Enric Bastardes, no, això?
1: Això, també? Sí, no, mira, és la mini, la minisecció, sí, del Bastardes.
4: Quan en George Bush va ser president dels Estats Units, van escriure diversos exemplars d'un llibre que es deia Bushisms.
1: Sí, val, que eren coses de bugir del Bush.
3: Del Bush,
1: sí.
4: Perquè feia, deia algunes coses que també...
1: No, el farà bo, aquest home amb el
4: però,
1: Bush.
4: Però, vamos, no. L'ha fet boníssim, en el senyor Bush. L'ha fet boníssim.
1: Déu-n'hi-do. Escolteu-me, sempre diem que, de fet, tot i que els divendres sigui monotemàtic i que toquem un tema i que el nostre consell savi com és mira d'esprémer al màxim i treure informació i sobretot fer reflexionar i crear criteri, que això és el més important i interessant, no fugim mai de l'actualitat i això no és, és una prova. Ho dic perquè, aprofitant la benentesa en el sentit de que voleu parlar d'en Trump, avui repassàvem i un dels titulars diu que el govern espanyol creu que ha convençut Trump del seu esforç militar. Recordeu que no farà ni 48 hores l'home deixava anar una sèrie de, bueno, de fuetejades brutals contra el govern espanyol. Doncs gir del líder dels Estats Units, que també ens té acostumats als girs, no? Que elogia la contribució de la... I perdoneu que rigui, però és que, esclar, és que l'altre dia deia que érem tots plegats uns sinvergüences i avui diu que elogia la contribució de l'executiu de Sánchez i enviarà un sisè destructor a Rota malgrat retirar tropes en d'altres països. Això a banda d'altres coses, perquè té l'habilitat sovint de sortir en diferents seccions. Sí. Economia, jo què sé, social, política exterior i fins i tot, Lluís, esports. No cal recordar...
3: Ara en parlarem.
1: No cal recordar què és el que
3: ara
1: van fer.
3: Parlarem, sí.
1: Molt bé.
4: El que passa que no oblidem que el xantatge que ell està fent a l'OTAN està molt lligat amb el negoci militar. Ell fa ja molt de temps estava pressionant els socis europeus de l'OTAN que paguin com a mínim el 2% del PIB, i això és el que es van comprometre pràcticament tots, que ara ho ha pujat al 5%.
1: Però 5,6, crec, o 5,3.
4: La lletra petita d'aquesta decisió és que la major part d'aquest armament obligatori el compren a corporacions armamentístiques nord-americanes.
1: Esclar.
4: O sigui, ell tot això ho està fent perquè els seus amiguets americans que es dediquen a la fabricació d'armes s'estiguin forrant 25 vegades.
1: Totalment.
3: Ja, mira, tinc una dada, ara que ja ha sortit això, doncs aprofito per donar-la. És del New York Times, les dades aquestes, tretes d'aquí. En aquest moment, els Estats Units dediquen al Departament de Defensa 910.000 milions de dòlars a l'any. A l'any. Però és que volia augmentar un 42% aquesta despesa. O sigui, penseu el que es podria fer en lloc de municions, trets, etc. El que es podria arribar a fer socialment dedicant-li aquesta quantitat de 910.000 milions l'any. I a sobre, clar, em volia doncs, com, això, el 42% més. Amb això, una mica ja...
1: Jo crec que no cal tindre massa imaginació per saber que es podrien fer moltes coses.
3: Mare de Déu, senyor.
5: De fet, el que demanava Trump al conjunt de l'OTAN és que cada país membre de l'OTAN gastés un 5% del producte interior brut. Que això a països com els Estats Units arriben a aquestes xifres i per això va ser el primer rifirrafe, per dir-ho de forma amb Pedro Sánchez.
1: Totalment.
3: I això, saps el que passa? Una persona ególatra amb aquest narcisisme que té en Trump no pot suportar això, que algú li porti la contrària. De fet, el que passa sovint...
4: És que ell mateix es porta la contrària constantment.
3: Ja ho fa sol. Sí. No cal ensenyar-li, ja ho porta de fàbrica. No?
1: Totalment, d'acord.
3: Si us fixeu, va cremant a tothom al seu voltant. Vull dir, abans en parlàvem nosaltres aquí fora, en Elon Musk abans sortia fins i tot a la sopa.
1: Però si li va muntar una com si fos una botiga d'aquelles americanes que veiem sovint de venda de cotxes davant de la Casa Blanca. Blanca.
3: Sí. Però ara, quant de temps fa que no el veieu ara, al seu costat?
1: No, al seu costat anava a dir, surt per altres coses, però ha fugit. Una ha fugit i l'altra...
3: És que s'han enfrontat dos egos. i un que el tenen, a més, superpotenciat. Sí. I, a més, s'ha dedicat a tallar les carreres de la gent que li porta la contrària.
1: Totalment.
3: Llavors, això indica alguna cosa, no?
5: Sí, també parlàvem, també seguim amb el que estàvem dient, de com ha crescut el patrimoni de Donald Trump. I segons dades de l'Oficina Ètica de Govern dels Estats Units i la llista de Forbes, ens parlant també del patrimoni net i abans de que fos president, que fos el 2024, que eren 2.000 milions, ara està en uns 6.500 milions, i els ingressos anuals han passat de 200 milions, més o menys, a 2.200 milions. Això a l'any.
3: Ja. Sí, no? És significatiu, no? Jo és que treballant no guanyo ni a la setmana, això.
1: No, el més fort és que, teòricament, i que em corregeixi el Lluís, que crec que amb això està més a la White, perquè de fet va viure molts anys als Estats Units, i crec recordar que la Constitució de nord-americana no prohibeix que un president dels Estats Units continuï amb el seu negoci. El que sí que prohibeix és que s'enriqueixi, que es pugui provar, evidentment, que s'enriqueixi pel fet de ser president. Clar, és l'únic president que en temps real, sent president, torno a repetir, valga'm la redundància, s'enriqueix d'aquesta manera tan i tan exagerada.
3: Sabeu que hi ha un costum als Estats Units, precisament parlant del tema aquest, o sigui, habitualment, o sigui, no és una llei, no és, però és una norma, és una norma que diu que la persona que ja s'escull com a president, el seu patrimoni el passa a un fons sec. Un fons que ell no sap de què va.
1: Que és com congelar-ho tot,
3: inversions, no? No, poden guanyar molts calés, també en poden perdre uns, alguns.
1: Sí, totalment.
3: Però llavors el que fan és que el seu patrimoni, el que sigui, evidentment l'immobiliari no el poden posar allà, però l'altre patrimoni sí que el posen, això era una mena de norma no escrita, però tothom acceptada, i ell no. Ell això ha dit que no, això és cas vostre.
6: Tinc algunes dades sobre aquest tema.
1: A veure.
6: Perquè, de fet, la majoria de presidents no fan operacions en borsa mentre són presidents.
3: Exacte.
6: De fet, en Biden crec que ho va fer 13 vegades en tots els anys que va estar de president, de fer alguna operació. Obama i Bush, per exemple, són els que ho respectaven al 100% el que tu estaves dient. Però el senyor Trump porta fetes ja més de 21.000 operacions en borsa en un sol any. Fins i tot en va haver-hi una vegada que en va fer 616 operacions en un sol dia. Això va ser abans d'ell anunciar algunes de les seves coses.
5: Correcte. També el patrimoni que es divideix en Trump, parlen també de com ha crescut, per exemple, empreses com Nvidia, que és una empresa de tecnologia, sobretot creixement en IA, i aquest home va ser el primer que va tirar grans accions cap a del mercat de valors cap a Nvidia. Sí. I el creixement d'Nvidia ha estat com el d'Elon Musk al principi del mandat.
6: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
6: Una de les preguntes que jo em faig és com aquest senyor pot estar de president dels Estats Units?
1: Això s'ho va tothom, aquesta pregunta.
6: Però és que
3: ha sigut, té una resposta
6: ha sigut
3: bona.
6: Molt fàcil. Ell va posar de moda el missatge aquest, el MAGA. Make America Great Again. Fem America gran un altre cop. I això, la veritat és que s'assembla molt a el que va fer el senyor Hitler a l'Alemanya després de la Primera Guerra Mundial, que va ser escollit democràticament el senyor Hitler.
3: Sí, i tant.
6: I ell allà va crear va vendre això, l'orgull nacional alemany, l'espai vital, el que en deia el Lebensraum, que el que buscava era apartar segons quines minories alemanes perquè Estats Units ha fet exactament
3: els donava la culpa d'allò que passava, i en part en tenien, també s'ha de dir. Vull dir, perquè van capitular d'una manera molt, molt vergonyosa per Alemanya. I llavors, ell el que va centrar... I sempre és el mateix esquema. Vull dir, Qui és el que té la culpa de gairebé tot? Collons, el que està pitjor de tot, l'últim en arribar, sempre que hagi arribat en pastera o hagi arribat, vull dir, a través de la frontera. Perquè si arriba en jet i en petrodòlares, vull dir, se li tira la catifa, eh? Vull dir que...
1: Home, però sempre la culpa és de l'altre. Cert paral·lelisme, perquè si el Hitler perseguia els jueus, però d'altres minories també, amb racisme total, quasi l'inventa ell el racisme, podríem dir, amb el bon sentit, perquè això ha existit sempre, malauradament. En Trump el que fa és tindre-se-les amb el sector de la immigració, no? Totalment.
5: Sí. Sí, potser en lloc de preguntar-nos com ha arribat al poder és quan ens donarem compte que aquest home és un dictador amb un estat totalitari. Vull dir, ja no només amb Estats Units, ja ha demostrat el seu totalitarisme en països com Venezuela, que arriba, s'endú el president i fica la presidenta a qui vol.
1: Com si aquell que entra a casa del sogre i s'endú el que sigui.
4: En Michael Keaton va fer un comentari. Diu, perquè... Ell destacava la frase aquella que va dir en Suam, que diu, la meva gent és tan ruca que em permetrà fer el que em doni la gana.
3: Sí, és que a més no té pèls a la llengua, que fins i tot, ho casca tot.
4: Això, que si ell agafés una pistola a la cinquena avinguda, pagués un tiro i matés algú, el seguirien votant.
5: Sí. Una de les coses que té Trump, que ha sabut veure molt bé, que això concorda molt amb estats com l'Alemanya als anys 30-40, que és el control del periodisme i tot això. Ell agafa una xarxa social com és X, que exacte. Avui mateix les xarxes socials semblen que siguin els grans periodistes d'aquest món,
3: que quan no
5: tenen ninguna base,
4: sí.
5: I les domina completament. I ja no només amb ell, ell és, no sé si ara mateix és el líder de la Fox, però ha tingut a tots els medis.
4: No, domina els medis de comunicació.
1: La Fox és qui està a prop d'ell.
5: Clar, el que fa i deixa de fer està passat per el seu propi filtre.
3: No, i a més té una cosa, perdona, Àngel, però té una cosa, quan parlem dels mitjans, que no voldria que se'n passés. Menys té i menys prea els adversaris.
1: Esclar.
3: O sigui, si tu ets del que sigui el mateix, de la BBC, per exemple, posem així perquè sigui més una mica més neutral.
1: Sí,
3: però no li agrades i has dit alguna història. Vull dir, quan fa una roda de premsa, se n'enfot. Té un parell o tres de periodistes, homes i dones, que a la que parla no intenten parlar d'allò, ja se n'enfoten directament. Ells ja se n'enfot directament. Sí. O sigui, menys té a la gent que fa la seva feina.
1: No, però és que amb les compareixences de premsa a la Casa Blanca ha arribat a censurar els altres mitjans, els que no tenen res a veure amb el New York Times, la Fox, etcètera.
5: Una de les principals coses que detona en el que govern totalitari és quan comences a tapar el periodisme, que el periodisme és trobar la notícia. I de fet, si jo recomano buscar a periodistes que no són de la calumnia de Trump, que estan treballant als Estats Units o estan treballant a Casa Blanca, i com ells parlen d'allò, com ells parlen de que ells no poden preguntar. Ells directament, quan hi ha una conferència, no pregunten.
1: Sí.
5: Hi ha els medis de Trump que contesten només a Trump, i aquest home controla tot el que surt d'allà i deixa de sortir, i de quina forma surt i com surt.
1: Fixeu-vos en una cosa, que heu començat parlant de la part econòmica, de que s'han, evidentment,
3: s'enriquit.
1: I això és cert, això és així, però n'hi ha que encara... hi ha exemples que encara són pitjors. L'altre dia va ser condemnat per la presumpta violació, i per tant deixa de ser presumpta, i ho va arreglar-ho amb 5 milions de dòlars. Que algú hagi perdut un judici per violació i continuï sent president dels Estats Units, això no s'havia vist mai a la vida.
3: Bueno,
1: mai a la vida.
3: Conteu una altra cosa, que és el primer, en el seu moment va ser el primer expresident condemnat penalment el 2024 pel jurat de Nova York, de 34 càrrecs relacionats amb falsificacions de registres comercials.
1: Totalment.
3: És que no estem parlant de poca cosa, Vull dir que això en qualsevol país diferent del que estem parlant, que a mi em costa entendre que això passi als Estats Units. Tot i que he d'explicar una cosa perquè s'entengui per què el Trump té aquest poder gairebé intocable. O sigui, el règim democràtic dels Estats Units és que qui guanya les eleccions s'ho endú tot. O sigui, pràcticament, és allò... Inclús, va dir, en un estat, anem a suposar que tens el 49 contra el 51% dels vots, bueno, doncs el 49% queda sense representació, perquè només s'agafa el que ha guanyat. Què ha fet? A més, és un règim molt presidencialista. El president, vull dir, habitualment tenia dues coses, que tenia formació política i formació militar. En Trump, cap de les dues coses. Perquè l'única formació militar que va fer en el seu moment va ser el seu pare, perquè a veure si li engaltaven una mica de disciplina, el van enxufar als 13 anys a una escola d'aquestes militars.
1: Sí, sí, sí.
3: Això és el que va fer. Però no, no el va arribar a fer, el que aquí li diem la Billy, la no, Billy, no, no. Perquè se'n van sortir al·legant un tema d'incapacitat física. Bueno, i que no mental, eh? Llavors, què passa? Uh-huh. Aquest senyor de 80 anys, els va fer el 14 de juny del, el mes passat, va fer els 80 anys, resulta que, clar, ell és empresari, promotor immobiliari, productor televisiu i polític republicà. Però el que ha dit és que ell el que farà és governar l'estat, o sigui, els Estats Units de Nord-Amèrica, com si fos una empresa. I això, juntament amb el que acaba de dir el Lluís de fem Amèrica una altra vegada gran, això als americans els hi va molt, els hi toca la fibra, perquè els americans són molt americans.
4: Però, en aquí el que et penses és com pot ser que tants americans hagin ignorat la realitat de les coses. Perquè, o sigui, si una cosa és sabem, és que aquest senyor està mentint constantment amb les seves manifestacions i no té cap vergonya de mentir i de dir totes les bajanades que tu vulguis, perquè és que fins i tot hi ha persones dintre dels Estats Units ara que estan entrevistant els seguidors de MAGA,
3: sí.
4: I els diuen, digue'm alguna cosa que hagi fet el senyor Trump bé, i és que no poden dir res.
3: En parlem
4: és pura teoria tot.
3: De promeses electorals. Hi ha unes que, a veure, quan parlem de promeses electorals, podem parlar del primer mandat, o sigui, és el segon mandat del senyor Donald Trump. Vull dir, podem parlar que del primer mandat són incomplertes, perquè va dir que faria tal cosa, i no, ara en parlarem, i no l'ha feta, i amb un segon mandat el que no se li pot dir encara que sigui incomplerta perquè no l'ha acabat. Llavors, doncs, siguem també cautelosos a l'hora de parlar d'això.
4: El que sí podem dir és que no té cap interès en complir-les.
3: No, no.
4: I això també és molt evident.
3: Però us en dic unes quantes, eh?
1: Es canvia cada dia.
3: No, us en dic unes quantes. Per exemple, farem un mur que talli des de la costa est, de l'aquesta oest, tota la frontera amb Mèxic, i Mèxic pagarà el mur.
1: Sí, sí, això ho va
3: dir. Ni una cosa ni l'altra. El que sí és veritat que ha fet uns centenars de quilòmetres,
1: sí,
3: això
1: sí.
3: També és veritat, eh?
1: Sí, sí.
3: Però la resta, evidentment, no. I el Mèxic, vull dir, i menys ara amb la Clàudia Sheinbaum, que hi ha allà que... A mi al principi pensava jo, hòstia, noi, cada vegada m'he de treure el barret més. Va dir que reduiria el dèficit. Es va augmentar. Va dir que acabaria...
4: Per molt s'ha augmentat.
3: S'ha augmentat moltíssim. Ara parlarem de lo que val la guerra aquesta, en parlarem just ara. Però deixeu-me que acabi d'anomenar això.
1: Molt ràpid, que et queden 3 minuts per als
3: informatius. Vale. Va dir que acabaria amb guerres eternes, que a més que ell ja no posaria mai més als Estats Units a lluitant a fora contra una història que allò no els hi van als americans. Evidentment no ho ha fet. Va dir que reduiria la immigració irregular a través de l'ICE. Vull dir, el que acabes tu de llegir al principi ja és prou representatiu. Va dir que reduiria també les regulacions federals, que faria reformes a diverses agències governamentals. Us en recordeu que al principi del seu segon mandat, i amb el primer també va passar, vull dir, va haver-hi una congelació de sou, que no, bueno, una aturada de pagament de sous amb els funcionaris.
1: Sí, senyor.
3: Per totes aquestes històries, aquestes no les ha complert, i les altres, les que podria realment donar-li un tomb, ho dubto bastant de que les faci, no? I llavors, ja que, per acabar...
1: Sí, els costos de la guerra,
3: els
1: deies?
3: Costos, sí, els costos de la guerra. Sabeu quin és el cost diari de les dues guerres amb les que ha posat Estats Units? En aquest cas és l'Orient Mitjà, no? Diàriament es gasten 1.000 milions de dòlars. I aquí s'hi compta tot, eh? O sigui, tant el que és munició, tant el que és la tecnologia, tant les destrosses que després s'hauran d'arreglar, per
4: exemple. Fins i tot el paper higiènic el porten cada dia des dels Estats Units.
3: Sí, sí, sí. Vull dir...
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
3: 1.000 milions diaris vol dir que en aquest moment sobrepassa les estimacions, i ara també cito, en aquest cas és a VilaWeb, d'on tu he tret, que la campanya militar a l'Iran, només a l'Iran, diuen que està entre els 30.000 milions de dòlars i 113.000 milions de dòlars. O sigui, hi ha una forquilla aquí important, però tota...
4: Jo havia sentit que anava més cap a la part dels 113.000.
3: Sí, sí, però esclar, vull dir, he de ser curós amb les dades, perquè les dades que dona VilaWeb són aquestes. Que Israel, en aquest cas, amb el tema de l'Israel, s'ha gastat el 2% del producte interior brut, que són 12.000 milions, amb, aquests atacs contra Hamas. Aquí, ja, aquí ho deixo.
1: Déu-n'hi-do, no? I de dades, suposo que en trobaríem més. Ui, i d'exemples.
3: Encara en tinc, però
1: i tot molt
3: ja
1: rebuscat. Passa que de vegades penses trobar respostes és molt difícil. En aquest cas, potser ens hauríem de fer preguntes, i preguntes de molts tipus, perquè algú com en Dram estigui al capdavant del que diuen que és la nació més poderosa del món. No ho sabem, el que sí que sabem és que...
4: Ara em pregunto si vull saber sent,
1: Sí, sí.
4: Sembla que la Xina li ha passat bastant pel davant.
1: No, des del punt de vista econòmic, evidentment que ja no ho és, no? Des del punt de vista econòmic. Però vaja, sí que té el pes aquell que... Jo crec que encara queden moltes coses per xerrar, i no és fàcil, però almenys algunes reflexions que podem fer, sobretot en direcció al que és el Partit Republicà, perquè un partit tan conservador aguanta algú que demostra que de conservador no té res des del punt de vista moral. Continuarem després dels informatius. Fins ara mateix, que avui això va de trompades.

0: Bon dia, són les 9. Comencem per saber com se circula a aquesta hora a carreteres i autopistes del país. Endavant, equip viari.
1: Cua encara a aquesta hora la B23 de Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat en sentit sud cap a Barcelona per un vehicle avariat que talla un carril des de primera hora del matí. Incidències al transport públic a aquesta hora, Rodalies a la RL3. Recordem que els tres primers viatges del dia en totes dues direccions s'estan fent amb autobús. Al tramvia de Barcelona, les línies T1, T2 i T3 circulen amb les freqüències de pas alterades.
0: Almenys 11 morts i més de 7 ferits en un incendi a Los Gallardos, Almeria, en el pitjor balanç d'un foc les últimes dècades a Espanya. La majoria de les víctimes han perdut la vida quan intentaven fugir en cotxe de les flames per vies secundàries. Aquí la millora de les condicions meteorològiques ha permès estabilitzar l'incendi de Guimerà a l'Urgell. La revifalla d'ahir va aconsellar confinar 21.000 persones. S'ha controlat mentrestant el foc del Pla de Manlleu, Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Els bombers treballen per poder fer el mateix amb els incendis de Navarcles, el Bages i el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Avui hi ha manifestació de pagesos de la vinya per exigir mesures compensatòries davant la crisi d'excedents del sector vitivinícola. Els viticultors de la Terra Alta, el Priorat i el Penedès faran aquest matí una marxa de tractors sota el lema «La vinya diu prou». Els Estats Units asseguren estar encara compromesos amb les converses amb l'Iran, tot i la represa dels atacs creuats dels últims dies, els més importants després de la firma de l'acord provisional d'alto el foc. L'Iran va enterrar ahir el líder suprem assassinat, Ali Khamenei, sense que s'hi hagi vist el seu fill i successor. Volkswagen anuncia que reduirà a la meitat els seus models en una retallada de producció que no concreta quina traducció tindrà pel que fa al tancament de plantes ni tampoc a pèrdua de llocs de treball. Tampoc s'ha especificat l'afectació a les diferents marques del grup, com és el cas de Seat. Arriba als cinemes la versió amb personatges reals de Baiana i també s'estrenen els títols Andy, Haciendo Amigos, la cinta d'animació Winnipeg, El vaixell de l'esperança o A 500 milles de casa. I també hi ha nou disc dels Rolling Stones, el seu 25è treball d'estudi i el primer des de fa 3 anys. L'ha intitulat Foreign Tongues i inclou un total de 14 temes on hi ha col·laboracions de noms com Paul McCartney, Robert Smith de The Cure,

0: Albert Mirells ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya als Pirineus, amb ascensió a Tourmalet inclosa.
1: I el temps, matí una mica menys càlid i assolellat, però amb més núvols al terç oest, i a la tarda tornaran a créixer les nuvolades i tindrem ruixats i tronades a l'extrem nord del Pirineu. La calor intensa afluixarà una mica, però igualment tindrem moltes màximes per sobre dels 35 graus i les més altes rondaran els 40. Aquest descens transitori s'allargarà fins demà dissabte només. 3CAT Info.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: tu rutlles?
1: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
0: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
1: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
0: A la nostra web larutllasanboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
1: Tu rutlles?
2: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable.

0: Fes un gest per l'ELA fent una donació a Fundació Miquel Valls Honor o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, es jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: Deu minuts passen de les 9 del matí. Continuem amb el Milió, el Lluís i l'Àngel, un servidor també. I avui la cosa va de trompades. Sí, no físiques, sinó polítiques. Avui, doncs, ves per on... si no tenia prou portades en Trump, aquí a la República Santboiana també li dediquem el consell d'avui, però en forma de reflexió i d'anàlisi, que és molt difícil, ja ho sabem, sí. Però vaja, Lluís... Perquè
5: avui sí, hi ha una cosa que a mi sí. M'agradaria que tothom tingués ben clar, és que al marge de l'impacte internacional que pot tenir algunes de les coses que ell diu o fa, qui ho està passant malament de veritat en aquest moment són els nord-americans. Ell, moltes de les decisions que està prenent...
4: Hi ha víctimes afecten... col·laterals, arreu del planeta?
5: Evidentment, evidentment. Però, o sigui, a vegades tinc la sensació, quan parles amb la gent, que tothom està dient no, és que els americans estan molt bé, estan guanyant molts diners,
6: no,
5: però és que és una èlit molt propera al senyor Trump, els que s'estan forrant.
6: Us donaré una altra... dues dades. Una és fiable i l'altra amb reserves.
4: I l'altra està per veure.
6: Sí, perquè ara us ho explicaré el perquè. Quan deies això, és que m'ha vingut ara al cap amb tot això, no? Resulta que el cost de l'augment energètic, o sigui, bàsicament parlem de benzina, als Estats Units funciona amb benzina. O sigui,
5: sí.
6: Tu agafes el cotxe absolutament per tot. Per tot. I allà funciona... Perdó. Allà funcionen, no funcionen per litres, funcionen per galons.
5: Sí.
6: Els galons són gairebé 4 litres, són 3,78, si no m'equivoco. I llavors, doncs, el cost, que allà sempre ha sigut molt barata, la benzina, el cost de la benzina, en aquest moment està d'una mitjana, ara ha començat a baixar, de 3,85 dòlars per galó. Què vol dir això? Que estan pagant-la gairebé el doble de fa 2-3 anys.
5: Sí, sí.
6: I això, a Estats Units, que tot funciona a base de cotxes, camions, etc., vull dir, això a la gent li està tocant ja la butxaca.
4: Clar, clar.
5: No, li està. Porta un temps ja que li està tocant.
6: Sí, sí. I això passarà factura. El que passa és que jo... Mira, jo ara faré... Bueno, acabaré amb la segona història que no la puc afirmar, sinó és una volada que m'ha vingut per una altra banda. Diuen que el Trump farà una sèrie, una cadena de benzineres a tirat de preu. I això probablement coincidirà...
5: El tirat de preu?
6: Sí, sí, free oil, li diuen... Bueno, serà molt més barat que el que puguin treure la competència, és el que diuen. I això serà molt a la prop del novembre d'enguany. Per què? Perquè el novembre d'enguany hi ha una altra vegada les eleccions intermitges. Que, és clar, aquí està tothom pensant a veure què passarà aquest novembre. Perquè si a sobre torna a tenir el suport majoritari, vol dir que als Estats Units s'ho ha de fer mirar molt millor.
4: Ja. Jo, si m'ho permeteu, deixeu-me... És que per tot el que expliqueu, jo torno una mica fora micròfon, jo us deia que si el més senzill per descriure en Trump per mi és que és una caricatura exagerada del que és un polític, una caricatura amb totes les seves conseqüències. Quan dic caricatura vull dir com els dibuixos del còmic que et dibuixen doncs gent amb, jo que sé, amb un nas exagerat, amb un... bé, molt bé, i és com una caricatura.
5: Estàs molt generós amb lo de polític.
4: Sí, no no, però
5: no té res,
4: tu ja m'entens què vull dir. Jo dic que és una caricatura, però quan dic això ho dic pel rerefons, és a dir, què hi ha darrere d'això? Per què es manté aquest tipus al poder? Per què el vol el Partit Republicà? Com dèiem abans, el Partit Republicà al final és un partit molt conservador i també en teoria amb valors morals molt conservadors, i tenen al capdavant amb un tipus que de moral no en té gens, no, Àngel? Vull dir, no sé com dir-lo.
7: Just d'això parlaven del cas Epstein.
4: No se t'escolta bé, i deu ser perquè el cablejat doncs no funciona ara. Ara se t'escoltava bé.
7: Mira, doncs això de moral i d'això, en parlem de la llista d'Epstein, també les dades depèn, també varien, perquè com vam veure, quan van sortir es van demostrar els arxius a tot el món, gran part dels arxius sortien tapats en noms,
4: clar,
7: tot això, per
4: sí, sí,
7: per coses
4: per una raó òbvia,
7: sí, legals, més que res. I sí que apareix el nom de Trump més de 100 cops, segons l'FBI. Clar, més de 100 cops que es puguin demostrar, on surti la paraula de Trump, o on familiars de Trump o de l'entorn de Trump surtin als arxius d'Epstein. Clar, després periodistes del nivell amb reaccions que han fet han parlat de potser amb més de 5.000 arxius surt a Donald Trump.
4: Evidentment, jo crec que en Netanyahu això ho utilitza a favor seu o ha utilitzat. Per què? Perquè els serveis secrets, per qui ens truquen, oi? No. Els serveis, per aquí darrere, els serveis secrets d'Israel són molt potents i tenen molta informació, i ja diuen allò de la informació és poder. No em cal un gran exèrcit, em cal estar ben informat. I Israel té les dues coses. Però jo crec que en Trump ha estat humiliat pel Netanyahu, d'aquí que quan se li en va el cap una mica amb Trump, és capaç de tindre-se-les fins i tot amb ell, no? I de dir, ets un boig, estaries a la presó si no fos per mi, entre...
8: Els dos estarien a la presó, eh?
4: No, és que entre frases t'està dient... Tu recordes allò, no, Emilio, de que només, no sé si deien els bojos, els borratxos i els nens diuen la veritat.
8: Diuen la veritat, sí.
4: Entre línies t'està dient el que ell no pot dir perquè se li en va la pilota. I ja sap que l'altre li diu, necessito que això estigui de moment així de complicat perquè si no aniré a la presó. Això ho sap en Trump, no? D'aquí que li hagi donat peixet. Recordeu com d'absurd i també caricaturesc, digue-li com vulguis, sí, en forma de caricatura, és que l'home dissenyés fins i tot el que seria un complex turístic a Gaza. Sí. Això està passat de rosca, com tot el que fa ell, no?
8: Hi ha una altra, una anècdota que han dit que afirma el seu narcisisme, no? Diuen, es diu, vaja, sí, es diuen, ja dic que sí, no pots d'allò, diuen que vol que s'editin bitllets de $250 amb la seva efígie. Amb la seva cara, vull dir, amb els bitllets. O sigui, això t'indica... Això suposo que serà... No, això ho tallaran.
5: Tot el que està fent amb aquesta línia, sí, els canvis de la Casa Blanca...
4: Sí. Home, el treure un quadre d'un expresident, sí, perquè saps, a la galeria dels presidents, va treure el retrato del
8: Biden.
4: Del Biden. Vull dir, escolta, això no es pot fer.
5: I el pitjor de tot, que ell ha anat posant a sota de cada president el seu comentari.
8: El seu comentari.
4: Sí, sí, sí, sí.
5: I la majoria són comentaris... poc afortunat.
4: Això és de la Monty Python. Això és un... Jo crec que l'assessor d'aquest tipus, sí, és guionista, o ha estat guionista de la Monty Python. Sí.
5: Ell, de la seva manera de fer, dona la impressió que és una marioneta,
4: clar.
5: Amb mans d'altra gent. O sigui, jo crec que el lobby republicà dels Estats Units, el grup de empreses, institucions que suporten el Partit Republicà i que tot el que és subministrament militar està ficat en aquest lobby, estan encantats de tenir una marioneta amb el que poden jugar de la manera que poden jugar.
9: Però és que està tot premeditat. Tu dius marioneta, estic d'acord amb tu, sí, jo sóc el primer en pensar-ho, però està tot premeditat. Mireu, a títol d'exemple, no farà massa, amb l'Àngel vam fer aquí un experiment, que jo crec que va ser bastant encertat, eh? Ho recordaràs, Àngel, que vam dir, a veure, quin dia, no em facis dir, quin dia en Sánchez li deia amb el Trump, no, vostè aquí no farà moviments militars. Al cap de, crec que eren 7 o 4 o 5 dies, Àngel, sortia perquè algú de la FBI o de la CIA va portar a un fiscal li va portar els documents que explicaven coses del Zapatero. Correcte. Evidentment, tot està premeditat, però tot vol dir que tot està guionitzat, i quan surt una notícia avui bèl·lica, sobretot, això fa mesos que està premeditat. Si no, no els sortiria tan bé a tots plegats. I n'hi ha que són més intel·ligents que ell i que juguen amb ell amb la mesura que poden. Jo crec que el Partit Demòcrata està guanyant una sèrie de guerres que no es veuen a cop d'ull, i que fan que encara ridiculitzen més amb Trump. Pues mira, ho intenten, almenys.
5: Aquí, jo, és l'esperança de futur que tinc. Al veure, pues, no sé, el senyor Mamdani a Nova York, que està aconseguint quantitat de coses. En Newsom, el governador de Califòrnia. Califòrnia també ho està fent molt bé.
9: L'alcalde de Nova York, per exemple, està posant nerviosa amb el mateix Trump. Sense anar més lluny.
5: Jo no ho crec.
9: No?
5: No.
9: No ho sé,
6: a tant, no arriba encara.
9: Bueno, ja ho veurem, perquè el setembre, què? El setembre o novembre és les eleccions?
6: Novembre.
5: En el cas del senyor Trump, el seu únic objectiu és forrar-se i forrar la seva família i el seu círculo d'amistats personals.
9: Però els que hi ha darrere d'això ja ho saben.
5: I ho està fent. O sigui que ell, objectiu polític, no en té cap ni un. Ell no sent cap vergonya de posar-se a si mateix en ridícul mentre estigui guanyant els diners que està guanyant.
9: Per això et dic que darrere de tot plegat hi ha algú que sap manipular-ho i premeditar-ho tot molt bé.
6: De fet, jo sóc del parer de que ell és més líder que diplomàtic, òbviament. Vull dir, aquesta però persona...
5: No entra dintre la meva definició de líder, eh?
6: No, però entén-me, perquè ens entenguem. Vull dir, aquest senyor té una tirada important amb tot un segment de població estadounidenca. I, de fet, té un segment de població superfidel. Sí. Superfidel. Pot fer el que vulgui, que és el que deia Sloan.
5: Els magues.
6: Els magues.
5: Els que tenen aquesta idea somiada... de què han de fer Amèrica gran.
9: Lluís, jo crec que tot és més senzill. Els que hi ha darrere d'ell se n'aprofiten d'una cosa. Aquest home, ho deia abans, no té discurs polític, no té criteri. Els que estan darrere d'ell se n'aprofiten d'una cosa que és molt fàcil. Quan tu pateixes d'això, és molt fàcil que algú intel·ligent se n'aprofiti d'això. És l'accent més bèstia que puguis trobar del que és ser un tipus vanitós. I se n'aprofiten d'això. Yeah. Diuen...
5: Manipular-lo amb ell és molt fàcil.
9: Clar, vostè vol ser ric i vostè vol que li diguem que és el més guapo. Doncs juguem amb això.
5: Si li és igual que li diguin que és guapo, li és absolutament igual. Ell l'únic que vol és pasta.
9: Sí.
5: És guanyar mils de milions que està guanyant.
9: Sí.
5: Ell i el seu entorn.
9: Però recorda que també va darrere del Premi Nobel de la Pau.
5: Tot això és folklore. Hi ha hagut un darrerament, ha dit que li haurien de donar Premi Nobel perquè ha aconseguit parar la guerra d'Iran 39 vegades.
9: Això és un rècord, eh?
6: Bueno, se li ha de concedir alguna sèrie de coses, eh?
9: Escolta,
5: que té les coses molt clares.
6: No, per exemple...
5: Vol pasta. Sí, no, i ell, tot el que fa, va per guanyar pasta.
6: Bueno, però conteu que se li ha de concedir una història que no era fàcil, això no era fàcil, però ha fomentat arreu que els Estats Units no siguin considerats un soci fiable. I això ho ha guanyat a pols. Vull dir, en aquest moment...
5: Perfecte,
6: vull dir,
5: la gent... Però això per als Estats Units no és positiu.
6: No, que va, gens ni mica, no? Per això ho estic dient-ho amb ironia i amb sarcasme, no?
5: Sí, sí.
6: Vull dir, de fet, hi havia una publicació que vaig estar llegint fa temps ja d'això, que deien que, de fet, en Trump era un agent xinès infiltrat.
9: Perquè diu... Perquè s'està carregant
6: exacte, que tot els que
9: valors
6: està fent,
9: va, nord-americans. O sigui, eh?
6: Xina està guanyant sense bellugar gaires coses i sense dir masses històries i fer escarafalls. Resulta que està aconseguint que sigui el líder mundial de debò. El de debò. El que tothom vol com a soci. Vull dir, perquè dius, no, una història amb els americans, no, perquè demà canviaran d'opinió. Passat ens fotran arancels. Ara els pujo, ara els baixo.
5: I Europa hauria d'identificar això com una gran oportunitat de reforçar-se. I no ho estem fent.
9: Molt bé, escolteu, aquí... a propòsit, que és que no voldria que ens ho deixéssim. Hem dit que també teníem un bocinet fins i tot esportiu, on el tram hi fot les grapes.
5: Sí, sí, sí. Aquesta ha sigut la seva cacicada, en el cas de la FIFA, doncs, parlar amb el Gianni Infantino i que enviar la decisió d'un àrbitre, amb la qual cosa ha ridiculitzat els Estats Units
6: i a la FIFA. Bueno,
5: i a la FIFA
9: sí,
5: també.
9: No, però perdona, la FIFA, tu recordes a l'Infantino aquest quan li dona
6: el Premi de la Pau.
9: El Premi de la Pau.
6: Quins pebrots.
9: Home, tu, les coses... només has de repassar els arxius periodístics de fa 4 anys enrere quan surten tots els embolics de la FIFA als Estats Units.
6: Ja.
9: És també, per això que tens el Mundial als Estats Units també, i és per això que l'altre li dona el trofeig aquest.
7: L'hem de donar de menjar a part.
9: Hem de
7: recordar que els tres últims mundials s'han jugat a Rússia, a Qatar i als Estats Units.
9: Molt bé.
7: Els tres països, pues, diguem, diferents.
9: Sí, ho has dit molt bé, Àngel.
5: Amb aquest tema, aquesta setmana, haig de dir que el Pedro Sánchez em va sorprendre positivament quan no va voler entrar
6: amb tot el
5: cap
6: tema
5: mena de guerra dialèctica amb ell i es va posar a parlar de futbol amb ell a la reunió de l'OTAN
9: perquè sap perfectament quin tipus és
5: la ministra de Sanitat, la Mònica García, que ella ha estat una miqueta més agressiva i clarament parant-li els peus, ja no és la primera vegada. Amb el cas de l'eutanàsia també ho han estat parlant, sanitat com a dret,
9: per exemple.
5: Ja en diverses ocasions he dit, escolta, aquí tens una línia vermella, no la passis. I jo això, doncs, m'agrada.
9: Molt bé. Escolteu-me, no és que tenim 3 minuts.
6: Necessito 30 segons, només.
9: Va.
6: Perquè és una pregunta que el llenço així perquè es reflexioni. La seva manera de fer, creieu que ha obert camí arreu?
9: Sí, no sé si és el camí correcte, però...
6: No, clar. Vull dir, jo penso que és que abans, per aquí no s'ha... ningú s'atrevia a entrar en aquestes històries així tan... Ara dic una cosa, després la contradictòria, no sé què, ara... Aquí és el mateix, jo passo... Però, hòstia, això abans deia, no, però això et passa per factura, però és que jo penso que ha obert camí, malauradament.
9: Sí, però deixem la pregunta oberta i el que sí que us demano és ja els vostres titulars que hem de marxar. A vegades són titulars improvisats, no us diré que no. Àngel, no sé quin deixaries anar tu sobre el que hem parlat avui de les trompades.
7: No sé, ja amb aquest home no podem confiar en aquest home.
9: No podem confiar en aquest home, això està clar. Molt bé.
7: El primer que m'ha sortit.
9: Això està clar. Lluís,
5: el meu titular és que Trump clarament trepitja la Constitució dels Estats Units i el somni americà només és pels seus escollits.
9: Sí. El protagonista del somni americà per ell és ell mateix, no?
5: I els seus escollits.
9: Miliu, deixa-la anar.
6: El meu titular serà una pregunta, també.
9: Va.
6: És possible analitzar en Trump sense posicionar-se emocionalment?
9: Difícil, també. Jo, sí, va pel Trump aquesta, però també és veritat que ho vull generalitzar en el món de la política en general. I ja l'hem sentida per aquí algun cop. Diu que la política, això ho deia el Groucho Marx, la política és l'art de cercar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic fals i aplicar després els remeis equivocats. Això seria el que ha fet fins ara en Trump. I jo hi afegeixo, senzillament, com deia també un dramaturg irlandès, deia, mireu, els polítics són com els penyals, de tant en tant s'han de canviar per la mateixa raó.
6: Oscar Wilde.
9: No era Oscar Wilde, però vaja. Sigui com sigui, que hem de marxar, heu triat cançó, suposo. Sí? Lluís, quina cançó? O Àngel?
5: Sí, és American Idiot.
9: Ah, val, era l'American Idiot. Va, molt bé.
8: Idiota, sí.
9: Doncs,
5: i, vamos, no cal dir res més.
9: Res, com a mínim ens ha entretingut el Trump, que això és el que fa normalment en aquest espectacle que és el món al dia a dia, amb tantes coses que no podem arribar a entendre. Que vagi molt bé, Lluís i Miliu, ens escoltem properament. Bones vacances, Miliu, que tu ho deixes aquí amb el sentit de fins la temporada vinent.
8: Fins la temporada vinent.
9: Doncs que vagi molt bé.
5: Te'n vas a Trumplàndia.
8: A Trumplàndia.
9: Sí, és que el deixen entrar.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
7: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar. Ràdio Sant Boi.
0: Això és la República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
8: La partitura de la República, l'espai de la bona música.

0: 2:05 del matí. Això és la partitura de la República. Ricard Peris, molt bon dia tingueu.
1: Bon dia, Madeu. Bon dia, Sant Boi.
0: Què tal estàs? Com vas?
1: Bé, mira, un divendres més aquí fruint de la bona música.
0: Sempre, sempre. Si no, ja no seria la partitura, no? Sempre, sempre, sempre. I amb aquesta caloreta que vosaltres que veniu, dic vosaltres perquè ara us presentarem el convidat, de moment és sorpresa, però vosaltres que veniu de fora, apreta això ja o què?
1: Bé, avui sembla que farà una miqueta menys de calor, eh? Però que la setmana que ve hem de tornar-nos a calçar, segons diuen els experts,
0: sí,
1: amb calorades.
0: 28 graus als termòmetres del barri centre, de moment. Per tant, ens anirà molt bé el que ve a continuació, perquè és del tot refrescant. I ara és de justícia que presentis el convidat, que prou que el coneixem, és amic de la casa, és clar que sí.
1: A veure, anem a pams, perquè avui anem el programa estava dedicat a un event molt santboià, que és, la, com sabeu, la música a la fresca.
0: Sí, sí, i tant, i tant.
1: I que havia d'estar-hi aquí acompanyant-nos el nostre bon amic Steve Bruce.
2: Steve Bruce Roberts.
0: Sí, sí, ja. Molt bon dia, Steve.
1: No, després explicarem el perquè de la brometa aquesta.
2: Sí, sí, molts noms. Sí,
1: sí, molts noms.
0: Molt bon dia, Steve. Benvingut bon dia. Més a la República Santboiana, a Ràdio Sant Boi.
1: Doncs així, com sabeu, sí, bueno, com haureu vist ja el cartell, demà
0: és dissabte.
1: Demà és dissabte, música a la fresca, sí, actuarà l'Steve Roberts i els Songbirds.
2: Això, sí.
1: Els ocellets cantaires, eh?
0: Bueno, sí, sí, no? Va per aquí, els ocellets...
1: Sí, tenim a la Maria Martí i a Laura, sí, Delpina, o sigui, tindrem un ventall de gent santboiana, eh?
2: Sí, sí, sí,
0: que xulo.
2: Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé.
2: I més, que amb el Carlos Montserrat i el Toni Rocío.
0: Ah, carai.
2: El Toni està de la colònia, així que...
0: Ja, bueno, benvingut també, no?
1: Sí, home, sí.
0: Molt bé. Escolta, que xulo, no?, aquest invent, no?, de música la fresca des de ja fa uns anys, aquell entorn que tu coneixes perfectament.
2: A mi m'encanta, sí, sí, sí.
0: Aquell entorn, poguéssim dir, de memòria i patrimoni també històric.
2: Sí, sí, sí.
0: I en aquell entorn que veus les llumetes del Delta, una mica dels pobles veïns, d'una mica Barcelona, el port, estàs a la fresqueta en aquell, en aquell entorn.
2: Sí, sí, a l'estiu és
0: molt xulo.
2: Perfecte.
0: És perfecte.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, molt, sí, bé. Té molt d'ambient, sí, molt de personalitat aquesta...
0: Correcte.
2: Aquest lloc, sí, sí.
1: Oh, aquest any, abans ho estàvem comentant, aquest any la Unió Extremenya ha fet un programa força maco. Mm. El dissabte passat vam tenir Entre Tres.
0: Sí, sí, és veritat.
1: Que és també una tribu santboiana, molt, molt divertida i que va fer un concert molt, molt guapo, que sé. I aquest dissabte, pues, el repetirem, d'acord? Ara estàvem sentint una de les cançons, una de les primeres cançons del vostre darrer disc,
2: Que, sí.
1: Leave No Trace.
2: Leave No Trace.
1: Perdona el meu anglès.
2: Leave No Trace. No passa res, bueno. Sí, sí. Per
0: Leave no trace.
2: I el meu català, que...
0: No.
2: Ja veurem.
0: Està molt bé, està molt bé.
2: Fins a on arribo.
0: Està molt bé.
1: El teu català és un luxe, escolta'm.
2: No, home, ja veurem com...
1: Què és aquesta cançó?
2: Sí, bé, Steve, que jo estava treballant una temporada a Rússia fa uns anys, just abans de la guerra amb Ucrània, no?
0: Carai.
2: I pues, estava a un poble del sud de Rússia i tenia la sensació... Vaig veure molta gent com tirat una mica a la deriva, si ho diria, no?
0: Perduts.
2: Sí, una mica perduts.
1: Quina és la...
2: Va ser la meva impressió, no? Com havia hagut uns grans canvis i no sabien on estaven.
1: Quina és la traducció de Leave No Trace?
2: Leave No Trace, no deixa... huella, diguem.
0: Sí, no deixis petjada.
1: No deixar petjada.
0: Sí, no deixar petjada.
2: Una cosa així. Sí. No. Sí. És com el protagonista és com un treballador que és com ha perdut la identitat, ha perdut una mica tot, no? No té res
0: és que, d'important. Jo perdona, però és que aquella gent invisible.
2: Algun dia m'aniré d'aquí i no
1: ningú se'n recordarà de mi, no n'hi haurà cap.
0: Per això et dic que gent invisible, amb el bon sentit de la paraula, invisible per la gent, perquè no són invisibles, però ja m'entens.
2: Ja, jo vaig veure molta gent allà que no sembla que tenien molta cosa, i en l'època stalinista la llegenda o la ideologia era que sí, la classe treballadora era com la classe dominante del país, uh-huh, no? I clar, que havien canviat a ser uns, uh-huh, unes persones sense res, sense identitat, no? Bueno, la meva impressió.
0: No, s'entén perfectament, impressió. S'entén.
2: Doncs és una mica així que...
0: No, m'has volgut explicar aquesta història.
2: Tradueix aquesta impressió.
0: I si escoltem un bocinet, perquè, sí, hosti, val la pena també.
1: Sí, després parlarem una mica dels ocellets cantaires.
0: Sí, tant.

0: Escolta'm, fantàstic, però jo estava pensant ara, Steve, tu trobes més en forma de missatge de dir, jo vull, entenem, fotre la bronca aquí a la societat de segons quines coses passen, o cançó melancòlica i trista perquè tu, al final, és un record que tens que vas deixar allà, i fixa-t'hi que te'l vas endur, et va quedar allò, no? Hosti, quina sensació he tingut, aquí hi ha gent que sembla que passin per aquest món com aquell que pràcticament ningú se'n recordarà, no?
1: Bé, no sé si estem parlant d'aquesta cançó que estem escoltant ara, que és diferent, Això va...
0: Tornant una mica a allò d'abans, Vull dir, allò que ens explicava, però
1: les cançons tenen un tema, no? I són temes diferents. Per exemple, aquesta, Ultramarine, és un tema més...
0: Sí, però volia dir-te si tot al final és nostàlgic, tot és trist, tot és, són records que tu d'això, o realment a vegades és reivindicatiu, o senzillament...
1: No, hi ha alguns temes més reivindicatius, però pocs, perquè... Són molt subjectius.
2: Aquest és un treball molt íntim, molt intimista, que la veritat és que és molt agradable. I jo volia, ja que ens... A veure, ens hem adelantat una miqueta, perquè a mi m'hagués agradat que Ultramarine sonés una mica més tard, però bueno...
0: Vale.
2: A veure, també ens dona pas a parlar de les dues persones que embolcallen aquest treball, la Maria Martí i la Laura del Pino, que, hosti, com tu has fet perquè t'acompanyin?
1: Bueno, són amigues,
2: Però bueno...
1: Això és una mica una expressió de la comunitat de músics que tenim aquí a Sant Boi.
2: És molt gran. Sant Boi és una ciutat musical,
1: Sí. Així que jo estava fent un disc i pensava en fer uns cors, i vaig parlar amb la Laura i la Maria, i vam fer en un dia, no, un o dos dies, vam fer cors, un moguion de canciones.
0: O sigui, us veu entendre ràpid,
1: Sí. Va ser molt així, pum, pim-pam-pum, i ja estava tot fet, i la veritat és que són uns cracs a l'hora de treure arranjaments d'acords i coses, i tot va molt ràpid.
2: És que tant la Maria com la Laura, la veritat és que són músics, són músiques de llarga trajectòria. Sí. Bueno, la Maria Martí la coneixem aquí.
0: Bueno, és que ja ha vingut diverses vegades, però a banda, a nivell santboià és un referent, ja.
2: M'encanta aquesta dona, I la Laura, també, no?
1: Ja.
2: I bé, ahir a la tarda vaig tenir l'ocasió de compartir quatre paraules amb la Laura, perquè començava l'actuació del grup.
0: Home, queda fatal, això de vaig tindre quatre paraules. Sembla una més...
2: Volia dir, vaig compartir.
0: Una estoneta. Vaig tindre quatre paraules,
2: Sembla que m'hagués agradat molt que avui haguéssim pogut venir també i parlar. Com enfoqueu aquesta actuació? Què esperes d'aquesta actuació d'aquesta nit? De la mala nit.
1: Com un bolo.
2: Sí, però...
1: N'hi ha
2: bolos que a vegades són especials.
1: Sí, no, aquest és un bolo especial. Vaig pensant una mica en això, si hauria d'explicar alguna cançó, perquè no ho explico molt, que anem per feina i anem tocant, no? Però igual no sé.
0: Però és d'aquelles actuacions que tu ja tens interioritzat que aniràs a passar-t'ho bé, relaxadament, sense pressions, i a compartir nit.
1: Home, això és molt complicat
0: nit amb tothom.
1: Quan estàs fent una actuació, no?
0: Però entenem què vull dir, vols passar-t'ho bé.
1: Ja m'agradaria estar totalment relaxat i això, a mis anys, però... Bueno, ja veurem.
0: Bueno.
1: Depèn molt del lloc, de l'ambient i tot això.
0: L'entorn.
1: De l'entorn, sí. Doncs, però jo conec el... Mai he tocat allà, però...
2: Coneixes l'espai.
1: He vist molts concerts allà.
0: Sí, és veritat.
1: És un espai super maco i m'encanta.
0: I tant,
1: Estem tots molt contents de tocar allà.
0: Fantàstic.
1: Sí.
2: Bueno, jo no sé si l'Àngela Carrasco ens estarà escoltant, espero que sí.
0: Molt bé.
2: I que els assumptes familiars que han fet que avui no pugui estar amb nosaltres, vagin bé
0: Bueno, sí, al final, felicitar-los un any més per aquesta iniciativa, per fer-ho també, per organitzar-ho també i per tindre tan bon gust per la música. Mira què et dic.
2: Sí, sí, sí. No, es nota que n'hi ha allà, bueno, gent que n'entén i que sap, de... portar quins artistes val la pena que vinguin a fer aquests concerts, que són uns concerts a vegades una mica perillosos. Vull dir, perillosos en el sentit de que són concerts que a l'estar a l'aire lliure, que depèn de l'entorn...
0: Bueno, que t'arrisques una mica de dir la qualitat que jo... perquè...
2: Sí, perquè estàs a cel obert.
0: Clar, bueno, i si un és exigent... en aquest cas el mateix Steve és molt exigent, el que vol és, però home, s'ha d'entendre que això és més anar a compartir i que sigui una cosa molt agradable que no anar a clavar-ho, no? Perquè en un entorn així hi ha aquesta dificultat que diu el Ricard.
2: No, jo vaig veure que el concert de la setmana passada estava ben,
0: sí,
2: estava ben sonoritzat,
1: sí,
2: eh?
1: Segur,
2: estava ben sonoritzat,
1: sí,
2: i que... però bueno, té el perill aquest, del cel obert, de que, de que a vegades no és fàcil, vull dir, extreure tota la... per un disc que, a més, clar, vull comparar el disc amb una actuació en directe és difícil, no? A més, un disc que he vist que la producció està molt ben...
1: està molt
2: acurada, eh? Qui us ha fet la producció?
1: El Roger Gascó. El Roger Gascó té molts clients, diguem, no? Molts amics aquí a Sant Boi. I és el bateria dels Trau. Té el seu estudi a Santa Perpètua. Doncs ell grava i produeix molts discos de gent d'aquí.
2: No, la veritat és que m'agrada la producció. Sí. La producció del disc m'agrada molt.
1: És un altre crac.
0: Molt bé, molt bé.
1: Molt ben fet, sí.
2: I, escolta'm, què teniu en agenda? Perquè suposo que estaràs fent més coses.
1: Sí, no sé, no tenim...
2: Pel que jo et conec, ets com una cosa inquieta, no? Que sempre està fent coses. Que...
1: Sí. No tenim molt en concret. Però
2: no m'ho crec.
1: Estem buscant més bolos.
0: O sigui, busques més bolos que no pas noves propostes, o amb això també ja estàs posat?
1: Més bolos, estem buscant bolos a Barcelona també. Igual fem, no sé, bueno, ja hem de concretar coses. Però sí, i vam fer un parell de bolos al restaurant Hernández, que està al parc de la Muntanyeta.
0: I
1: també suposo que farem un altre, almenys un altre, abans de vacances.
0: Molt bé, això és molt xulo, també, un entorn molt, molt maco, també, i fresquet.
1: Molt bonic. I estem allà molt a gust. Doncs, recomanable.
0: Sí, senyor. Escolta'm una cosa, per poc que sigui anirem explicant, perquè quan queda ja del que és música a la fresca, doncs, a banda de demà, clar, vull dir-te.
2: Quedaran dos concerts més.
0: Sí, per això et dic, cal una mica anar-ho recordant i estarem a la White i ho anirem explicant.
2: Doncs mira, no voldria equivocar-me, deixa'm mirar...
0: Molt bé.
2: A veure... l'Steve, aquí anem a buscar l'Steve que té, aquí està. A veure, tindrem el 18 de juliol una fita, però bueno, va, bueno, és igual,
0: és igual.
2: Sí, el 18, cap i a la fi és el 18 de juliol.
0: 18 de juliol és 18 de juliol.
2: Que els amics de la Unió Extremenya ens porten a Naranjo, que és pop rock i flamenc, i el 25 de juliol el Ja Està, vull dir, que no els conec, que tampoc. Fan groove, funk, soul i jazz.
0: El matís de jazz no falla mai,
2: i el de flamenc tampoc.
0: El flamenc tampoc, i en aquest cas el flamenc rock també. Però molt bé, trobo que serà un mes de juliol, home, què vols que et digui, molt xulo.
2: Sí, no, com sempre, jo, com dèiem abans, els amics de la Unió Extremenya, la veritat és que se'ls nota, que ja tenen... Bueno,
0: i estan posades
2: estan
0: i posats.
2: Posats. I la setmana que ve tindrem a l'Àngela Carrasco, si tot va bé.
0: Finalment sí que podrà vindre, si tot va bé.
2: Sí, farem una mica d'avaluació de com han anat els dos primers concerts.
0: Molt bé.
2: I tal. Escolta'm, a mi m'agradaria molt sentir una miqueta més d'Ultramarín,
0: Sí, però a mi m'agradaria també que si hem d'acabar acabem amb una cançó però sencera, que sovint ens costa molt de que sigui sencera pel temps que tenim.
2: Doncs va, li demanarem a l'Albert que ens posi ja directament la
0: sí?
2: Marianne
0: sencera, això sí, sí. Molt bé, sí. I no sé, pues agrair-li a l'Steve que hagi invertit el seu temps amb nosaltres, que hagi vingut un cop més, pues i
1: un plaer. Com sempre, estar aquí, bueno, a la ràdio de Sant Boi.
0: I que facis coses i que siguin tan interessants i ens ho expliquis.
2: No, i sobretot que demà que tingueu un, a disfrutar-ho tot. Jo estaré allà,
1: Sí,
2: jo estaré allà, com un fan més de vostre. I això, donar-te també, com diu l'Amadeu, moltes gràcies per haver vingut a acompanyar-nos. I bé, ens n'anem amb Marianne.
0: Sí, senyor. Ricard, aquí ho deixem.
2: Sí.
0: La setmana vinent més coses.
2: La setmana que ve, en vez de rock and roll, farem flamenc, pop rock flamenc.
0: Aquelles coses que ens agraden a nosaltres, a vegades aquelles barreges, sí, que estan molt bé.
2: Bueno, direm rock and roll també,
0: molt
2: encara
0: bé.
2: Que sigui mentida.
0: Moltes gràcies, Steve, que vagi molt bé. Sort, salut.
1: Gràcies a vosaltres.

0: 9 minuts passen de les 10 del matí i és el moment de rebre, és clar, evidentment, les dues estrelles, ho podríem dir així, les dues estrelles que brillen els divendres i brillen en ple llum del dia, eh? Per una banda, la Pilar Ordóñez. Molt bon dia, Pilar, què tal estàs?
1: Molt bon dia, Madeu, Alemany, a tothom de la República Samoyana!
0: I per l'altra banda, és clar, faltaria més l'amo i senyor del safareig de la República, el senyor Josep Maria Reventós. Bon dia!
2: Bon dia, Samoyans, bon dia, Samoyans!

0: Ganes, bon divendres a tothom, home, vinga!
1: I va que hi ha media hora en el lavabo.
2: Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs fantàstic, ens agrada, això, a l'equador ja del matinal. Bueno, l'equador no, ja pràcticament en el transcurs final. Déu-n'hi-do tot el que tenim al damunt de la taula a banda de micròfons, no, Àngel? Tenim una mica de tot avui.
3: Els tenim tots connectats perquè són masses avui.
2: Sí, ja ho pots dir-ho. Bueno, escolta'm, Pilar, res, que estem encantats de la vida, com sempre, de rebre les teves receptes cinematogràfiques. Què? Com anirà la cosa?
4: Hauria de fer una sintonia especial per a aquestes receptes. Sí. He de parlar en el meu músic, que tinc un músic.
2: Home, ja ho vas dir-ho, ja ho vas dir-ho.
4: El mateix músic de l'amistat, per cert, i tot això, este, el Hans Pirretes, però no em va fer-me ningun cas.
3: De les propostes?
4: Sí, no, de en general de fer més música, perquè no le pago.
3: No li pago
4: perquè és un amic.
2: Saps que tenen, els músics tenen una cosa, i és que els agrada molt treballar, però sí. Normalment, si no pagues,
4: costa. No, espera un moment, en cuando tenga un minut, i luego al minut no, mai apareix.
2: Costa, que un músic toqui el que sigui sense...
3: En general costa que la gent treballi sense
4: cobrar. Sí.
2: Costa molt.
4: Però és que...
2: I és molt lleig a fer treballar algú sense treballar.
4: Però és que pues, aprena perquè tota la vida...
2: Però entenc a la Pilar.
4: Perquè és un becario. No, no.
2: Que becario ni becario, home, per favor.
4: Que becario ni becario.
2: Impossible. Molt bé. Bueno, va, explica'ns la recepta, perquè les propostes de la Pilar s'han convertit en receptes cinematogràfiques.
4: I que estic molt contenta perquè la gent va dir-me que des de que jo parlo a l'estren de la setmana, la gent va a veure aquestes pel·lícules. L'Albert també va a veure aquestes pel·lícules i van dir, pues té raó, que aquesta pel·lícula està molt bé això, i que m'agrada les teves recomanacions i tot això. Cinematogràfiques, les receptes. Entonces, doncs, crec que escriurem un llibre sobre aquestes propostes, i perquè en realitat jo no faig crítica, jo faig opinió.
2: Tu fas opinió, O sigui, és article d'opinió, que es diu.
4: I la meva opinió és meva. Des de la meva veritat, que pot ser que una altra persona pensa a una altra cosa. Això és un altre problema.
2: Està molt bé.
4: Jo parlo des de la meva veritat.
3: Al teu punt de vista.
2: Molt bé. Què més? Explica't.
4: I avui s'estrenen, bueno, diverses pel·lícules, com sempre, però jo sempre trio una que m'agrada més perquè el que sigui. I en aquesta ocasió és una pel·lícula francesa, que a mi m'agrada molt el cinema francès, i la pel·lícula es diu La Còpia Perfecta.
2: La Còpia Perfecta.
4: Sí.
2: Va, explica'ns coses.
4: Bueno, pues és molt interessant aquesta pel·lícula perquè està basada en fets reals. I a mi tot aquest de basat en fets reals, jo ja
2: per tu és un plus.
4: Per a mi és un plus perquè si va passar en la realitat, jo ja d'entrada ja em creu.
3: M'ho crec.
2: Escolta, vols que escoltem un bocinet, com diem aquí, del que serà aquesta pel·lícula? Sí? Doncs vinga, punxem.
5: ¡Joder! ¡Que salgas, te digo! ¡Vamos! ¡Vamos!
6: Comisario, ¿algún comentario sobre el atraco?
7: Haré lo posible por encerrar a los culpables.
8: No hace falta que volváis el lunes. Lo han pedido los franceses y tienen prioridad.
9: Libertad, igualdad, fraternidad.
10: No podremos ayudaros para siempre.
8: Puedo buscarte un trabajo en mi empresa. ¿Qué te parece hacer entregas?
10: Papá, Jan es ingeniero.
11: ¿Cómo te llamas?
12: Jan Boyarsky.
11: Dicen que tienes talento. 5 años por falsificar documentos, 30 años por billetes. Nunca he visto uno tan logrado.
5: ¡No te muevas!
12: Tengo buenas noticias. Voy a trabajar por mi cuenta.
10: Salud, señor Boyarsky.
12: Regla número uno, no más de un billete por tienda.
10: Son 300 francos. ¿Qué nuevo este billete?
12: Regla número dos, nada de ostentación.
10: Y 200.
13: Gracias, papá.
12: Regla número tres, discreción.
14: Boyarsky, ¿qué has hecho? Control de identidad.
15: Documentación, por favor, abra la maleta.
12: ¿Puedo ayudarte?
10: ¿Qué me escondes?
16: Solo en un mes hemos detectado más de 200.
17: ¿Sabe cuánto dinero es eso?
12: ¿A qué juegas, Susan?
10: Quiero saber con quién vivo. ¿Has perdido a tus amigos? ¿Quieres perder a tus hijos? Dime qué fabricas realmente aquí.
12: El Banco de Francia está asombrado.
17: ¿No eran infalsificables?
18: ¡Policía!
12: Puede que lleve tiempo, pero lo detendré.
14: Cuando tenga suficiente, pararé.
12: No, no se detendrá jamás.
14: Porque no lo hace por el dinero.
2: Déu-n'hi-do, és d'aquelles pel·lícules que a mi m'agraden molt, les trames, que tot està molt ben pensat, que resulta que hi ha un especialista amb no sé què, espionatge pel mig...
4: Perquè és un aquesta, thriller.
2: No, thriller.
4: El thriller, explica't, explica't una mica. Molt interessant. Doncs pues sí, aquí sí. La gràcia, per suposat, que em va corregir l'Albert, moltes gràcies, perquè el meu coach està sempre com tots els joves, ahir a les pantalles, clar, i no em fa cas.
3: Clar, perquè després les publicacions clar, no les veiem.
4: Clar, per suposat, per suposat. Bueno, molt bé. Doncs aquesta pel·lícula és, a mi me'n recorda en un altre tipus de cosa que n'ha res que ver a una sèrie que ja que t'agrada tant les sèries de Netflix i tot això, Breaking Bad. Habéis vist Breaking Bad?
2: Sí, sí, sí. Sí, Breaking Bad.
4: Te'n recordes aquell químic que va fer metamfetamina perquè té càncer i ha de salvar a la seva família.
3: Sí, era professor.
4: Sí, però després...
2: Correcte, correcte.
4: Al tipus l'agrada fer aquesta cosa i ja continua sense necessitat, no? Pues aquesta pel·lícula va de la mateixa cosa. És un polaco immigrant que va a Marsella i doncs allí és un enginyer que fa moltes patentes de molts invents, però ningú la contrata perquè és un immigrant i perquè és la postguerra, la guerra en principi i tal. I ell, en la resistència francesa, comença a fer passaports falsos perquè ell era la falsificació perfecta del que feia, no? Entonces, comença fent passaports i papers falsos i quan es dan compte que aquest home falsifica també... El crimen organitzat la contrata perquè falsifique diners, bitllets. I després, quan ell se da cuenta que pot fer esto millor que el Banco de França, ja ho fabrica per el mateix.
3: Vale.
4: I clar, tota la trama és que ell s'oculta a tothom, inclòs a la seva família, a la seva dona, als seus fills, no sap en què treballa el seu pare. I com ja té diners, pues construye una casa i en el sòtano construye tot el laboratori dels bitllets. I esto es un fet real,
3: sí, sí.
4: I va tenir al Banco d'Espanya i a la policia francesa darrere d'ell, tota la pel·lícula i tot això. I és el duel interpretativo entre el policia i ell, que ell s'esconde i l'altre...
2: Ell s'amaga, ell s'amaga.
3: Molt bé. Si puedes.
4: Atrapa-me si puedes, sí. Sí, és...
3: És falsificació,
2: sí, sí. Una miqueta... Sí, una mica, però aquí se li don... Jo crec que hi ha una èpica darrere, també. Sí. Hi ha una aventura, un risc amb tot plegat i allò que
4: i
2: passa.
4: No? Jo crec que en aquesta pel·lícula el més important és el personatge principal. Per això abans vaig comparar-ho el de Breaking Bad, no? Com és una persona que el propi ego... el fa que després el descubra, no? Perquè és, necessita, després, que és un artista, necessita que la gent li aclame...
2: Necessita
4: i
2: projecció, que algú reconegui que ell és un artista.
4: I que li reconegui que, de fet, li van a llamar...
2: El van trucar?
4: Li van a nombrar...
2: Ah, el van anomenar.
4: Li van a anomenar el César de la falsificació.
2: El cessen?
4: Cessen, el pintor.
2: Ah, pintor,
4: Era millor que pintava millor que el Banc de França. Sí, i va fer ell mateix tot. O sea, des del papel, el paper, el va fabricar el
2: un geni de les arts gràfiques, podríem dir.
4: Avui es venen aquests bitllets per 70.000 franc, franc o de whatever.
2: Molt bé.
4: Increïble.
2: Déu-n'hi-do.
4: I ell va morir-se pobre.
2: Com molts genis.
4: Los pintores, ja sabes el que nos toca. Moriré pobre.
2: Però amb dignitat.
13: Sí. I després el basnet és el que cobrarà. Sí.
2: No,
13: jo m'ho gasto tot abans.
2: Però la dignitat que vagi per davant.
13: Sí, això sí.
4: O que te reconeixen, no? Que te reconeixen el que fas.
13: La mentida està ple de dignitat.
2: Home, ara ens has...
13: Bueno, i d'altres coses, i flors també.
2: Ens has esgarrat una mica el missatge moral que volíem i d'optimisme i d'esperança que volíem donar. No, t'entenc, perquè tu tens la part aquesta
13: crítica. Jo ho sento, però...
2: Tu t'ho petes, tot.
13: El ser fill únic.
2: Això sí que ho té. Bueno, la Pilar, a més, de tant en tant també ens fa alguna recomanació de sèrie. El passa ara fa dies que ella sèries ja no en veu.
4: No,
2: ja.
4: Per això vaig començar con la sèrie Breaking Bad, que és de tota la vida. Sí. Però si la gent va al cinema a veure La Còpia Perfecta, després, quan torni a casa seva, pot posar-se la Breaking Bad i comparar aquest tipus de personatge, que és el més important.
2: Un experiment curiós, fer això. Fer això seria un experiment curiós des del punt de vista cinematogràfic. No?
4: Sí. I de condició humana, no?
2: Sí.
4: Perquè perquè un personatge es mou com es mou, no? I perquè fa o toma...
2: Pren decisions
4: i aquestes i no aquestes. I aquestes a lo mejor et porten al trullo, no?
2: A la garjola. Bueno, escolta'm una cosa.
4: La garjola és slam català o no hi ha slam català?
2: Bueno, seria el trullo, que dius tu.
4: El trullo al català és slam. O sea, o tothom és tan així,
13: tu que preferis dir trullo o garjola? Jo prefereixo dir garjola, eh?
4: Però garjola...
2: La garjola. Parla, doncs...
3: Té força.
2: I
13: presó, vés a la garjola, babau!
2: Fotrem a la garjola.
4: Però la garjola a recollir el consorci, no?
13: Sí, és una paraula reconeguda, garjola.
2: No, i tant.
4: El trullo que no existeix.
2: No. Sí. Aquesta està reconeguda. Sí. L'altre dia deien uns... Tot el que no surt a la Real Acadèmia Espanyola no existeix. No existeix.
13: Potser sí que li falta al català aquest slang que dius tu. Que no siguin paraules castellanitzades, però que siguin...
4: Jo, per exemple, jo pot ser l'exemple viu de l'slang català. Perquè jo cometo moltes errores...
13: Barbarismes.
2: Ella s'inventa paraules, que això és molt maco. Això ho feia el Josep Pla, s'inventava adjectius. Doncs ella també.
4: Invento paraules en castellà i la gent després s'utilitza. El machirulo em vaig a inventar jo. I el cancaneo... Que ara el cancaneo tothom...
2: Aquí hem inventat alguna paraula, aquí també. A veure, no. No ens volem fer els pinxos, però perquè algú dirà, escolti, això ja se sentia. Els primers que vam parlar de trompades, avui n'hem parlat, és a dir, tot allò que fa referència al tram...
4: Trompades. Aquesta paraula és teva.
2: Va sortir d'aquí. Les trompades.
13: Fem-nos els pinxos,
2: clar que sí, les trompades.
4: Hauríem de fer un diccionari
2: és un exemple. Alguna paraulota hem inventat per aquí.
4: Però, per exemple, aquesta paraula en català, les trompats. O no?
2: Bueno, trompada, a veure, el que passa que perquè ve de Trump, però una trompada seria un golpe violento, una, digue-li, no?
13: Una trompada, un cop fort.
2: No, però en castellà seria un golpe violento, trompada.
4: Ara que va dir lo del cop, me'n recordo, ahir vaig a veure una pel·lícula al Ministeri de Cultura de molt d'acció i de policia, de ladrons, i les persecucions i tot això, i claro, va dar-me a cuenta quan tothom corre, sempre dius cop, que és policia, cop, no? I que aquí, bueno, els immigrants sempre diuen agua.
13: Bueno, immigrants i no immigrants, jo he vist gent d'aquí que aigua, water també, water.
2: Us heu fixat que és tan polifacètica la Pilar que en la seva secció passem del cine a la filologia.
4: Sí. A la filologia.
2: Sí. És una secció on també hi escau això, les paraules o paraulotes, clar, mots semi-inventats.
4: És que m'agrada molt també la etimologia de les paraules, perquè de la traçabilitat, saps? Sí,
2: carai, ara estem pujant ja en un nivell,
4: perquè ja...
2: La traçabilitat.
4: Però, sí, que m'agrada molt aquesta cosa, sempre investigo per què de les coses en general.
3: Queda tot plegat.
4: Sí.
2: Molt bé, molt bé. No, xulo, tot plegat. Sí, sí. Bueno, escolta'm...
4: La còpia perfecta, no puc dir res.
2: No pots dir res més, no pot dir res més. No puc dir res més.
4: La còpia perfecta.
2: És el que hi ha.
4: Pel·lícula francesa, és el que hi ha.
2: Bueno, escolta'm, per acabar, sí, farem una mica de xafarders, farem safareig, millor dir que mai, amb tu. Aquest estiu et quedes a Barcelona.
4: Ai, molt bé, estic
2: al Raval.
4: Molt contenta.
2: És la fada del Raval, també,
4: Sí, bueno, te'n recordes que quan vaig tornar al Raval, perquè després de la viga i tot això, i la gent, els cambrers, sortien de les botigues, bueno, de les bars, bàsicament, dels bars, saludant, Pili! Com si jo tornara de la guerra amb los orcos.
2: Sí. Allà, amb la maleta aquella de rodes que porta... Que... Sí,
4: sí, per tot el Raval.
2: Quan fot aquell soroll, tothom treu el cap. No, això ho he viscut, jo a vegades hi he anat amb... I sempre se sent allò de joder.
4: Imagina...
2: Perquè ens ho pega, saps?
4: Sis mesos sense el soroll.
2: Sí.
4: Sis mesos sense el soroll.
2: Quan va aparèixer per allà...
4: I sense...
2: La gent sortia amb Pilar!
4: A la Pili, als bars, beuent i tot això. I parlant amb tothom i tot això.
2: Era una mica com torna aquella persona que s'estima tant al barri i li van muntar una festa. Carai, va un fastorro allò, la gent del carrer.
4: Hola, he vuelto.
2: Que aquest estiu podràs estar tranquil·lament al Raval, gaudir...
4: Perquè teletreballaré. Això vull dir que...
2: Sí, això està molt bé.
4: Vull dir que...
2: podràs veure les pel·lícules a casa.
4: Sí, estaré veient pel·lícules, però en casa meva, perquè en casa meva tinc un projector...
2: Té un projector!
4: Que
2: jo l'he vist, i té tota una paret en blanc que dius, no hi ha res a aquesta paret, i ella diu, és que no hi vull res. I jo li vaig dir, me'n recordo, li vaig dir, i per què? Diu, mira per què. I va agafar un comandament i de darrere el sofà, pum, va sortir un projector, toma, tota la paret.
4: Però
2: gran,
13: I sistema de so també tens, a part?
2: Sí. No. Té uns treu l'altaveu normal.
4: No, ara mateix porta el so de l'aparell.
2: Però són uns altaveus que té l'aparell. Sí,
4: que jo visc...
13: Jo també m'emocionaria, si tingués això, no podria parlar...
4: No, que jo visc en un apartament de 40 metres. Imagina't.
2: Però això afavoreix el so.
4: Un apartament de 40 metres Ramets és sí, sí. la casa. O sigui, sí, sí, sí. no hi ha més. Sí, sí. I aquesta
2: podríem
4: paret
2: dir,
4: és...
2: Podríem dir que viu dins d'una sala de cinema.
13: És com, sí, com vas a una sala sí. de cine que et sentes davant de tot.
2: Igual.
13: I tot
2: sí.
13: així.
4: És, sí. Una mica així. No, no, així no, no, perquè...
2: I es veu bé, eh? No, no, es veu bé, eh? No, no us imagineu que és allò del Cinexin, que es veia mig esborrat. No, no, no, és allò que dius. Oh.
4: Però imagina oh. com aquesta parel,
2: paret,
4: i tu sofà és a per aquí, no? Ah,
2: sí. No,
4: pues
2: no.
4: aquesta res. Distància...
2: A 3 metres.
4: Perfecte.
2: Ni 3 metres.
4: Però no hi ha més apartament. Solament això.
2: Bueno, té la cuina, sí, una barra, que, i ho té...
4: Tot junt.
2: Ho té tot molt còmode.
4: Com un loft.
3: Projector, cuina i
4: dormitori. La cuina
2: vermella,
4: eh? No, vermella no. Com es diu? Roja, com es diu?
2: No, vermell, home. Me'n recordo, sí, sí. Doncs, escolta, me l'imagino teletreballant amb aquest projector, sí. doncs, ha! Ves-li darrere! Ves-li darrere! I a disfrutar de Barcelona I a l'agost, que és quan més es disfruta.
4: I de la sí. playa! I de la playa, entonces, al cap de setmana, a la playa, al Maresme,
2: veus,
4: a la Costa Brava...
2: Molt bé, molt bé. Bueno, va, que estàs fent molta ràbia a la parròquia.
4: De vacances en Barcelona.
2: Val més que ho deixis aquí, que estàs fent molta ràbia. No, amb el bon sentit de la paraula.
4: Sí, ja ho sé, ja ho sé.
2: Molt bé, Pilar, no te'n vagis, que ara ens anem als safareig, d'acord?
4: Molt bé, molt bé.
2: Doncs vinga, fins la setmana vinent, Pilar!
4: Fins la setmana vinent!

0: Un minut passa, doncs ara hi ha quasi dos de dos quarts d'onze, i sí, ara és el moment del safareig. Ara sí, senyor Reventós, toqui premi el botonet perquè comenci.
1: Ja està, ja està.
0: Ja l'has pres?
1: Sí, ja l'havia... Potser havia avisat que premut?
0: L'has premut?
1: Sí, premut abans.
0: L'has premut abans. Molt bé. Doncs endavant amb el safareig.
1: Sí. Permuta. Sí. No. Sí, sí. Abans de començar avui el safareig, sí que voldria donar les gràcies tant a bombers, ADFs, policia local i tota la gent que va estar lluitant contra l'incendi que vam tenir a Gavà fa un parell de dies.
0: És de justícia fer-ho.
1: I jo t'he de dir que, o sigui, a casa nostra no hi va haver problema perquè no estàvem als barris, però quan va començar l'incendi, jo és la vegada que he tingut el fum més a prop. I sortia jo per la meva habitació i es veia una columna de fum que dius, compte, aquí, a veure què passa, eh?
0: Vas arribar a passar por?
1: Em vaig fer una miqueta de pipi sobre, fins i tot, eh? Sí. O sigui, realment no era necessari, però clar, estava molt a prop.
0: Bueno, jo crec que és just que haguis fet aquest tribut, doncs, als cossos de seguretat, als bombers...
1: I a més, també volia fer un tribut a l'educació, perquè resulta que tot va ser generat per algú que es va dedicar a tirar petardos enmig d'una onada de calor a 35 o 36 graus que estàvem allà. Vull fer una... Vull trencar una llança per l'educació.
0: Per l'educació.
1: L'educació tant pels joves, com pels petits, com pels grans també, pels adults, que potser són els que més necessiten educació a vegades.
0: La primera bufa ja l'has deixat.
1: Sí, sí, perquè amb educació tindríem una bona prevenció d'incendis. En aquest cas...
0: De ben segur.
1: No hauria passat res.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: I mira, per sort, realment... No, per sort no, perquè els bombers han fet una feina, com han fet a tots els incendis, espectacular. Mitjans, voldríem tenir més, però bueno. Simplement volia deixar això sobre la taula.
0: Doncs ens agrada que sigui així, que comencis per aquí, tant que sí.
1: I ja anem a... Ja anem al safareig, propiament al safareig.
0: Cap al safareig! Va, explica't.
1: Vull començar per començar...
0: No, però si ja has començat.
1: No, però és que el que he fet aquesta prèvia als bombers era un pròleg de reconeixement.
0: Val.
1: Ara sí que començo.
0: Ara sí que ja comença el safareig.
1: Ara començo prèviament. I volia explicar una altra vegada un tema de casa meva. No sé si estan relacionats, però és una cosa que va passar ahir i aquest matí.
0: Explica't, a veure, t'escoltem.
1: Vosaltres, suposo que ja us en recordeu del meu veí. Aquell veí que es va regalar...
0: Sí, però que després no...
1: Sí, però el problema amb aquell veí no el va tenir ell, sinó que va ser cosa meva, perquè va haver-hi... Ell, l'home, sempre em saludava molt amablement, que fins i tot us vaig dir, a vegades va com molt seriós, et veu i canvia la cara com si fos un jugador de futbol.
2: Que estàs preocupat.
1: Sí, això era una mica tens.
0: Molt bé.
1: Però ahir me'l vaig tornar a creuar una altra vegada a l'entrada de casa, i ja pràcticament no... O sigui, no va somriure i va mirar al terra.
0: Mala cara.
1: No va canviar la cara. La cara que tenia, la cara que portava...
0: Què, és jove, gran, mitjà?
1: Jo sé que deu ser una mica més jove que jo.
0: Una mica més jove que tu.
1: És
0: un...
2: Se fa més gran.
0: Un tipus...
1: No sé per què ho he afegit, però simplement era descriptiu, era una descripció.
0: No, val, doncs no sé, ens l'imaginem.
1: Bueno, però la qüestió és que... Li podria dir jo directament amb ell, però, clar, a mi em sap greu, perquè era un home simpàtic, i, clar, des del primer dia que em va preguntar què tal, com estàs, i jo no vaig respondre, no per mala educació, sinó perquè jo anava a meves coses,
0: i
1: vaig dir adéu.
0: I perquè no tenies resposta per allò. Bueno, què tal, com ho vas?
1: Què tal, com ho vas? Tu què respons a això?
0: Clar, és que dius...
1: Jo no puc respondre amb bien.
0: No, és que si respons com Déu mana, estaries una hora.
1: Clar,
0: a veure. Comença a dir... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué?
1: ¿Qué tal? ¿Qué pasa?
0: ¿Que dónde voy? ¿Por qué? Sí. ¿Cómo? ¿Y tú qué n'has de fer?
1: Clar,
0: si entres per aquí ja... A propòsit, Àngel, tenim la frase de la setmana avui?
1: Ah, és veritat.
0: Quan t'ho diguis.
1: Espera, vale, ara faig la segona part d'això, que preguntarem a veure la vostra opinió, si està relacionada o no. Això ja és dintre de casa meva. I ha passat aquest matí, veus, curiosament.
0: Sí.
1: Són coses que no li dones importància, però jo crec que sí que entenen. Tu quan tens carregat el rentavaixelles, que encara el tens programat, perquè clar, nosaltres a casa ara mirem quan va l'electricitat, i el programem per quan estigui ja fa temps que fem això.
0: Sí.
1: Doncs diu, ostres, mira, aquesta cullera m'ha quedat fora, vaig a ficar-la perquè encara hi ha lloc.
0: A vegades passa això.
1: A mi em passa cada dia. cada dia em passa una cullera i
0: has d'acabar fent lloc per allò de dir, home, aprofitem-ho.
1: Clar, clar, perquè està allà la cullera allà. I quan, evidentment, quan obres el rentavaixell, és clar, els plats que hi ha dintre, els gots, pues, nets no estan, perquè clar, si no, no estarien a rentavaixelles. I es genera ja una mica de ferum, una mica desagradable, no? Que dius, ostres, vaig a obrir i tancar ràpid. No sé si us passa, que també va passar, eh?
0: Home, jo és que tinc la costum d'esbaldir una mica abans.
1: Sí, però això, tu dius, això està molt bé. Doncs no, va molt malament.
0: Ah, sí?
1: Vaig veure un vídeo de TikTok que...
0: I per què diu que va malament?
1: Perquè no s'ha de deixar amb totes les restes a la... Perquè si no es neteja bé.
0: Però què estàs dient?
1: El que sents, el que sents. I era un facto, estava comprovat.
0: No sé, jo el que sí que sóc un vertader expert, mira que ho dic amb tota la noblesa del món, que no vull ara fer-me el pinxo, però sóc, sóc tot un expert en posar-hi més coses quan ja dius ja no hi cap res
1: que,
0: més.
1: En crear espai.
0: En crear espai.
1: Molt bé això,
0: Sí. Jo hi he arribat a guardar, t'ho dic seriosament, allà dintre hi ha capigut fins i tot la mudança d'un parent que se'n va i no sap on guardar-ho.
1: Sí.
0: Jo ho acabo fotent...
1: Això és molt gran, un bon superpoder, perquè hi ha vegades que queden coses
0: fora... Un mil·límetre?
1: Fora. Sí.
0: Un mil·límetre lliure, un mil·límetre que aprofito.
2: Això és pràctica o talent?
0: Hi ha una mica de tot.
2: Vale.
0: Però no, hi ha una mica de tot. T'ho dic seriosament.
1: Però no creus que a vegades aprofites tant l'espai que aleshores no hi ha lloc entre les peces i aleshores l'aigua no... És igual. Tu el que vols és que fotre-ho dins.
0: Clar, un pensa aprofito, i de vegades sí que és veritat que dius, bueno, escolta, aquí ja no hi cap res, ni un escuradents, que seria lleig fotre un escuradents amb un rentavaixell per aprofitar-ho després.
1: Clar, jo entenc que és això que dius, que comences i després on pares? On li poses estop allò? Si veus que... Clar, tu, el teu ulls... Al moment que veu un microespai, ja dic, allà, encara. Sí.
0: Home, jo hi he arribat a embrutar una cullera, expressament, allò...
2: Per poder-la fer.
0: Per dir, encara hi ha espai per una cullera. Ah, dius, home, però que no està beneta. Mira, és una mena de psicopatia.
1: Sí,
0: dius, està beneta, però és que aquí cabia una
1: altra. Aquí cabia una altra.
0: I llavors què he fet amb la cullera? Pues, la llepo, la meca...
1: I vinga, cap a dintre.
0: Cap a dintre una altra cosa.
2: Això és una altra cosa. Quan poses el rentaplats? Quan se t'han acabat els plats? Quan se t'han acabat els...
0: Quan? Quan allò està ple.
2: Clar, però potser només està ple de plats.
0: Sí, de vegades... No, o al contrari, no sé el per què hi ha tants gots que arriba un moment que tens que posar al lloc dels plats també algun got.
2: Sí,
1: és veritat.
0: De fer virgueries.
1: Allò a mi em dona una mica de toc.
0: És una mica tetris.
1: I et passa que com a un pintor que no sap a vegades quan acaba la seva obra... que diu, vinga, acabo ja, perquè si no aquest quadre no l'exposaria.
0: Però si el problema és aquest, és que no en tens mai prou.
1: Veus? Aquí està el tema.
0: No tens mai prou.
1: Clar, clar. És que jo, a mi també, prefereixo no entrar en aquest món, perquè si no estaria...
0: Ens fotrem mal aquí.
1: Sí. Bueno, deixem-ho estar.
2: Les elites estan per sobre.
1: El què?
2: Les elites del món estan per sobre.
1: Sí, estan per sobre, això. Doncs el que m'ha passat avui és que he obert les rentavaixelles, a veure si això t'ha passat, et vols creure, no sé si seria el meu cap, vols creure que olorava paella? I quan no vam menjar paella tota la setmana.
0: I tu no has menjat paella tota la setmana.
1: O sigui, dic, què veu? Que t'ho juro que olorava paella allò a dintre.
0: Vols dir que al rentavaixelles no se li repeteixen les coses?
1: No, perquè... No, fa setmanes que no fem paella. Sí. Com és possible? Ja. Una altra casa estranya, casa meva. O sigui, és que no havia passat mai.
2: Potser compra pastilles.
3: El fantasma que menja en casa teva.
1: Aquí està el tema.
0: No.
1: És molt estrany, això.
0: Compte que si ho escolta això a l'Iker Jiménez, no t'ho agafi pel quarto mil·lenni, per la nave. Escolta'm, sí, està molt bé, però clar, és que són coses estranyes que passen i que a vegades no tenen resposta.
1: Jo no sé com justificar, no puc argumentar, no hi ha una lògica.
0: A propòsit, saps que hi ha receptes que es fan a dins del rentavaixelles?
1: Perdó? Com si fos un air fryer.
0: Sí, receptes que tu prepares, em facis dir, i poses un rentavaixelles, home, sense, no en plats bruts, ha de ser només per aquella recepta. Deu ser que el vapor o el que sigui, i són receptes fetes a dins del rentavaixelles.
1: Ostres,
0: la Pilar fa una cara com dient...
3: Perquè mullades.
0: No m'ho crec.
3: Com es diu, mullades. Mullades. Mullades. Mullades. Mullades. Mullades. Mullades. Mullades. Mullades. Mullades. Mullades. Mullades. no?
0: No, no, home, tu, un tàper de vidre ben tapat.
1: El programa de vapor solament o...
0: Sí, no, i, o tàper de vidre ben tapat.
1: Ah, ben tapat.
0: Hi ha receptes, mireu, és curiós. Sí. A mi m'agradaria que un dia fessis una mena de...
1: Jo crec que això no és gaire sostenible, però... Tampoc ara ens posarem aquí filiprims.
0: No sé, unes almejes al vapor.
1: Clar.
0: O
1: clar.
0: Una, jo què sé.
1: Fica el millor.
2: Sí,
1: sí. Potser. Jo diria, diria. Clar, ara muscos, com els pantans estan molt plens, però...
0: Fes el favor de fer una investigació sobre això.
1: Sí, però m'ho apunto.
0: No estic fent broma, eh? No estic fent broma. Sí. Molt bé.
1: Vale, molt bé.
0: Tenim la frase?
1: Sí. Ah, sí, molt bé.
0: No, ho dic perquè...
1: Endavant. Sí.
2: El bon dia comença per l'alba.
0: El bon dia comença?
2: Per l'alba. No, sí. no l'Alba, com a persona que es diu Alba.
0: No, el bon dia comença per l'alba. Això està clar.
1: Per la trencada d'alba, refereix, quan surt el sol.
0: Vol dir que sempre comença per algun lloc. Sempre és al mateix lloc.
1: Al mateix lloc.
0: Dic jo, o la mateixa manera de fer...
1: O una persona que es digui Alba, també. Però no crec que vagi per aquí, no?
0: No.
1: Oh, però seria maco, eh? Seria poètic.
0: Però és com si em diguessis el dia acaba quan se'n va el sol. Vale. Sí, sempre.
2: Sí.
0: No sempre. No, hi ha llocs del planeta...
3: Però un moment, a l'alba no és a l'amanecer?
0: Sí.
3: El dia comença a l'amanecer, a l'alba.
0: Això és el que està dient la frase d'avui.
1: Sí, que tot té un ordre, no?
0: Ah, ara, mira l'analista com ho ha enganxat.
2: El bon dia. O sigui, no bon dia.
1: El dia. Sí, però el dia dolent també comença... Clar. El dia, en general, el dia comença...
0: Bueno, sigui com sigui, l'analista li ha trobat el què. Tot té un ordre...
1: Però el que deia Pilar, que clar, aquí comença el dia, però en un altre lloc comença la nit. O sigui, que anem en compte amb això, que és tot és relatiu, també, s'ha de tenir en compte, eh?
0: Jo saps què crec?
3: La teoria de la relativitat.
1: Clar, per això.
0: El dia comença quan obres els ulls. I poses els dos peus, els dos peus al terra i dius, m'aixeco i endavant.
1: A veure, perdona, però tinc una objecció a això, perquè jo a vegades que m'aixeco a les 4 del matí i he de posar al terra perquè he d'anar a la toilet i no he començat el dia.
0: No,
1: m'ha fotut el dia,
0: allò. Sí que ho és veritat. D'alguna
1: manera.
3: Però això és millor, te'n recordes la pel·lícula All That Jazz?
0: Ara m'has deixat descol·locat.
3: All That Jazz, sí. Aquesta pel·lícula sempre començava el dia i a ell, el protagonista, deia... Empieza el espectáculo.
0: Ah, sí, que comença l'espectacle.
3: I començava el dia.
1: Fer-ho així,
2: a les 4 del matí.
0: Ara sé una vida molt èpica,
1: sí,
0: perquè quan et llevis, diguis que comenci l'espectacle. Has de ser molt xulo.
1: Sí.
0: Molt que comenci l'espectacle.
1: Has de ser molt... Ferran Torres deu fer això.
0: La teva parella, si no s'ha aixecat del llit, deu dir...
1: Vaya flipat, aquest tio.
0: Tu t'ho imagines quan t'aixeca així... Que comenci l'espectacle. I el teu company o la teva companya al llit et miren com dient, però què espectacle, pallasso!
3: No.
0: Vuelve a la cama!
3: No, però pallasso. Tu mateix, al mirar, tu mira, que guapo que estic avui. Sí. Comença l'espectacle.
0: Sí, et mires davant del mirall i dius... Lo vamos a petar. Que comenci l'espectacle. I el veí de dalt o de baix...
1: Mira, a casa meva, com fem això...
0: Si tens pla dur...
3: Et canvia tot el dia.
0: Deuen dir, ja està el tonto este...
1: Si tens sobrevista, les totxanes salten...
0: Això és actitud.
1: Sí, clar que sí.
0: Això és actitud.
1: Però jo et dic, Ferran Torres segur que...
0: Comenci l'espectacle.
1: Ferran Torres segur que ha de fer això.
3: Et va agradar.
0: Molt.
1: Sí, sí. A partir d'ara ens aixequem així.
0: Sí.
1: Volia tornar a parlar, ara ja ha passat ja el Tour de França, i volia...
0: Ha passat de Catalunya.
1: Sí,
0: vull dir, ha passat per Catalunya.
1: Clar, ara està on li toca, a dir Tour de França.
0: Sí.
1: Però la qüestió és que, clar, va passar per Baix Llobregat, va passar
0: per casa teva.
1: Per darrere casa meva, i jo estava esperant... A veure, jo tinc aquí tot molt bé, tot molt maco, d'acord? Però tinc dues objeccions. Jo anava... Tu sabeu que hi havia una caravana publicitària que s'havia promès que regalaven coses?
0: Sí, bueno, tiraven alguna samarreta...
1: Jo anava preparat amb bosses i amb un paraigües llançant caramels com a la cavalcada.
0: No,
1: sí, jo anava preparadíssim.
0: Anaves així?
1: Sí, sí, sí. Home, a veure, si diuen alguna cosa gratis, ahí estic jo, no?
0: Ja, ja. O sigui, tu ets molt d'això, d'anar recollint...
1: Anava a dir, som molt català, però no, no, que sí. Jo conec catalans que són molt despresos, eh? No, té res a veure.
0: No té res a veure.
1: Bueno, la qüestió, bueno, és que jo anava preparadíssim, molt emocionat, perquè mira, arriba el tour, no?
0: Sí,
1: i,
0: sí.
1: I resulta, primer de tot...
0: Què és la cançó del tour, això que sentim per aquí darrere? No, sí,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Sí, bueno, per ambientar està bé, està bé.
0: Vols tres segons.
1: Sí. És aquesta, aquest any? Sí.
0: Doncs podria ser-ho. Si no ho és, ho és, no?
1: Jo solament...
0: Jo diria, no sé. A veure, no, però a veure si trobem la cançó del tour.
1: Sí, jo solament associo una cançó a la qualsevol volta ciclista, que és la de Me estoy volviendo loco.
0: És veritat.
1: És la que jo associo.
0: Ho vas interioritzar.
1: Jo sempre que veig una bici penso en això. Però és igual, anem al tema. Sí. La qüestió és, primer de tot, la caravana publicitària, tu pots imaginar a la velocitat que va passar per darrere a casa meva, com anava aquella gent boja.
0: Sí.
1: Però bojos, eh? Tingues en compte que anàvem vehicles, que anàvem una miqueta tunejats.
0: Visto i no visto.
1: Va passar un vehicle que era una castanya.
0: Era una castanya.
1: Tenia forma de castanya. Però tu saps que allò quasi va volcar, de lo ràpid que va agafar la corba.
0: Carai.
1: Però què és això? I jo ja, I resulta que per megafonia avisaven que en aquells justos moments en què la caravana passava per darrere casa meva, el tema de llançar publicitat i això havia parat. Exacte. Tu no fot. No, ni una samarreta, ni un carmel.
0: I quan feia que esperaves ben bé?
1: Tres hores
0: esperant?
1: El sol estava allà, eh?
0: Tu sol o amb la canalla?
1: No, hi havia molta gent, hi havia molts nanos amb ulls d'il·lusió allà esperant la caravana.
0: Però vull dir si tu hi vas anar-hi sol o amb la família.
1: No, vaig anar... Mira, estic volviendo aquesta.
0: Sí, bueno, no seria la d'enguany, eh?
1: Les tres primeres
0: això
1: hores...
0: Això era la Vuelta Ciclista a Espanya.
1: Clar, per això el meu cap. Les tres primeres hores jo sol, perquè, òbviament, la meva família, que té una miqueta de cap, diu, on va estar ja tres hores.
0: O sigui, a tu t'hi envien sol.
1: Sí.
0: Et diuen, vés tirant, ja ens veurem.
1: Però aquells nanos amb els ulls esperant... No, em porta... Saps com em vaig sentir? Saps,
0: enganyat.
1: Bienvenido, Mr. Marshall, quan els americans passen de llarg.
0: Sí.
1: Absolutament igual.
0: Bueno. I aquesta és la teva crítica.
1: Bueno, sí, realment. Tot el que més, molt bé. Molt mal, clar, perquè vam veure... Vam acabar de veure l'etapa a casa de ma mare a Viladecans.
0: Ah.
1: I, clar, vam veure com arribava per la tele, com s'apropaven les bicis per a casa de ma mare, i veies a la tele i després anaves al balcó i els veies passar.
0: Hosti, ara que...
1: Era una continuació molt...
0: Perdona que em posi amb això, però ara fa temps que no la truques per saber què dinarem.
1: No, perquè em truca ella.
0: Què dinarem?
1: Em truca ella sempre.
0: Estic pluralitzant. Què dinarem?
1: Sí, ella està esperant, està esperant allà... Cada divendres té un plat allà a taula per tu i allò no...
0: I per l'Àngel.
1: Sí, però es pot dividir, perquè ma mare fa molt de menjar.
0: No, sí, i s'agraeix. Sí. El que passa que no sempre podem.
1: Clar, també.
0: A veure si un dia la truques i li preguntes.
1: La truco.
0: Vale.
1: Vale, doncs aquesta és la meva crítica a Tour de França.
0: Molt bé, crítica feta.
1: Volia fer també un comentari sobre el Mundial, que avui tenim la selecció...
0: També tens alguna bufa pel Mundial?
1: Bueno...
0: Alguna bufa.
1: Jo sé que ja...
0: No. Vinga, toma.
1: A veure... Això no únicament passa... Igual que l'altre dia vaig parlar del tema dels jugadors que resen, això no solament passa al Mundial, però m'he donat compte ara. Quan van a llançar un córner, tu no has vist... No hi ha jugador que no posi la pilota a la línia de córner una miqueta més per... Per què?
0: Ahir pensava... Àngel, ahir ho pensava, això que diu...
1: Està fora de la línia, però un centímetre. I què guanyes amb
0: això? Això que diu el Reventós, jo ahir ho pensava, dic... Per l'amor de Déu, no hi ha ningú que ho pugui posar a on s'ha de posar.
3: Clar. Ha de ser sempre fora de la línia.
1: Sí, el penal sempre. Qui guanyarà? Si tu l'enganyaràs igual.
0: Sí. Ahir ho pensava, ves per on? M'he quedat sorprès perquè dic, hosti, pues no sóc tan raro, ell també ho pensa.
1: Clar, però,
0: la Pilar segur que també ho pensa.
1: No, per a Pilar no li agrada el futbol. Sí, però si li agrada el futbol, ho pensaria.
0: Sí. Perquè no diu res, ens mira com encara de...
3: No, perquè jo no sé res d'aquesta cosa. De nada.
2: Sí. És el córner, tu saps que hi ha una mitja lluna per deixar la pilota.
0: Clar.
2: I l'has de deixar allà per
0: i no la deixen mai al lloc.
2: Els futbolistes, si això és la línia, l'estic amb el dit, la pilota la posen a l'extrem, extrem, extrem, que sembla que no estigui dins.
3: I per a què posen a l'extrem?
2: Per guanyar aquests mil·límetres.
1: Un mil·límetre. Sí, per guanyar res. No sé, un centímetre. No sé què volen guanyar.
0: Per fer empipar l'àrbit. Voleu que us ho digui? Per fer empipar l'àrbit.
2: Sí. Home, normal. Normal. Sí.
0: Jo t'ho explico. Saps què passa? Sí. Ara parlant seriosament, saps què passa? Moltes vegades hi han doncs, o forats o interferències del terreny que fan que allò no s'aguanti bé.
1: Sí.
0: Aleshores ells diuen, ho he de posar aquí perquè això no s'aguanta bé. Ho poso aquí i la pilota gira. No?
1: Però veus, ara que ho penso, allò al golf no passa. No veuràs el golfista?
2: Però sí que és cert que al golf no hi ha 22 persones trepitjant.
0: Clar.
3: Sí, però sap on s'hi passa? On? Al billar.
1: Al billar sí?
3: Sí, clar. Quan tu vas a meter la bola
0: al forat,
3: tu sempre mires la línia exacta i tu poses la bola un mil·límetre o dos més aquí o més allà.
1: Però el billar, és que clar, el billar la mesura és més petita allà encara, però és a un córner que hi ha...
3: Més que per la mesura, és per la estricta, la línia.
1: La línia.
0: Bueno, però no ens perdem amb això. Sí. Explica'm... Bueno, explica'm, anava a dir, i la teva crítica és que facin el favor de plantar la bimba.
1: Home, crítica,
0: on es cau.
1: Més que crítica és que ho trobo ridícul perquè no guanyen res. O sigui,
0: quan el porter xuta i les cames ha anat a parar fora de l'àrea, ell. Com? I ningú li diu res.
1: Com és això?
0: El porter xuta la pilota agafant-la amb les mans.
1: Sí, clar.
0: I acaba trepitjant fora.
1: Clar, bueno.
0: Que a vegades passa, també?
1: Sí, però no activarem el VAR per allò. No.
0: No, però jo et dic que hi ha detalls, hi ha cosetes que dius mal fet.
1: Correcte.
0: Mal fet. Moltes vegades tiren de banda i dius, no tirat bé de banda. I l'àrbit no ho ha vist.
1: És igual. No, perquè estan a la seva.
0: Sí.
1: Teniu calor? Quan entreu al cotxe?
0: Anava a dir la pregunta. Home, aquí no en tenim, però...
1: No, quan entreu al cotxe, que teniu molt de calor...
0: Home, si fa estona que està aturat, no?
1: Vale. Voleu que us expliqui un mètode... per refrigerar el cotxe en 30 segons?
0: Sisplau. 30 segons. Vale. Sisplau.
1: Sí. És un mètode japonès, una tècnica japonesa.
0: Sí.
1: I funciona de la mateixa manera. Primer de tot, quan entres al cotxe, el teu instint és baixar totes les finestres fins que l'aire... No, baixa solament una.
0: Quina?
1: La del conductor.
0: Ah, la del conductor.
2: Sí.
0: O sigui, no baixem les dues.
1: No, i les altres tres les has de deixar tancades.
0: Sí?
1: Sí. I aleshores t'has d'aixecar.
0: Uh-huh.
1: I la porta situada al costat oposat de la finestra oberta, o sigui, que seria la porta de darrere, no?
0: A la dreta.
1: Doncs aquella has d'anar, has de baixar el cotxe, allà si fa calor, si fa calor al carrer ja te l'estàs menjant, has de baixar del cotxe i aquella porta has d'obrir-la i tancar-la diverses vegades. Saps? Segons això, el que fa és que en obrir i tancar la porta repetidament, l'aire calent de dintre del cotxe és empès cap a l'exterior per la finestra oberta, mentre que tu, quan veus la porta, fas com si fos una manxa.
2: Sí.
1: Però clar...
0: Ah, carai.
2: Vas tirant aire.
0: Hòstia, que és curiós, això.
3: Sí. Però té sentit, eh?
0: O sigui, és ventilació en diagonal.
1: Sí.
0: En diagonal.
1: Sí, clar.
3: Però un abanic i portes el calor...
0: Un vano.
2: I el tira fora, clar.
0: Un vano.
2: Si estàs al carrer...
0: Un vano.
2: A 38 graus.
1: Clar, aquí està la cosa.
0: Home.
1: Aquí està el comentari de qualitat d'aire, que és el que jo estic pensant. Clar, a veure... Sí, endavant, Àngel, endavant.
2: No, que això, si estàs al carrer a 38 graus i comences a moure la porta, 30 segons...
1: 30 segons, tu ja acabes totalment xop, clar, entres al cotxe, que dius, ostres, que bé... però no estarà congelat.
2: I
1: jo ho trobo, la intenció del consell, com qualsevol consell, la intenció que et donen és bona sempre. Però jo crec que...
2: Ha tens alguna falla.
1: Sí, a veure...
0: No sé...
1: Per alguns casos en concret potser sí, però...
0: No sé jo... No seré jo qui ho provi, no ho vull provar.
1: Us he de confessar que tenia pensat avui, a l'arribar al pàrquing dels ferrocarrils, provar-ho, però he pensat... No vaig a provar, perquè si no arribaré...
0: Jo,
1: no ho vull dir.
0: El truc que jo ara et donaré és molt més fàcil.
1: Sí.
0: Ja sabem que tard o d'hora l'aire condicionat farà la seva feina.
1: Sí.
0: Tal com entres, saps? Encara hi ha cotxes que tenen cendrer. Avui en dia no n'hi ha, però encara n'hi ha. Molt bé. Tu en un cendrer has de posar un ventilador petit, petitó, d'aquells que s'endollen a l'encenedor, que tampoc fan amb encenedor, vull dir. Ja m'enteneu, no? Aquell ventilador... Allò que va donant... Val, molt bé. I... i poses, saps que tenen uns ferros protectors perquè ho posis al dit, molt bé, i poses una goma amb un glaçó, és a dir, tu quan baixes al cotxe a buscar el cotxe ja portes un glaçó a la mà. Pots un glaçó amb una goma i el primer que has de fer és enfocar-te al ventilador doncs fins que no funcioni l'aire condicionat, allò et donarà una fresqueta
1: a mi, i és
0: que ni els japonesos en diagonal van tant.
1: Perdona que em digui que posi aigua al vi, Amadeu, però fins que arribes a... Com et portes el glaçó? El portes a la mà?
0: Home, normalment tampoc aparca estar lluny de casa, no? O què?
1: Bueno, sí. Però tu saps la temperatura que arriba a aquesta mà?
0: Però
1: jo a vegades puc fer un ou fregit aquí sobre, eh?
0: D'acord, doncs agafes el glaçó quan surts de casa i del poses per dintre...
1: Buah, encara pitjor!
0: No, encara pitjor! Estàs fresquet!
1: Ah, bueno, això sí!
2: I també, si surts, per exemple, ara el Robantos que surt de la ràdio, s'ha de portar el glaçó des de casa, deixar-ho per aquí a la ràdio...
0: No, sí, aquí és...
1: Però on el guardo, aquí? On el deixo? On el deixo fins que...
0: No sé què dir-te, jo ara.
2: Aquí no, quan el poses...
0: Mira, no ho sé, què vols que et digui? Jo, la intenció era...
1: No, per això, és el que deia. Quan algú dona un consell, sempre es dona amb la millor intenció. El que passa és que després, la pràctica, que és el jutge que tot ho medeix, diu, això està bé, això no està bé.
0: Aquesta és la frase del dia.
1: Sí.
0: La pràctica és el jutge que tot ho decideix.
1: Clar.
0: És la frase del dia, molt bé, molt maco, molt maco.
1: Com el jutge, també ara ho enllaço, amb l'última notícia del dia... Que això ja sortia la setmana passada.
0: Acabem amb això, doncs.
1: Sí, però no em va donar temps per la setmana passada dir-ho.
3: Però el meu horòscop...
1: Ah, sí, tranquil·la, que t'ho dic, també.
0: Això, a banda, això... És que s'espera aquí per algú. Sí. Ja fotria estona que no hi seria aquí.
1: Està aquí, però no té cap problema, m'ho invento.
0: Molt bé.
1: Sí. Us en recordeu aquella noia socorrista de fa molt de temps que va sortir per la tele dient l'Elia o Parda? Sí. Hem mezclado ácido clorhídrico.
0: Sí.
1: Pues sabeu que tota la conya que va haver-hi d'anys i anys, eh?
0: Sí.
1: Doncs finalment aquesta noia... va denunciar a A3 Media per danys morals i la sentència ha sortit a favor
0: per haver-la tret
1: i li han de pagar 50.000 euros. 50.000 euros li han de donar. Adéu. O sigui que socorristes del món, si algú us fot la Lia o Parda,
0: sí,
1: 50.000 euros.
0: Podeu cobrar un extra que... No, i està molt bé.
1: I atenció, acabem amb...
0: A l'horòscop!
3: Si us plau.
1: Pilar, segueixes vivint una de les millors etapes de l'estiu. Et sentiràs especialment segura de les teves decisions i això es reflectirà en tots els àmbits de la teva vida.
0: Una pregunta, saps que és balança, no?
1: Sí.
0: Home, ho dic perquè ja ni horòscop,
1: no,
0: és igual.
1: Ja ho sé.
0: La Pilar.
1: És una jornada molt favorable per consolidar projectes personals i reforçar relacions importants. Clau del dia, deixar que els sentiments s'expressin sense por.
3: Ui!
0: Pues ja ho saps.
3: Això és el més important.
0: A treure-ho de dins.
1: Treure-ho dintre.
3: Sense por, sentiments.
0: Doncs va, ho deixem aquí. Sí, home, sí. Pilar i Josep Maria, que vagi molt bé. Bon cap de setmana. Moltes gràcies.
1: Adéu!
0: Setmana vinent més. Àngel!
2: Ens veiem dilluns.
0: M'ajudes a baixar la persiana? Sí, tu agafa d'un cantó i jo de l'altre. Anem baixant. Que vagi molt bé. Fins dilluns. Bon cap de setmana! Sí.

0: Almenys 11 morts, 19 desapareguts i 8 ferits. És l'últim balanç de l'incendi forestal de Los Gallardos, Almeria, un dels focs més letals a Espanya. La majoria de les víctimes han perdut la vida quan intentaven fugir en cotxe de les flames per carreteres secundàries. El foc continua sense control i les feines d'extinció són complicades perquè hi ha molts barrancs i cases aïllades. La millora de les condicions meteorològiques permet estabilitzar l'incendi de Guimerà, l'Urgell. La revifalla d'ahir va aconsellar confinar 21.000 persones. S'ha controlat mentrestant el foc del Pla de Manlleu, Aiguamúrcia, l'Alt Camp, i els bombers treballen per poder fer el mateix amb els incendis de Navarcles, el Bages i el de Sentmenat, al Vallès Occidental. El govern espanyol reclama que el president de la Conferència Episcopal Espanyola es disculpi per les seves declaracions, on deia literalment que quan un estat oblida l'ètica es converteix en una banda de lladres. El ministre Félix Bolaños s'ha adreçat a Luis Argüello demanant si li semblaria bé que es referissin a l'Església Catòlica com a banda d'agressors sexuals. El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona desbanca el doble grau de Física i Matemàtiques com la nota de tall més alta per entrar a la universitat. Les notes de tall més altes baixen i aquest any no hi ha cap grau amb una nota per sobre del 13. Els estudis de medicina tornen a ser els més sol·licitats pels estudiants. Sant Sadurní d'Anoia és el punt final de les marxes que avui fan els pagesos del sector de la vinya per la crisi que afecta el sector. Reclamen solucions estructurals per evitar que el raïm quedi sense mercat, entre altres motius pel descens del consum mundial de begudes alcohòliques. Els Estats Units asseguren estar encara compromesos amb les converses amb l'Iran, tot i la represa dels atacs creuats dels últims dies, els més importants després de la firma de l'acord provisional d'alto el foc. L'Iran va enterrar el líder suprem assassinat, Ali Khamenei, sense que s'hi hagi vist el seu fill i successor. I nou disc del Rolling Stones, el seu 25è treball d'estudi, el primer des de fa 3 anys, l'han titulat Foreign Tongues, i inclou un total de 14 temes on hi ha col·laboracions de noms com Paul McCartney, Robert Smith de The Cure o Chad Smith de Red Hot Chili Peppers.
1: Esports. El Mundial de Futbol a les 9 del vespre juga el segon partit de quarts de final. És l'Espanya-Bèlgica. La selecció vencedora s'enfrontarà a França, que ahir va eliminar Marroc per 2-0. El Barça de bàsquet i Joel Parra amplien el seu contracte 4 temporades més fins al 2030. El jugador tenia ofertes de l'ACB i de l'Eurolliga. I en ciclisme, avui es disputa la 7a etapa del Tour de França. Tadej Pogacar recupera el mallot groc de líder i té 2 minuts 42 segons respecte a Jonas Vingegaard.
0: I el temps, la calor afluixa una mica, prou per sortir dels valors extrems dels últims dies, però de calor en farà i molta. A Ponent, les màximes rondaran els 40 graus. El dia serà assolellat, amb ruixats de tarda al Pirineu que poden anar acompanyats de tempesta. 3CAT Info.

Bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest dies de ràdio de divendres. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs començarem el programa parlant de Nura, una aplicació pensada per donar suport emocional i terapèutic a persones que pateixen trastorns de la conducta alimentària. Ha guanyat la 7a edició del Sant Boi Talent 2026. Avui parlarem amb els protagonistes. També avui divendres i com cada 15 dies obrirem Comerç de Proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç. Avui amb el president de Sant Boi Comerç, el Joan Ros, valorarem aquesta temporada i també donarem a conèixer una nova convocatòria d'ajuts dins el programa Futur de l'Ajuntament de Sant Boi i també subvencions del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. I ja a la recta final del dies de ràdio de divendres, l'Espai Cinema, regalarem 4 invitacions als 4 oients que ens telefonin. També donarem a conèixer les pel·lícules que tenim als cinemes Can Castellet de Sant Boi i el nostre crític de capçalera, el Jaume Vidal, ens farà les seves recomanacions. Doncs som-hi, iniciem aquest dies de ràdio de divendres. El passat cap de setmana va tenir lloc al Festival de Canet. Ha tornat a demostrar que és una de les grans cites musicals dels Països Catalans. Ahir mateix escoltàvem a dos dels grups protagonistes que van estar sobre l'escenari. Avui continuem i comencem avui amb Doctor Prats, Caminem Lluny.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.cat.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Un minut i arribem a un quart de 12 del matí. Seguiu a la nostra sintonia, la del 89.4 de la freqüència modulada. També ens podeu escoltar a través de www.radiosantboi.cat. I hem dit que avui parlaríem d'una aplicació, es diu Nura, i està pensada per donar suport emocional i terapèutic a persones que pateixen trastorns de la conducta alimentària. I és que aquesta aplicació, aquesta bona idea d'emprenedoria, ha estat la guanyadora de la 7a edició del Sant Boi Talent 2026. Avui parlem amb els protagonistes d'aquest projecte educatiu impulsat per l'Ajuntament de Sant Boi Talent Factory, que té com a objectiu fomentar l'emprenedoria, la creativitat i la innovació entre l'alumnat dels centres educatius de la nostra ciutat. I per això comencem per les presentacions. L'equip guanyador del Talent Sant Boi amb aquest projecte que es diu Nura, els alumnes del Col·legi Sant Josep de Sant Boi, Manel Hernica. Què tal, Manel? Molt bon dia i benvingut al Dies de Ràdio.
2: Bon dia.
1: Laona Lázaro, què tal? Benvinguda.
3: Bon dia.
1: I els dos, enhorabona, per aquest premi, que és molt important. Enhorabona al professor del Col·legi Sant Josep i responsable de l'equip, el Marcos Ompanera. Marcos, què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: També saludem a l'empresa mentora d'aquest equip, que és l'empresa Osteo Baix de Sant Boi. Els seus gerents són el Jesús García i la Núria Pérez. Ens acompanya la Núria. Núria, què tal? Bon dia i benvinguda novament al Dies de Ràdio també.
5: Bon dia.
1: I la responsable de comunicació de Talent Factory, que és la Carla Martín. Carla, què tal? Molt bon dia i benvinguda.
6: Moltes gràcies, bon dia.
1: Doncs mira, si us sembla, evidentment per deferència a l'equip guanyador, comencem amb aquests joves, el Manel i l'Ona. Us deia, quan heu entrat a Ràdio Sant Boi, ja heu aterrat, ja sabeu, ja fa pràcticament un mes que sabeu que heu guanyat el Talent Sant Boi. Ara sí, ja ho teniu assimilat?
3: Sí, al principi doncs va ser una mica xoc, no, per nosaltres. Va ser una sorpresa, en el bon sentit, és clar. I res, jo crec que al final, després d'assistir a reunions com la de la planificació, el viatge, doncs ja a poc a poc doncs, ho acabem d'assimilar, i molt contents i molt orgullosos de la feina feta.
1: Planificació del viatge, després ho expliquem, perquè déu-n'hi-do el viatge, però clar, déu-n'hi-do, heu guanyat, doncs això mereix un viatge que sigui espectacular. Després ho expliquem. Manel, has aterrat?
2: Sí, jo crec que, com ha dit la meva companya, que després d'un temps que passa doncs, el premi, la gala final i doncs, les reunions amb l'equip del Talent, doncs crec que ja assimiles la victòria i doncs això.
1: Parlem d'aquesta edició del Talent Sant Boi, després direm les xifres, però des d'un col·legi com és el Col·legi Sant Josep, Marcos, què us va semblar en el seu moment, perquè vosaltres esteu des del minut zero, eh?
4: Doncs sí, des de l'inici, ja fa 7 anys vam participar a la primera edició.
1: Què us va semblar des de l'escola doncs, que existís, no?, aquest concurs i donar doncs, aquestes eines d'emprenedoria al jovent?
4: Doncs estem molt contents perquè passa habitualment que fas projectes i es queden a l'aula. I aquesta va ser una oportunitat que ens va oferir el Talent i l'Ajuntament de Sant Boi, amb les diferents empreses mentores, l'oportunitat de sortir de l'aula, d'agafar la feina que fan, que comença amb una idea i després es desenvolupa amb un treball bastant potent, i poder sortir, explicar, i bueno, a partir d'aquí, si ho fan bé, intentar assolir un premi, i fins i tot crec que podria donar-se la possibilitat de que aquest projecte es materialitza en una realitat, que seria el punt final. I per tant, des de l'escola Sant Josep estem molt contents de poder participar i de viure l'experiència, que és al final el que importa. I si després aconseguim un premi, doncs doblement contents.
1: I tant. De fet, des del Col·legi Sant Josep, igual que des de moltes altres escoles i instituts a la nostra ciutat, ja fomenteu la cultura de l'emprenedoria a l'escola, oi?
4: Sí, sí. És important dir que no és només un concurs, sinó que ja dins de l'aula, a tercer d'ESO, comencem amb aquesta matèria. Després, sempre continuem amb matèries optatives a quart d'ESO, vinculades a l'empresa o l'economia, i que tenen continuïtat al batxillerat, tant sigui a primer com a segon, amb matèries vinculades a l'empresa. I també volia fer una menció especial a que participen moltes escoles, instituts de Sant Boi, que hi ha molta competència, cada any és més complicat i més difícil, i que també és motivador veure que els joves s'impliquen, que les escoles s'impliquen, i que aquesta via, aquest itinerari del món de l'empresa i del negoci tenen sortida que després es materialitzaran en el món acadèmic, universitari o en el món laboral. I per tant el Sant Josep doncs vol participar i continuar gaudint d'aquesta experiència any rere any.
1: Des de Talent Factory avui ens acompanya la responsable de comunicació, que és la Carla Martín. Fem un mirar enrere en la primera edició del Talent Factory i recordem com neix aquesta iniciativa.
5: Doncs aquesta iniciativa neix davant la necessitat que tenen els joves, no?, de ser escoltats i al final de poder demostrar tot el seu talent. Al final els joves tenen ganes d'aprendre i tenen moltes ganes de canviar el món generant un impacte positiu, i això s'ha vist durant aquestes 7 edicions que portem de programa, en les que hem vist que totes aquestes idees al final sempre tenen una base tecnològica i sempre tenen aquest objectiu de canviar el nostre món, ja sigui generant un impacte social o sostenible. O sigui, ells tenen ganes de canviar les coses i fer-ho bé.
1: I aquest any ha tornat a ser un any de molts èxits, perquè en aquesta 7a edició s'ha comptat amb 118 memòries de projectes presentats i més de pràcticament 335 alumnes participants a aquestes formacions. Hi ha una fase final molt disputada, no sé si més que mai, però molt disputada, oi?
5: La veritat és que aquest any, bueno, cada any es superen. Nosaltres diem, ostres, com poden tenir aquestes idees? Però cada any les idees canvien. Es nota molt, depenent de les edicions, quines són les necessitats, perquè hi ha uns anys que igual és més a l'acompanyament a les persones grans, temes de salut mental. Es nota quina és la necessitat que tenen els joves i com va canviant cada any. Però la veritat és que ells sempre es superen i a nosaltres ens sorprenen, tant a l'equip, als mentors, als docents, a l'Ajuntament, les empreses col·laboradores, les famílies, que ens venen a dir, ostres, és que heu canviat totalment la perspectiva que tenia jo dels meus fills. No, és que igual nosaltres també estem equivocats de vegades en com mirem els nostres joves, i ells tenen ganes de fer les coses bé, com he dit abans, sí.
1: Una part imprescindible del Talent Sant Boi és la col·laboració, la implicació del sector empresarial i comercial de la nostra ciutat, i hem de dir doncs que estem d'enhorabona perquè cada vegada més empreses, més comerços volen donar suport a aquesta iniciativa.
5: Correcte, aquest any han estat 12 empreses que han ajudat i acompanyat els equips durant aquest desenvolupament del projecte, aportant la seva experiència real en el món empresarial, també ajudant a validar les seves idees i ensenyar com convertir aquesta idea en una proposta que realment és viable. Llavors, aquest any hem tingut empreses com Naeco, Autovivo Group, Avant Group, Sinton, Renault Ross, el Centre Auditiu del Baix Llobregat, Baix Motor, Lightcap, Saavedra Jamones, Start Future, Osteobaix, que avui ens acompanya també, a GSM, i també col·laboradors que aposten per aquests projectes, com NUT, que és una empresa molt gran, i que actualment és la que porta aquí tota la gestió del centre comercial de Sant Boi.
1: L'empresa mentora d'aquest equip guanyador, com hem dit, és Osteobaix. Avui ens acompanya una de les seves gerents, que és la Núria Pérez. Núria, per què vau dir que sí? O per què us vau oferir? O com va anar la primera vegada que vau col·laborar amb el Talent Sant Boi?
6: De fet, aquest és el primer any que col·laborem.
1: Sí. I per què? Per què va ser? Per què vau decidir formar part d'aquest equip?
6: Va ser un oferiment que li van fer al Jesús, de fet, de part de l'Ajuntament i de la Begoña, de la Generalitat.
1: Sí.
6: Li van oferir i ens va semblar molt, molt guai. La veritat, el projecte és brutal. Quan jo estudiava a l'institut no hi havia aquesta oportunitat. I després en el món real, o sigui, en el món adult, quan has d'enfrontar-te a obrir una empresa, no? com va ser el nostre cas, tot aquest bagatge que estan aprenent ells realment és molt, molt, molt útil. I ens va semblar un projecte molt, molt potent. I la veritat és que vam dir que sí perquè, bueno, és molt xulo participar-hi.
1: Déu-n'hi-do, Osteobaix, arribar i guanyar. Ja, déu-n'hi-do, eh?
6: Això és sort.
1: Bé, o que ho han fet molt bé, no, també?
6: Ho han fet superbé, o sigui, sí. La realitat és aquesta. Nosaltres hem posat un granet d'arena, però realment el projecte és que la idea era molt bona, va néixer d'una forma molt honesta i, bueno, al final la idea de Nura, del projecte, és una cosa molt personal, no? I quan neix d'un projecte personal i d'una necessitat tan real, al final es materialitza d'una forma molt més natural. I nosaltres en realitat hem aportat un granet d'arena, però un granet de sorra, vull dir, però realment la idea era molt bona. Hem tingut la sort en realitat de que ens toqués aquest grup.
1: Doncs ara parlem de què és exactament Nura. Hem definit a Nura com una aplicació pensada per donar suport emocional i terapèutic a persones que pateixen un trastorn de la conducta alimentària. I ara el Manel Hernica i l'Ona Lázaro ens explicareu primer com vau tenir la idea, perquè clar, tot això no sé si és una pluja, no?, d'idees o pensaments que teníeu entre els dos, a veure què podem fer. Com neix?
3: Doncs en veritat, Nura neix d'una experiència molt propera, d'un cas que ens va tocar viure de molt a prop, que vam detectar la manca de suport més enllà del que són les sessions de teràpia, no, més enllà del moment en el que estàs sentat enfront del teu psicòleg. O sigui, està molt bé aquesta hora que fas, però què fas les altres 167 hores de la setmana sense aquest suport? A qui li expliques les coses? Llavors, volíem crear aquesta aplicació per tenir aquesta eina d'acompanyament constant que et pugui ajudar als moments més difícils i, com explicava, ho vam tenir des d'un cas molt proper. Per tant, teníem totes les necessitats molt a mà. O sigui, sabíem exactament el que necessitava una persona amb un trastorn de la conducta alimentària.
1: I que no tenia el seu abast en aquell instant. És a dir, volíeu un suport multiplicat.
3: Exacte.
1: Manel, bé, teniu la idea, sabeu que anirà sobre aquesta temàtica, però, clar, tot això té un desenvolupament, no? Com us hi poseu?
2: Doncs nosaltres vam dividir les parts de l'aplicació en dies. Un dia vam pensar en una part, després un altre dia altra part, i així, doncs, successivament. Per desenvolupar les funcions de l'aplicació, vam estar els dos amb un iPad treballant i pensant que podíem agregar.
1: Sí.
2: I que podíem solucionar amb aquesta idea perquè sigui bona i añadir-la a l'app. És a dir, que, això, que cada part de l'app té un procés de pensament i de pensar si seria bona idea, de com fer l'aplicació sostenible i de com fer els apartats de l'app que siguin, com he dit, sostenibles i que funcionin. I això.
1: I quan teniu la idea, suposo que immediatament ja li presenteu al Marcos o li dieu, mira, tenim unes quantes idees, o directament aquesta? Com va? Ona?
3: Doncs el procés va ser bastant llarg. Jo recordo que vaig estar parlant en diverses ocasions amb el Marcos perquè volíem estar a l'alçada i volíem fer-ho el millor possible. Quan hi havia algú que no ens acaba de convèncer o que igual Marcos ens proposava de millora, no? En seguida, ho feia. I això hi va ser res, anàvem fent, i si veiem algú que creiem que no funcionava o algú que creiem que havia de funcionar i encara no estava implementat a la nostra aplicació, fèiem el possible per poder treure-ho i anar endavant amb això.
1: Marcos, el Manel i l'Ona presenten la idea i què els hi dius? La primera cosa que els hi dius?
4: Bé, per començar volia dir que quan van oferir-nos la possibilitat de participar una altra vegada aquest curs al Talent, des de l'escola, com a professor d'una matèria, en aquest cas de les ciències socials, vaig decidir presentar-lo als dos grups de tercer, estem parlant de 66 alumnes, i alguns també de quart d'ESO que també tenien interès en participar, perquè l'any passat no ho van poder fer, i van sortir molts projectes. Llavors, a partir d'aquí comences a parlar de forma individual amb cada parella, amb cada equip, i els vas fent propostes, els vas fent preguntes, i intentes acompanyar-los. Bàsicament, és acompanyar-los. Dic que van presentar molt bons projectes, De fet, aquest any hem aconseguit presentar dos equips a la final. Mm-hmm. Els tenim aquí a Nura, però també volia recordar sí. que tenim un altre equip que format per la Lara i la Lucía, van presentar un projecte Safe World, no van aconseguir quedar entre les tres primeres, però és un projecte també amb bona idea, molt ben treballat, i que per desgràcia no van poder aconseguir obtenir cap premi, però ho van fer molt bé. Com et deia, a partir d'aquí és un acompanyament, mm-hmm. És una idea, però després són 4 mesos de treball, i sé que han dedicat moltes hores, molt esforç. Sempre dic que és un 1% d'inspiració, que és la idea, i un 99% de sudoració, que és el treball, l'esforç que implica. Sempre amb l'acompanyament, en el meu cas, per la meva experiència, perquè ja portem molts anys amb aquesta matèria i amb aquests projectes, aquest concurs, però bueno, és, el resum és això, acompanyar i treballar.
1: Uh-huh. I en aquest moment ja comenceu el desenvolupament del que és l'aplicació. Quan coneixeu des d'Ostovalls, des de l'empresa mentora, aquesta idea, què dieu? De quina manera ha sigut el vostre suport?
6: Bueno, a nosaltres ens va al·lucinar, la veritat. El que ha dit abans a Carla és molt real. Jo potser tinc una imatge molt sesgada del jovent, no? O tenim en general una imatge sesgada del jovent, de falta de responsabilitat, de vegades falta d'esforç, i la realitat que m'he trobat amb coneixent els nois que participen en aquest projecte és totalment contrària. Hi ha un esforç darrere de tot el que fan, un coneixement brutal. A mi em va al·lucinar, per exemple, com van desenvolupar l'Ona i el Manel l'aplicació, la pàgina web, a través d'eines d'IA. Persones que com ells tenen voluntat i ganes de fer, tenen tantes eines ara mateix al seu abast, que poden fer coses increïbles, i la veritat és que crec que nosaltres hem après més d'ells que ells de nosaltres, no? Nosaltres, la nostra aportació ha estat donar-los el nostre punt de vista des d'una empresa com la que nosaltres tenim, com vam desenvolupar Ostiobaix, vam revisar el projecte, ens va semblar brutal, vull dir, l'aportació que nosaltres vam fer va ser més enllà de posar en contacte amb una nutricionista que nosaltres havíem treballat, que és especialista en TCA, per si teníem dubtes, per si van desenvolupar un vídeo també amb ella, no?, d'entrevista, per entendre també més profundament el treball d'una nutricionista especialitzada en aquest tipus de trastorns. Vam fer una estada també a Ostiobaix perquè coneguessin el nostre centre, però bueno, en realitat, la veritat, i sent superhonesta, em va agradar molt veure les habilitats de comunicació que desenvolupen ara mateix els instituts, la capacitat d'esforç i de creació que tenen aquestes persones, no? Aquest jovent, la veritat.
1: Doncs som-hi, Nura i Manel. Tenim l'aplicació. Com funciona exactament? És a dir, la tenim al telèfon mòbil, ens la descarreguem, i què fa? Som-hi.
3: Doncs a l'aplicació vam implementar diferents funcions, com hem dit abans. Compta doncs amb una opció que és un chat comunitari, en el que dins d'un espai moderat i regulat, sense poder incitar a idees de parir, ni a comparacions, ni a obsessió, doncs que poguessis parlar amb persones amb les que es trobessin amb la mateixa situació a la que tu et trobes, no? També vam fer, doncs, des de la part més sostenible, poder que creixi un arbre virtual a l'aplicació, a la vegada que doncs una persona vam fer bots hàbits a l'aplicació, i també col·laborem amb una ONG, es diu Tree Nation, que és una ONG real, que planta, doncs, cada arbre plantat a la web també es planta a la vida real, a una zona habilitada. Llavors tenim un altre espai que seria un autoregistre d'emocions, i no, doncs expliques pues les teves idees, com t'has sentit avui, i ho comparteixes. També doncs tenim el nostre dispositiu, el CLIA, que és un dispositiu físic doncs que et va recordant l'hora dels àpats i de la medicació. I principalment són aquestes. També tenim el botó de crisi, que és bastant important en els moments més difícils, doncs que et proporciona exercicis de relaxació, doncs per poder desestressar-te igual abans de poder, per exemple, quan una persona amb un TCA tendeix molt a tenir ansietat, no? I ens explicaven aquestes persones amb trastorns de la conducta alimentària que molts cops el que t'incita a fer quan tens un atac d'ansietat és igual fer-te mal a tu mateix, fer-te autolesions, i d'aquesta manera amb l'autor de crisi doncs volíem també doncs fer això, també amb àudios personalitzats al terapeuta, i tot perquè tu mateixa et puguis i aprenguis a cuidar a tu.
1: Heu dit que us heu inspirat en casos reals, casos que coneixeu de persones, de companys o companyes que ho pateixen. Han pogut després, suposo que sí, no? Fer provatures amb aquesta aplicació. Què us han dit?
2: Sí, doncs, el cas real és l'hermanastra de la meva companyera, i doncs ens ha ajudat molt perquè ha fet moltes proves, ens ha dat la seva opinió, ha provat, diguem que totes les funcions, el botó de crisi, i ha estat ahí per donar la bona opinió, així que ha sigut molt, molt útil i bastant bé.
1: Li ha agradat? S'ha sentit, doncs, amb aquest plus que deia multiplicat que tenia només segurament doncs amb els terapeutes o amb psicòlegs, sí. Psiquiatres, sí?
3: Sí, sí, clar, també de fet ens va posar al principi de tot el projecte quan encara no sabíem ni que anàvem a ser seleccionats, quan vam fer doncs aquesta memòria inicial. Ella ja ens va posar en contacte amb amigues seves que també van patir, amb la seva psicòloga, la seva nutricionista. Des d'un principi nosaltres ja estàvem informats, i ella la veritat és que va ser el nucli del nostre projecte, i des d'allà ens va ajudar moltíssim.
1: Dèiem abans, des de Talent Factory, que cada vegada ho posa més complicat. Dèiem aquests 12 equips finalistes, imagino que el jurat, davant de tot el que tenia sobre la taula, ho ha tingut molt i molt i molt difícil, que tots els anys ho és, però aquest any dèieu que doncs, si cap encara més, no?
5: No voldries estar en una sessió no. De reunió de jurat, eh? Cap de vosaltres, us ho dic, eh? Perquè la veritat és que hi ha molts debats, perquè cada any, com dic, es superen, o sigui, aquest any ells, per exemple, el seu projecte ho han fet molt bé, perquè és un exemple de que és el que busquem a Talent Factory, que els joves al final identifiquen un problema, ho analitzen i proposen una solució que, a més d'innovadora, el que pretenen ells, per exemple, no, és la seva sensibilitat, no?, amb què ho han tractat, perquè al final ells ho estaven vivint amb una persona que tenen al costat que ho està vivint en primera persona. No volen substituir un tractament professional, sinó convertir-se en un complement per al seu suport dia a dia. Llavors, per exemple, el segon i el tercer premi aquest any també han estat allà. El primer, el segon, el tercer, és que tots estan a un punt, un de l'altre, és molt complicat escollir. I aquest any, doncs, el segon ha estat el Vida 360.
1: Sí, de l'Escola Llor.
5: Correcte, que és una aplicació connectada a un rellotge intel·ligent pensat per a persones grans que viuen soles, i el seu objectiu és reduir la solitud i augmentar-ne la seguretat, connectant-les amb activitats de l'entorn, i al final pues, potenciar i fomentar pues, tota aquesta col·laboració i creació de la comunitat.
1: I el tercer premi?
5: I el tercer premi, Mans que brillen, de l'Institut Camps Blancs, que era un panell intel·ligent que ajudava a persones amb artrosis a millorar la seva mobilitat i força de les mans gràcies a la tecnologia.
1: Déu-n'hi-do. Tots temes que crec que ho hem comentat alguna vegada, el Marcos, que ha vingut en aquestes tertúlies que fem a més d'una ocasió, tots temes molt socials, molt d'acompanyament, molt d'estar al costat de l'altra persona. Això diu molt d'aquest jovent, que és molt jove, diu molt del futur que tenim per endavant.
4: Sí, el primer, incidir en el tema de que aquesta aplicació és espectacular, pel que ha explicat l'Ona i també el Manel. Aquesta vessant social sempre ha de ser la característica principal de qualsevol projecte, que aquesta vessant social, però a més el component tecnològic, començar a desenvolupar, encara que sigui en una fase inicial, una aplicació, té el seu valor. Una tercera part, la sostenible, com explicava l'Ona, utilitzant aquesta aplicació, també estàs d'una forma solidària ajudant a la creació d'un bosc, a plantar un arbre. Per tant, toca totes les branques que demana el món i la societat actual. I, com deia Carla i Nuri, els joves és que estan molt, molt preparat. Sí que dona la sensació de vegades de que no estan motivats, de que hi ha coses que no els interessen.
1: Els però infravalorem una mica.
4: Sí, de vegades sí. I jo que estic amb ells a l'aula he de dir que tenen un gran potencial i que tenen grans capacitats, encara que de vegades no ho saben, o que falten per acabar de desenvolupar, però el potencial és molt gran. Voldria fer fins i tot referència a un antic anunci que es feia a la televisió que deia jove sobradament preparat.
1: Sí, doncs
4: ja existia als anys 90 i estem ara a l'actualitat i continua sent així. Dic que aquest any, com deia a l'inici, vaig presentar un munt de projectes. Doncs ja he rebut alguns mails i me'ls trobo alguns alumnes pel carrer que estan desitjant que comenci el setembre per poder presentar les seves idees i tornar a presentar i participar en aquest, en aquest programa del talent. D'aquí animaria també el talent a obrir la possibilitat de que creixi, malgrat que sé que significa molta feina, molta organització, perquè hi ha un gran potencial de intentar ajudar els joves perquè tenen un gran potencial i que s'ha d'intentar treure de l'aula i, com deia abans, que surti i que puguin, en aquest cas, participar al concurs.
1: Dèiem abans que des del Col·legi Sant Josep ja fomenteu aquest esperit emprenedor des de l'escola i crec que ja aquests alumnes van poder presentar davant de la resta d'alumnes aquest projecte, no? És possible? Perquè, ho dic, parlo d'una experiència personal, aquest matí li he dit al meu fill, que cursa primer de l'ESO, al Col·legi Sant Josep, li he dit, mira, avui venen aquests copats, i m'ha dit exactament en què consistia l'aplicació, m'ha dit exactament qui éreu vosaltres, i m'ha sabut explicar, dic, vale, doncs ja està, ja ho sap. O sigui, vull dir...
4: Doncs me n'alegro, perquè això significa que estava a temps, és la idea,
1: sí, però
4: i després fet... de que ho han explicat molt bé.
1: També, però m'ha fet gràcia perquè dic, doncs està molt bé que aquest esperit a un jove de 13 anys, doncs, li hagi arribat també i que hagi estat, doncs això, interessat i que ho hagi entès perfectament, no?
4: L'objectiu era doble. D'una banda, que ells poguessin explicar el projecte, agafar una mica de soltura, experiència, perquè havien d'anar a la gala final, que va ser molt maca, i poder explicar-la bé. I d'aquesta manera, a part d'explicar-la a casa, als familiars més propers, doncs també explicar-la als companys de l'escola. I després, d'una altra banda, que els alumnes que estan a primer segon, que quan arribin a tercer quart puguin participar, que ja comencin a despertar, a plantar aquesta llavor de futur de joves emprenedors, que sé que molts estan interessats. I per tant, bueno, el que deies des de l'Escola Sant Josep, intentem donar una sortida a aquest tipus d'itineraris i que ho han fet molt bé.
1: Manel i Ona, què heu sentit els companys de classe, les famílies, bé, la gent que heu pogut fer aquests assajos de presentació de Nura?
3: Doncs res, moltes felicitacions, sobretot. El nostre curs també creiem que hi havia molt de nivell, com deia el Marcos, van agafar dos parelles, però és que podrien haver agafat a 30, perquè la veritat que jo em vaig assabentar de molts dels projectes i superbé. I res, doncs això també, a mi em va fer molta il·lusió arribar els dies abans de fer la gala final, vam estar passant per cada classe per nosaltres també practicar i explicar una mica sobre com anava a ser, doncs, la nostra presentació el dia de la gala, no? I ens va fer molta il·lusió a mi, principalment, perquè quan explicàvem els premis i tal, en el moment en què ho explicaves i de sobte deies, i el primer premi, un viatge a San Francisco. Clar, la gent, els alumnes de primer d'ESO es quedaven flipant, deien, buah, que guai. O sigui, a mi, si jo en el seu moment hagués estat, doncs, al seu lloc, i vinguessin uns alumnes de 12 anys més grans explicant-me pues que estan participant en això i que tenen la possibilitat de poder viatjar aquí, no? O, bueno, de simplement viure l'oportunitat en general. Doncs també m'hagués donat molta il·lusió i dir, ostres, és que d'aquí a 2 anys puc ser jo aquesta persona.
4: Sí. Jo volia dir que els de primer es van emocionar molt. Sí. Els de tercer hi ha alguns companys que van estar molt contents i alguns estan una mica envellosos perquè...
1: Bé, això és normal.
4: És un projecte molt maco i un premi molt, molt, molt interessant.
1: Sí, Manel?
2: Sí, també vull dir que molts companys ja abans de la gala, uns 3 dies abans, em deien que a mi i a la Ona ens veiem ahir guanyant el primer premi i jo crec que els meus companys van ser una part molt bona perquè ens van animar molt i ens van donar doncs, un petit suport que va ser molt, molt bo i que...
1: Això diu molt, dels companys de vosaltres també, però diu molt dels companys que guanyar vosaltres és guanyar ells també, això està molt bé, que bé, que bé.
2: I doncs això, que ens va servir molt les seves paraules i res.
4: Va arribar a la gala final amb molta confiança i ho han demostrat.
1: Molt bé. Des del sector empresarial de Sant Boi, com a Osteobaix, participant en aquestes iniciatives, era la primera vegada, ha guanyat el vostre equip. A partir d'ara, penseu continuar donant suport al talent Sant Boi?
6: Sí, sí, sí. En aquest cas continuarem com a Osteobaix, continuarà el Jesús com a mentor en les properes edicions i, bueno, si al final doncs, s'accepta, no?, la continuïtat de l'empresa. I la veritat, he de dir que té molta repercussió. Nosaltres no coneixíem bé el projecte, sí que ho havíem vist perquè tenim molt contacte amb la Marta Saavedra, per exemple, que ella porta molts anys fent-ho. Sempre ens ho havia comentat, però nosaltres no ho havíem viscut mai en primera persona i té moltíssima repercussió. O sigui, molta gent s'assabenta del premi, de com funciona. Hi ha moltíssimes famílies implicades en l'àmbit escolar i realment moltíssima gent ens ha trucat, ens ha escrit, ens ha dit i ens ha felicitat per aquest premi, que és 100% una cosa que han guanyat, vull dir que han generat ells, no? Però a nosaltres ens ha repercutit molt en quant a visibilitat. Jo crec que també treballeu molt bé a nivell de les xarxes socials, a nivell de visibilitat.
5: Sí, al final també intentem que això és una acció que al final estan participant les empreses i que per ells jo crec que té molt valor, perquè parlem de responsabilitat social corporativa, parlem d'estar implicats amb la seva comunitat, perquè tots són empreses del municipi. Llavors jo crec que no hi ha una manera millor de al final intentar generar un futur i començar per les persones que són el futur i que, a més, també són el present, que són els joves. Llavors, jo crec que té molt valor per les empreses participar en aquest tipus d'iniciatives i, com diu bé la Nuri, nosaltres pues, intentem donar-los tota la visibilitat a través de les xarxes, els acompanyem en totes les visites que fan a les empreses, després totes les notícies que compartim estan mencionades totes les empreses. Al final és molt important també per elles que se sàpiga el que estan fent.
1: Des de Talent Factory, avui estem parlant del Talent Sant Boi, 7a edició, però esteu viatjant per molts territoris, per moltes ciutats, per molts instituts i escoles, fomentant el mateix que heu estat fomentant a Sant Boi, que és doncs el talent emprenedor, amb les col·laboracions imprescindibles de les administracions locals, en aquesta ocasió de l'Ajuntament de Sant Boi.
5: Correcte. L'altre dia estaven fent com un breu resum de tots aquests...
1: Breu no seria.
5: Però breu no és. És difícil de calcular perquè són molts programes, són moltes activitats les que fem. Parlem de més de 60.000 joves que han dut a terme formacions amb metodologies i eines d'emprenedoria. Parlem també de més de 50 empreses i entitats col·laboradores, empreses i entitats com la Diputació de Barcelona, Acció, Aigües de Barcelona, el Consorci de la Zona Franca i un munt més que podria dir. I la veritat és que és molt important aquesta col·laboració, perquè sense elles i sense la implicació dels ajuntaments això no seria possible. O sigui, tot el que es fa és tot per ells, però sempre es fa des d'una organització, una gestió de tots, que tots les entitats i aquests agents ho fan possible.
1: Doncs ara sí, parlem del premi, no? Parlem premi, d'aquest viatge, que bé, no és el més important, però és important també el viatge que fareu al mes de setembre, sí? És el setembre,
5: correcte.
1: El setembre a Silicon Valley, a San Francisco, allà fareu una ruta espectacular, que no sé si el Marcos ja l'has fet.
4: Sí,
1: ja l'has fet, oi?
4: El primer any van participar, van guanyar també. Sí. Per ser, com a curiositat, el germà del Manel, que és el Mar Ernica, va ser el guanyador, amb el seu company, el Luis Chen.
1: Sí. Els vam tenir aquí. Tenir aquí els guanyadors,
4: el
1: Luis, és veritat.
4: Sí. I ja van poder gaudir d'aquesta experiència del viatge. És un viatge increïble perquè combina la part turística i la part emprenedora vinculada a les visites a diferents empreses com la de Google o universitats com Stanford, entre moltes altres coses. O sigui, impressionant. És un gran premi.
1: I què opineu vosaltres, el Manel i la Ona, que marxareu al setembre a Silicon Valley i a San Francisco?
2: Doncs jo crec que, bueno, creiem que...
1: Ja t'ho ha xivat el teu germà, tu, no? Una mica, en què consistirà?
2: Doncs que, com, com has dit, és el Silicon Valley i jo crec que quasi tot el món vol anar als Estats Units. És un destí molt, molt bonic i, doncs, a més, a Silicon Valley, que està ple d'empreses i de jocs molt importants, jo crec que serà un viatge molt bo i ho gaudirem bastant bé, la veritat.
1: Ona.
3: Sí, la veritat és que em fa molta il·lusió poder viatjar, poder tenir aquesta oportunitat. A més, doncs, Holin, que et regalin un viatge per un treball, em sembla molt guai. I res, doncs, per exemple, a mi, com a, així el que em faria molta il·lusió, a mi m'agrada molt tot el tema de les presons i tot això, i saber, doncs, que podré anar a una de, segurament, les presons més importants, no?, la presó d'Alcatraz, pues és una cosa que em fa molta il·lusió, bueno, el viatge en general.
1: Quin voldreu que sigui el vostre futur, quan parlem d'estudis? Ara heu acabat tercer? Sí? Doncs, en un futur, no sé, què voleu estudiar? Ho teniu clar o no gaire?
2: Jo, sincerament, no ho tinc molt clar, però segurament m'aniré... faré batxillerat, però segurament m'aniré a fer ADE o alguna cosa així semblant. I perquè a mi m'agrada, sincerament, molt el món de l'emprenedoria. De fet, bueno, nada, és molt... fet, jo... Bueno, és que és molt llarg la història, però... Ja practico l'emprenedoria i...
1: Que ja tens una empresa, quasi?
2: Quasi.
1: Déu-n'hi-do.
4: Que dèiem abans, jo, sobretament preparats.
1: Déu-n'hi-do.
2: I, doncs, crec que és un món molt, doncs, dur, però que si ho fas bé i treballes molt, dona els seus beneficis i, doncs, per ahí tiraré.
1: I la Ona?
3: Jo, la veritat és que sí que ho tinc bastant clar. Després, doncs, qui sap què passarà. Però jo des d'allà fa un any, just abans doncs, aquest curs del talent i tot això, per això també em va fer molta il·lusió, tinc bastant clar que em vull enfocar al món de l'empresa, just. M'agradaria estudiar un batxillerat social per després poder fer administració i direcció a l'empresa, ADE, i m'encantaria, doncs, després poder anar, pues, a la universitat, fer una carrera i poder especialitzar-me en el món de la moda. M'agradaria molt, doncs, poder tenir una empresa enfocada en la roba, en la moda, és el que més m'agrada.
1: Clar, Marcos, això pot obrir vocacions que potser estaven amagades, no? Aquests concursos, bé, el Talent Sant Boi, per exemple.
4: Sí, és el que dèiem abans, que s'obren itineraris, la part més empresarial, vinculada a l'economia, és un gran itinerari. De fet, ara que deia el Manel, que no ho té encara prou clar, a l'Escola Sant Josep comencem a tercer d'ESO fent una mica de tria d'itineraris mitjançant les optatives que faran, i després continuem el treball d'orientació molt potent a quart d'ESO, que fem moltes coses, amb tests, visites, tallers, etcètera, etcètera, i els acompanyem també en l'itinerari més aviat vinculat a les ciències, o més tecnològic, o més social. I aquest concurs ens dona aquesta possibilitat de poder veure els diferents perfils i encaminar els itineraris. I a partir d'aquí, els itineraris són com un llarg camí, una escala plena de graons, i és acompanyar en el procés dia a dia. Fins que ja acaben l'escola, si continuen el batxillerat, perfecte, i si se'n van fora, doncs és una altra història.
1: Des de Talent Factory, any que ve, continuem, no? Vuitena edició.
5: Continuem, una vuitena, una novena, una decena. Nosaltres continuem aquí, nosaltres continuem intentant... al final, bueno, sí, cada edició demostra que el talent jove, doncs, existeix, i nosaltres només el que els donem és oportunitats. Per, al final, i capacitar-los a través de totes aquestes formacions que fem, i ells són, al final, ells són qui demostren. O sigui, això va d'un tema d'esforç, de ganes, de motivació, d'il·lusió, i això és el que predomina en tots els programes. O sigui que, sí, nosaltres continuem aquí i sempre de la mà de l'Ajuntament, que és qui ho fa possible.
1: Des del sector empresarial, que avui ens acompanya l'empresa mentora, que és Osteobaix, Núria Pérez, quin és el consell que vas donar i que continuaries donant i que insistiries per donar a aquests joves, aquests que han guanyat, però a la resta que potser ens estan escoltant o ens escoltaran o puguin escoltar aquesta entrevista en un futur, això per acompanyar, doncs, aquest esperit emprenedor?
6: Bueno, consell, al final jo vaig estudiar biologia i ara m'estic dedicant a una cosa absolutament diferent. El consell és que es guiïn per allò que els motiva més, que la realitat és aquesta, no? Que al final fas potser una carrera per obligació, per, bueno, perquè et diuen que potser és el que més sortida té, per el que sigui, però al final si el que t'agrada et mou, facis el que facis, obtens un benefici, no? I jo el que faria és això, o sigui, després d'aquests anys i d'haver estudiat la carrera, tres màsters i haver acabat muntant una empresa, moltes vegades et veus molt, bueno, d'alguna manera, com molt obligat a continuar un camí que potser tu no era el que inicialment agafaries, i seguir l'instint és molt important.
1: Jo li demanaria ara a l'equip guanyador d'aquest Talent Sant Boi, la setena edició, el projecte Nura, aquests alumnes del Col·legi Sant Josep, el Manel Ernica i l'Ona Lázaro, què és el que diríeu a algun jove que potser l'any que ve doncs ja ha de fer al Col·legi Sant Josep algun dels projectes? No sé si la paraula és consell, o què és el que us agradaria dir, o què és el que els hi heu dit, perquè heu fet aquestes exposicions classe a classe, si ens estan escoltant o si ens escolten algun dia.
3: Doncs a mi m'agradaria dir, sobretot, que no deixin de fer, o sigui, el que els agrada, no deixin de treballar. Molts cops, no? Al principi, quan ens van donar aquest plan d'empresa i vam veure totes aquelles preguntes que no sabíem què eren ni la meitat de coses, vam dir, ostres, això igual, aviam si se'ns quedarà gran. Però no, tu li has de donar empeny, i t'has d'esforçar, has de treballar, per molt que costi, i tot, no has de deixar de fer i de lluitar pel que t'agrada. Sabent que tens un objectiu final, tu mateix et marques doncs el teu propi límit també, i fins on t'agradaria arribar, però jo crec que has d'intentar sempre fer el màxim, arribar allà on puguis, però lluitar i treballar per aconseguir-ho.
1: Manel.
2: Jo principalment els diria als joves que per arribar a la victòria, el principal, bueno, el que tens que fer és treballar molt dur, treballar i siguin treballant sense escoltar ninguna, si per exemple et diuen que la teva idea és molt mal i no, sense escoltar, o sigui, no tens que escoltar-los, i doncs treballar dur cada dia, per les nits si pot ser, i doncs això, treballar dur i pensar en la meta final en el que pots estar, manifestar tot, diguem, a tu imaginar-te a Silicon Valley, i doncs això, jo crec que això és el truc.
1: I el responsable d'aquest equip, el professor del Col·legi Sant Josep Marcos Ombanera, si algú ens escolta, algun d'aquests joves que potser l'any que ve s'hi ha de posar.
4: Doncs ja ho han dit ells, i jo comentava abans, és tenir una idea, lluitar per ella, com diu el Manel, i després molt treball, molt esforç, i després en el cas del Sant Josep l'acompanyament meu, per poder guiar fins al final. També volia posar en valor l'esforç que fa l'Ajuntament, donar les gràcies també al Talent, donar les gràcies també als treballs que ens han acompanyat, i a la resta d'empreses que, com deia abans la Carla, hi ha un munt d'elles, destacaria Renault Ross perquè també s'han acompanyat aquest curs en el projecte, sí, de Safe World, i la resta d'empreses. I després les escoles, no només la nostra, la resta d'escoles. En definitiva, tenim tots una responsabilitat. Aquests joves, com deien, estan sobradament preparats, i si no, ho estaran d'aquí poc. I són el futur. En el món empresarial seran els propers treballadors. A nivell d'Ajuntament seran els propers ciutadans. I a nivell de les escoles, la nostra obligació de formació i acompanyament està clara. Per tant, donar les gràcies d'una banda i apel·lar a la responsabilitat de tots, perquè els joves són el present i també el futur.
1: Doncs moltíssimes gràcies. Avui hem parlat de Nura, aquesta aplicació pensada per donar suport emocional i terapèutic a persones que pateixen trastorns de la conducta alimentària, que han estat els guanyadors d'aquesta setena edició del Sant Boi Talent 2026. Aquest equip guanyador ha estat del Col·legi Sant Josep, els alumnes Manel Ernica i Ona Lázaro. Moltíssimes gràcies, enhorabona i bon viatge. El mes de setembre. Gràcies també a l'empresa Osteobais, que ha fet de mentora d'aquest equip, el Jesús García i la Núria Pérez. Avui ens acompanyen la Núria. Gràcies, Núria.
6: Gràcies.
1: Gràcies també al professor del Col·legi Sant Josep, responsable d'aquest equip, Marcos Sompanera. Fins a propera i gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I gràcies també a la responsable de comunicació de Talent Factory, la Carla Martín, per haver vingut avui el Dies de Ràdio i haver-nos explicat doncs, aquest recorregut.
5: Gràcies a vosaltres i bon dia.
1: I aprofito per donar les gràcies també per aquesta iniciativa i aquesta idea que en el seu moment vam presentar aquí, la primera edició del Talent Samoy, amb els directors de Talent Factory, que són la Laura Benítez i el Juan Castilla. Gràcies a tothom, que vagi molt bé i fins la propera. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Adéu.
0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.

0: Almenys 11 morts, 19 desapareguts i 8 ferits és l'últim balanç de l'incendi forestal de Los Gallardos, Almeria, un dels focs més letals a Espanya. La majoria de les víctimes han perdut la vida quan intentaven fugir en cotxe de les flames per vies secundàries. El foc continua sense control i 500 efectius entre bombers i militars treballen a les feines d'extinció. I la millora de les condicions meteorològiques ha permès estabilitzar l'incendi a Guimerà. A l'Urgell, la revifalla d'ahir va aconsellar confinar 21.000 persones. Controlat el foc del Pla de Manlleu, Aigua Múrcia, al camp, els bombers treballen per poder fer el mateix amb els incendis de Navarcles, al Bages, i el de Sentmenat, al Vallès Occidental. El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma desbanca el doble grau de Física i Matemàtiques com la nota de tall més alta per entrar a la universitat. Les notes de tall més altes baixen i aquest any no hi ha cap grau amb una nota per sobre del 13. Els estudis de Medicina tornen a ser els més sol·licitats pels estudiants. Sant Sadurní d'Anoia és el punt final de les marxes que avui fan els pagesos del sector de la vinya per la crisi que afecta el sector. Reclamen solucions estructurals per evitar que el raïm quedi sense mercat, entre d'altres, pel descens del consum mundial de begudes alcohòliques. La justícia torna a obrir la possibilitat d'implicar Mariano Rajoy i Maria Dolores de Cospedal en l'operació Kitchen. L'Audiència Nacional ha ordenat investigar uns àudios on suposadament l'ex número 2 del PP i l'excomissari Villarejo impliquen el llavors president del govern espanyol en tot l'entramat. El govern espanyol reclama que el president de la Conferència Episcopal Espanyola es disculpi per les seves declaracions on deia literalment que quan un estat oblida l'ètica es converteix en una banda de lladres. El ministre Bolaños s'ha adreçat a Luis Argüello demanant si li semblaria bé que es referissin a l'Església Catòlica com a banda d'agressors sexuals. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega davant del jutge haver retardat la vacunació de la Covid als agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Argumenta que es van aplicar els criteris de prioritzar per raó d'edat marcats pel Ministeri. Nou disc dels Rolling Stones, el seu 25è treball d'estudi i el primer des de fa 3 anys. L'han titulat Foreign Tongues i inclou un total de 14 temes on hi ha col·laboracions de noms com Paul McCartney, Robert Smith de The Cure o Chad Smith de Red Hot Chili Peppers.
1: Esports.
2: El Mundial de Futbol a les 9 del vespre juga el segon partit de quarts de final. És l'Espanya-Bèlgica. La selecció vencedora s'enfrontarà a França, que hi va eliminar Marroc per 2-0. El Barça de bàsquet i Joel Parra amplien el seu contracte 4 temporades més, fins al 2030. El jugador tenia ofertes de l'ACB i de l'Eurolliga. I el Tour de França avui es disputa la 7a etapa amb 175 km plans entre Ajetmau i Bordeus. Tadej Pogacar recupera el mallot groc de líder i sortirà amb un coixí de 2 minuts 42 segons respecte a Jonas Vingegaard.
0: El temps tarda molta calor arreu del país, però lluny dels valors extrems de fa uns dies, les màximes més

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Dies de ràdio. Amb Mònica Santacreu.
2: Comerç de proximitat. Un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç.

Les 12 i 6 minuts al migdia, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i obrim també aquesta segona hora del programa avui amb comerç de proximitat, aquest espai quinzenal del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç. I avui teníem nosaltres el president de Sant Boi Comerç, que és el Joan Ros. Amb ell valorarem aquesta temporada, però també donarem a conèixer una nova convocatòria d'ajuts del programa Futur de l'Ajuntament de Sant Boi, també unes subvencions del Consorci de Comerç, unes, per cert, ajuts que tenen ara mateix les

0: 30 minuts només, i la interpretació és la Maruska Demmers, Jacques Bonafuy i també la Miriam Russell. O sigui, que estem amb una pel·lícula que, si voleu el repte de dir...
1: Com a experiment, Jaume.
0: Com un experiment, doncs a veure què és el que podeu gratar d'una pel·lícula com la que us he proposat, no?
1: D'acord, doncs és part d'aquesta trilogia de Jean-Luc Godard, que avui el Jaume ens recomana, la del mig, Prenom Carmen.
0: Naturalment.
1: Com a experiment, has dit.
0: Sí, és un experiment, això, no hi ha dubte. Bueno, llavors, a la segona pel·lícula, això ja és una altra cosa.
1: Sí.
0: La segona pel·lícula es diu Norman Rae, i la dirigeix a Martin Rick. Això va ser ni més ni menys que l'any 79, i estem parlant de Sally Field, de Beau Bridges, i també de Ron Lehman com a grans protagonistes.
1: I actors molt reconeguts, i actriu també molt meravellosa. Sí.
0: Ja estem entrant en el cinema que coneixem.
1: Sí.
0: Norma Rae tracta de l'arribada del sindicat a factoria tèxtil al sud dels Estats Units, gràcies al treball d'un neoyorquí jueu esquerrà i de l'obrera, precisament, Norma Rae. Quan Rubén arriba a la fàbrica, sap que necessita l'ajuda d'algú del poble si no vol engreixar la llista dels sindicalistes que arriben cada 4 anys i que se'n tornen amb les mans buides a través de les seves trobades amb Norma. Al principi, de principis sensuals, no? Assumeix que s'afiliarà al sindicat un cop aconsegueixi això. Sap que té les seves dificultats i és precisament vèncer i està disposat a no parar fins a aconseguir-ho. Què és Norma Rae? Norma Rae, doncs, és una pel·lícula que ha plantejat el film de l'estètica de la seva protagonista, i una dona vídua de 31 anys amb 2 fills de pares diferents, amb una actitud moral una mica liberal, Reed planteja el film de tal manera que l'espectador s'identifiqui amb l'evolució del personatge. Cal dir que ho aconsegueix abastament. El perill de caure en un manifest era evident en un film d'aquest tipus. Reed, també del mateix Reed, cal dir que el mateix Reed ho ha superat, això, no? Amb creus. I no és evident una pel·lícula perfecta. La pel·lícula seria molt més completa si s'analitzés més enllà, amb més profunditat, el que significa l'arribada del sindicat a una fàbrica d'un poblet del sud dels Estats Units. Així també el sindicat és presentat com un bé absolut i en si mateix, i no s'aprofundeix encara que s'insinua en la problemàtica interna de la dinàmica de funcionament del sindicat.
1: Clar, i tot això amb la mirada de l'any 1979, que no és la mirada que tenim ara, eh?
0: No és pas la mirada engrescadora que tenim ara. El senyor Martin Reed ja parla, ja he dit en un moment determinat, que era un home que gairebé tot ho perfeccionava, i els sindicats també els perfeccionava, o sigui, els enumerava i els citava, no? Doncs d'una manera que eren necessaris, evidentment. I aquí és on tenim, doncs, la gràcia d'un realitzador que treballa, i més en els Estats Units, que tot plegat allà és com més radical que aquí, tot i que aquí, tot i la seva radicalitat, també tenim els nostres dubtes, ja ho has dit tu mateixa, no? Doncs la veritat és que la pel·lícula, jo penso que és molt interessant veure-la, i a més interpretar-la per Sally Field.
1: Bé,
0: no?
1: Que va tenir un Oscar de Hollywood per aquesta interpretació, de la mateixa manera que la cançó que tenim de fons, que ara escoltarem, que també va tenir un Oscar de Hollywood. És a dir, 2 Oscars, una a l'actriu principal i l'altra a aquesta cançó.
0: D'accord.

0: Aquesta és la cançó que va tenir un premi Oscar de Hollywood, i la intèrpret protagonista de Norma Rae, la Sally Field, va tenir el segon d'aquests Oscars, pel·lícula de l'any 1979, molt recomanable, no? Pel que diu Jaume...
1: D'acord, jo sí, jo la recomano perquè quan la vaig veure em va agradar molt.
0: Doncs,
1: potser perquè jo tinc uns trets sindicalistes que he viscut com a experiència, i això també juga un paper important, no? Però em va agradar molt aquesta pel·lícula, la veritat. I a més, la resol molt bé, t'ho asseguro.
0: Doncs,
1: molt bé, vol
0: nota.
1: Dir, amb molt d'entusiasme, o sigui, amb un amb una constant favorable, que veritablement fa que la dona llueixi especialment, eh? D'acord?
0: Som-hi, què més?
1: Sí, tenim dues pel·lícules més. La primera és El club de los poetas muertos, eh? Ah, no, tres
0: no,
1: encara.
0: Aquesta no tres, la tenia. Tres. Aquesta era, devia ser la darrera, eh? Perquè aquesta
1: sí,
0: no la
1: sí,
0: tinc.
1: Sí, aquesta és la darrera de totes.
0: Vinga, El club de los poetas muertos, que no la teníem a la llista, però l'afegirem.
1: D'acord, sí.
0: Ara toca La nit del caçador.
1: Ah, això, El club dels poetes morts. Home, aquesta és una pel·lícula que va fer història, eh? Va agradar molt, la va patar, com em diria un net meu. Diu, és una pel·lícula que l'ha patat, eh? Vull dir, ho ha fet molt bé. Bueno, aquí presentem un professor que és molt, molt liberal, o diguem-ne que és molt permissiu, pel cas va ser el mateix, i llavors doncs estem en Robin Williams, que és aquest professor, Robert Chandler, Leonard, Ethan Hunt, Joseph Charles i Gal Hansen, o sigui, un cúmul d'alumnes que van doncs, a la seva escola doncs, aprendre. Qui la va dirigir és Peter Weir. Peter Weir és un realitzador que a mi m'agrada molt. M'agrada molt perquè toca temes molt senzills, no? Va tractar el tema aquell dels amis, amb la pel·lícula amb el Harrison Ford, recordes com se deia aquella, que feia una història de mort allà impressionant. Bueno, una pel·lícula meravellosa, ara no me'n recordo com se deia. I presentava els amis com una comunitat que viu, que és pacifista i tal, però que té els seus atacs i, lògicament, allà hi va parar el Harrison Ford i és el que, d'una manera molt clara, el que provoca és que els amis no, sinó que el que rebi és el que provoca, no? I la veritat és que aquell tros és, és capdalt, no?, en la pel·lícula. Molt bé, en la pel·lícula aquesta que parlem avui,
0: El club dels poetes morts, sí.
1: Doncs, bueno, ja ens posa la mecànica de les classes de llatí i trigonometria, trontolla, amb l'arribada d'aquest profe, un típic professor de literatura. La filosofia de Kenting impacta especialment en un grup dels seus alumnes reunits en un mateix equip d'estudi boi que amb personalitats molt diferents. El que sí que és interessant destacar d'aquesta pel·lícula és que aquest professor arriba a entrar en la ment d'aquestes persones, en aquests alumnes, no? I lògicament això, amb una tradició com la que té l'escola, no ho pot permetre, i el que fa és acomiadar el professor. I llavors els alumnes tenen una fórmula màgica de protestar i de reivindicar la seva presència en l'escola, no? La veritat és que va ser una pel·lícula molt, molt agradable.
0: Ha quedat com a una de les referència del cinema, eh? Jo crec que tothom l'hauria de veure mínim una vegada a la vida. Mínim.
1: Jo penso que sí, perquè jo crec que la riquesa de la seva pel·lícula no està només en el fet que acabo d'explicar, sinó amb la diferència de personatges que representen els alumnes de la pròpia escola, no? I de la manera que els seus pares l'eduquen, també. Eduquen en aquestes persones i com es veuen, doncs, bueno, minimitzades doncs, de la seva capacitat de decisió. És una pel·lícula molt vàlida. Jo penso que el cinema, quan ha fet això, sempre l'ha patat, per dir-ho d'una manera. Sempre ha tingut èxit, eh?
0: La molt bé, doncs, El club dels poetes morts, una altra de les que afegim també avui en aquesta llista. I ara sí, La nit del caçador, no?
1: La nit del caçador, exacte.
0: Som-hi.
1: La nit del caçador probablement és d'aquelles pel·lícules que més t'angoixa, perquè qui pateix són els nens i qui els defensa són dues persones, una molt dolenta, que és el Robert Mitchum, ja el recordes, i l'altra, no me'n recordo com se diu, però és una de les primeres actrius que va existir en el cinema. I la veritat no ho he pogut comprovar avui, però va ser una espera que probablement la trobava. La Celia Winters, no? La Lillian Gish. Sí que la trobo, sí, sí que l'he trobat. Bueno, doncs aquests tres personatges actuen d'una manera confrontada, evidentment, contra els nens, perquè el que volen és que els nens doncs quedin doncs atrapats en una tarallina, que la veritat, doncs bueno, que els hi pot arribar a fer mal, no? I en canvi, doncs, tant la Lillian Gish com la Zell Winters doncs són dos personatges que els ajuden a fugir d'aquest malfactor que té puntat en a cada puny i té posat una cosa, a una a mort i en l'altra odi. Recordes aquesta pel·lícula, sí?
0: Estic pensant a veure si és la que m'imagino, però...
1: És la que t'imagines,
0: sí. No ho sé.
1: És el Robert Mitchum, home, on vas a parar. És inconfusible, el Robert Mitchum, en aquesta pel·lícula. Impressionant, la veritat. La veritat és que l'heu de veure, si no l'heu vist, perquè aquesta és una d'aquelles pel·lícules que, evidentment, jo potser no sóc massa partidari de patir pels personatges que surten en el film, però la veritat és que aquesta va ser tan ensopegada, tan ben feta, i és l'única pel·lícula, a més, i això val a dir-ho, que va dirigir Charles Laughton. Suposo que tu saps qui és en Charles Laughton, no?
0: Sí, sí.
1: Bueno, i tant. Molt bé, i l'última de totes és La nit del caçador.
0: Tornem al títol original de la pel·lícula que estàvem parlant, que és La nit del caçador, que no ens oblidem.
1: Val, d'acord.
0: Doncs som-hi, ja ens queda...
1: No, la jauria humana.
0: La jauria humana, Déu-n'hi-do.
1: Sí, he canviat perquè m'ha semblat que aquesta és més interessant. Es tracta d'una pel·lícula d'Arthur Penn, n'hem parlat més de 4 vegades d'aquest realitzador, és el que va fer aquella història dels indis, com es deia allò, no me'n recordo ara ben bé, però bueno, suposo que la tindré per aquí, i si no ja la diré la setmana que ve. La qüestió és que el senyor Arthur Penn va ser, junt amb Sam Peckinpah, un dels realitzadors que va tractar més bé el tema western, perquè la pel·lícula, La jauria, no és ben bé un western, però totes les que ha trucat, que parlen de històries del general Custer, de tot això, doncs la veritat és que aquest el sempre m'ho va tocar d'una manera extraordinàriament bé. En la pel·lícula que ens ocupa avui, La jauria humana, estem parlant de Marlon Brando, de Robert Redford, de Robert Duvall, d'Angie Dickinson, James Fox i també Miriam Hawkins.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do. És d'aquelles pel·lícules que també m'agrada una barbaritat. Aquí tenim en Marlon Brando, i l'explicaré de memòria, aquesta no cal que m'apunti una nota que tinc, tenim un d'això que és un xèrif d'un poble, i resulta que hi ha un xicot que és en Robert Redford, que fa una malifeta, i aquesta malifeta doncs provoca una persecució, i provoca una persecució, i aquí no, que no se n'amaga, que això els americans moltes vegades ho passen molt suau, no se n'amaga, una situació entre pobres i entre rics, o sigui, entre persones molt influents i que tenen capacitat per canviar les coses i d'altres que no en tenen cap ni una, no? I la pel·lícula precisament el que provoca és aquesta identificació, crec jo, i d'una manera molt expressament, del senyor Arthur Penn, que la veritat és encomiable. I com que aquest realitzador després en va fer altres que també eren prou bones i prou interessants, doncs la veritat és que, jo diria que és d'aquelles pel·lícules capdals, vitals també, com la que hem esmentat fa una estona. Pel·lícules que han fet que ha fet aquest senyor, per exemple...
0: Arthur Penn és el director.
1: La tens aquí, no?
0: Sí, La jauria humana, el director és Arthur Penn.
1: Vale, i els pots dir tu, doncs, llavors, no?
0: No, les altres pel·lícules no les tinc aquesta, La jauria humana.
1: Vale, Llavors aquí en tinc moltes, però no em sonen que siguin d'ell. Deixa'm passar. Bé, el senyor Lawton també havia interpretat ja... Bueno, és que parla de Lawton. Vale. No, no les anomena. I com que no les anomena, Pequeño Gran Hombre seria una. Aquesta sí que me'n recordo. La recordes, aquesta?
0: No, aquesta no.
1: És un petit gran home, perquè va ser un indi que va provocar una situació molt favorable perquè el general Carter no eliminés a tots els sius. Val? I la pel·lícula va d'aquesta història. Pequeño Gran Hombre. Eh? Val?
0: Molt bé, doncs venem nota d'aquesta. La Jauria Humana, és la darrera de les pel·lícules que estaves fent referència. No tenim la filmografia de l'Arthur Penn, però com a mínim dic que aquesta val la pena.
1: La trobarem la setmana trobarem. Que ve, que ho prometo de dir-la tota.
0: Vinga, doncs quedem amb això, amb aquesta promesa de cara a la propera setmana. La filmografia d'Arthur Penn, que l'any 1966 dirigia la Jauria Humana. I és aquesta la banda sonora, la que tenim ara de fons, Jaume.

0: Doncs Jaume, que moltíssimes gràcies, com sempre, com tots els divendres, i que d'aquí a 7 dies, doncs, més coses.
1: I tornem, i si puc venir, vindré també.
0: Fantàstic, que vagi bé. Que vagi molt bé, bona setmana, Jaume.
1: Igualment.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
2: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
2: Forever Joves.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de divendres. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem al proper dilluns, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi amb els companys Laia Vidal i Albert Vilar. Nosaltres us diem fins dilluns, però no de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies és escoltar cançons que parlen d'aquest mes, el mes de juliol. Doncs som-hi, avui us diem adeu amb Charlie Wortham i Mississippi in July.

Ter Sant Boi. Tots els teres prens dels dijous de juliol, els són joves, dijous de juliol, dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 2 i per donar de juliol, per a podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. La piscina municipal La Muntanyeta, a joves amb el carnet, accés a veig objectiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca. Més de 45 anys amb tu.

0: Molt bon dia, som la Laia Vidal i l'Albert Vilà i us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en l'edició informativa del migdia, on us destaquem la situació dels incendis. Ara per ara tots estabilitzats a Catalunya, però amb una segona fase de l'onada de calor per endavant que intensificaria temperatures de rècord de dilluns a dijous de la setmana vinent. Avui és divendres 10 de juliol del 2026 i repassem l'actualitat punt per punt. Obrim els informatius d'avui amb una última hora dels incendis, perquè a hores d'ara l'incendi d'Almeria, que va començar ahir a la tarda, deixa 11 morts, 8 ferits i 19 desapareguts.
1: Un incendi forestal declarat als municipis de Los Gallardos i Vedar, a la província d'Almeria, ha causat almenys 11 morts, 8 ferits, 4 dels quals greus, i 19 persones continuen desaparegudes. El foc ha afectat més de 3.000 hectàrees i ha obligat a evacuar prop d'un miler de persones. Les flames es van propagar amb molta rapidesa en una zona molt seca, amb vents que han arribat als 70 km per hora i un relleu de difícil accés.
0: L'origen del foc encara s'investiga, però la principal hipòtesi és la caiguda d'un cable elèctric a prop de la carretera N340A. Les autoritats andaluses mantenen activat el nivell 2 d'emergència i continuen les tasques d'extinció, recerca i identificació de les víctimes. Antonio Sanz és el conseller d'Interior de la Junta d'Andalusia.
2: Quiero trasladar un mensaje.

0: constants incendis. Ara per ara continuen estabilitzats 6 incendis forestals després d'unes jornades marcades per la calor extrema.
1: Existeix preocupació entre el cos de bombers de la Generalitat per la complexitat de la situació meteorològica actual i per la simultaneïtat de diferents incendis arreu del territori. Ara per ara tots els incendis estan controlats i el més greu, el foc originat a les Gavarres, a la Bisbal d'Empordà, va cremar més de 2.000 hectàrees forestals, l'equivalent a 50% de la superfície total calcinada durant tot el 2025. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
2: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar al 112 de manera immediata.
0: Tot i el risc d'incendi que es manté elevat a pràcticament tot Catalunya, Protecció Civil baixa lleugerament el nombre de municipis al nivell 4, el màxim nivell per alerta de risc extrem d'incendi del Pla Alfa per al dia d'avui.
1: En concret, hi ha 196 municipis de 22 comarques en comptes dels 223 municipis que hi havia ahir. El perill es concentra a la Vall de l'Ebre, a la zona de l'Espluga de Francolí, al sud de l'Alt Pirineu, sobretot a la Noguera, punts de la Catalunya central com el Bages, l'Anoia i el Solsonès, i també zones del Vallès i del Penedès i al nord del Baix Llobregat i les Gavarres.
0: Amb Sant Boi en nivell 3 d'alerta es poden sorgir dubtes de què podem fer i què no, i on podem accedir i on no. Doncs us recordem que es pot
1: encendre foc a tota mena d'espais oberts o a les àrees de descans de la xarxa de carreteres. No es pot fer. Utilitzar maquinària i equips a les muntanyes i a les àrees rurals situades en una franja de 500 metres de zona boscosa, excepte autorització. Utilitzar bufadors, serres radials i similars a menys de 400 metres de terreny forestal. Tampoc es pot introduir i usar material pirotècnic, ni llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi.
0: L'Agnès Centelles és la responsable de Protecció Civil a la Catalunya Central i ens dona alguns consells si ens veiem en una situació de confinament per un foc.
3: Molt possiblement la mesura serà el confinament. Ja no hauríem de tenir material inflamable al costat de les façanes. Els cotxes, allunyem-nos mínim 6 metres en cas que hi hagi alguns mobles de jardí, tendals, roba estesa, treure-ho tot i tancar-nos dins de casa. És important tancar les claus de gas, de combustible, i tancar totes les portes, finestres, si pot ser en porticons, en persianes, a fer el màxim aïllament, tant per la propagació de l'incendi com entrades de fum. Per això també es pot segellar les entrades, per exemple, amb tovalloles humides, i la recomanació és mantenir-los agrupats a la part més interior de la casa, si no tenim habitacions interiors a la part oposada d'on pot venir l'incendi, i pensar també en els animals de companyia, de tenir-los confinats.
0: Els incendis provocats per les altes temperatures o la baixa humitat posen a municipis com Sant Boi en alerta una perillositat que es mantindria la setmana vinent, amb una segona fase que podria arribar a valors de fins a 40 graus de manera general i noves temperatures a Catalunya.
1: Al temps, escoltem la previsió completa, però aquesta segona onada de calor comença a provocar greus afectacions al sector primari. A la cooperativa agrària de Sant Boi, pagesos com el Germán Domínguez apuntarà a dies difícils amb verdures i plantes debilitades que impossibiliten la seva comercialització.
4: Estem tenint episodis de 37, 38 a les hores del migdia. Això per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pansit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior, perquè queda cremat la galta on li dona més el sol. I aquest tomàquet ja no es pot aprofitar dins l'hivernacle. També els cultius, doncs, amb temperatures de 45 graus, es fa difícil treballar així.
0: A més, les elevades temperatures també afecten treballadors de múltiples sectors que han de reorganitzar la seva jornada de treball, especialment a la franja del migdia.
4: La veritat és que primer de tot va la seguretat de les persones, els treballadors a les hores del migdia. Doncs intentem fer feines més suaus o d'amagatzem en el cas que sigui possible i sobretot molta aigua i estar ben hidratats. Són els estius que ens toquen, cada cop ho anirem patint més i sobretot intentant mirar les muntanyes del Baix que no s'incendin, que els focs a tota Catalunya i a tot el país estan sent un problema.
0: A Sant Boi les temperatures entre 35 i 36 graus repercuteixen a la ciutadania, especialment les llars més vulnerables. I diversos veïns apunten a xarxes socials que viuen a zones descuidades amb falta d'arbres per crear...

0: sistemes més frescos.
1: Recordem que plantar arbres genera una reducció de la temperatura ambiental. Descarregant la calor es fa a les voreres, millorant la qualitat de l'aire i respectant la biodiversitat.
0: Segons la iniciativa Viles Florides, a Sant Boi hi ha 15.000 arbres plantats a la ciutat i el passat desembre, a les acaballes del 2025, l'Ajuntament va anunciar el plantament de 840 exemplars a l'espai públic repartits entre tots els barris. I per combatre aquestes elevades temperatures, us recordem que Sant Boi té microrefugis climàtics amb l'objectiu d'ampliar la cobertura territorial i oferir espais de proximitat davant les elevades temperatures.
1: Es tracta de comerços i establiments que, de manera voluntària, ofereixen un espai fresc on descansar durant uns minuts sense necessitat de fer cap consum. Entre ells formen part comerços com la copisteria Copiar, el carrer Eusebi Güell número 9, que regenta la Roser Castro.
2: I la iniciativa del refugi climàtic la considero bastant interessant pel fet de que els ciutadans puguin saber quins comerços estan adherits i puguin organitzar una sortida un dia que faci una mica de sol sense cap compromís d'adquirir res al comerç, simplement, bueno, la visibilitat que podem tindre com a comerços. També no han de parar aquestes passejades que volen fer i poden organitzar-se per saber a quins puestos poden aturar-se si no es troben bé o simplement si volen descansar una mica. Donar-vos les gràcies per comptar amb CopyArt amb aquesta iniciativa.
0: També formen part altres negocis locals com la farmàcia El Capell, al carrer Francesc Pi Margall, número 116, i ens convida el Josep Grases.
3: De la farmàcia Capell us venim a recordar que som un refugi climàtic. Si qualsevol dia necessiteu descansar una estona de tota la calor que està fent, sou més que benvingut. Entreu sense cap compromís. Les nostres portes estan obertes per tothom. Recordeu que estem davant al carrer Pi Margall 116, just davant de l'ambulatori Montclar.
0: Tant els refugis microclimàtics com estan identificats amb un distintiu a l'entrada dels establiments i els equipaments on no és necessari consumir per gaudir d'un espai per combatre les elevades temperatures. I també es troba en servei la piscina municipal de la Muntanyeta, que presenta la franjada de la piscina relaxada els dissabtes de juliol de 8 a 9 del vespre, després del tancament de l'horari habitual. L'espai es reserva a infants neurodivergents, com per exemple infants amb trastorn de l'espectre autista, per tal que puguin gaudir d'aquest espai de manera adequada. I atenció als conductors, perquè aquesta setmana continuen els treballs de senyalització de les obres de la B25 a la nostra ciutat.
1: Els operaris estan fent les tasques de pintura viària a la rotonda Elíptica i a la nova rotonda de la Parellada. Per aquest motiu, es poden produir talls puntuals de trànsit i afectacions a la circulació en aquests punts.
0: L'Ajuntament ha informat que un cop finalitzats aquests treballs es col·locarà la senyalització definitiva a la zona de la Parellada dins del projecte de transformació de la B25. I el projecte de la futura biblioteca que es construirà a Marianao, un dels projectes més esperats de la ciutat, continua avançant en el seu procés administratiu.
1: L'empresa Territori 24, guanyadora del concurs d'idees, al qual es van presentar 40 candidatures, tindrà i està aviat l'avantprojecte de les obres que donarà pas a la licitació del projecte definitiu. Segons les previsions actuals, la construcció d'aquest espai començarà l'any 2028. La futura biblioteca és una gran notícia per veïnes com la Júlia, que ara evitarà fer desplaçaments a la cooperativa o a la Muntanyeta per llogar o consultar un llibre.
4: Doncs quan em vaig assabentar que construirien una nova biblioteca al barri de Marianao i al costat del Camp Montclar, em va semblar una molt bona notícia perquè la gent que hem d'estudiar, que vivim prop d'allà, havíem de desplaçar-nos fins a la biblioteca de la Muntanyeta, la Jordi Rubé i Balaguer, i crec que és una cosa molt positiva per tota la ciutadania que hi vivim a prop d'allà, no?
0: La nova biblioteca serà un equipament de referència per tota la ciutat i es planteja amb l'objectiu que sigui punt de trobada i centre neuràlgic de la vida social i cultural, incloent també un espai destinat a la memòria del moviment veïnal. I us expliquem el projecte Nura, una aplicació pensada per donar suport emocional i terapèutic a persones amb trastorns de la conducta alimentària, que ha estat el guanyador de la 7a edició del Sant Boi Talent 2026.
1: La iniciativa ha estat creada per Manel Hernica i Ona Lázaro, alumnes del Col·legi Sant Josep de Sant Boi, amb la mentoria de Jesús García i Núria Pérez, del Centre de Salut Osteobaix. El projecte inclou també CLIA, que és un dispositiu connectat en forma de clip, pulsera o collaret, que emet vibracions i llum per recordar quan cal menjar o prendre la medicació.
0: L'Ona Lázaro ha explicat avui als Dies de Ràdio què les va portar a desenvolupar aquesta proposta.
5: Ara neix d'una experiència molt propera d'un cas que ens va tocar viure de molt a prop, que vam detectar doncs, la manca de suport més enllà del que són les sessions de teràpia, no més enllà del moment en què estàs sentat enfront del teu psicòleg. O sigui, està molt bé aquesta hora que fas, però què fas les altres 167 hores de la setmana sense aquest suport? A qui li expliques les coses? Volíem doncs, crear aquesta aplicació per tenir doncs, aquesta eina d'acompanyament constant que et pugui ajudar doncs, als moments més difícils. Ho vam tenir des d'un cas molt proper. Per tant, sabíem exactament el que necessitava una persona amb un trastorn de la conducta alimentària.
0: Nora vol ser una eina de suport quotidià per a les persones que conviuen amb un TCA combinant l'acompanyament emocional amb recordatoris i seguiment terapèutic. Així explicava la mateixa Ona Lázaro les principals funcionalitats de l'aplicació.
5: A l'aplicació vam implementar diferents funcions. Compta amb una opció que és un xat comunitari en el que dins d'un espai moderat i regulat, sense poder incitar a idees de parir, doncs que poguessis parlar amb persones amb les que es trobessin en la mateixa situació a la que tu et trobes, no? També vam fer, doncs, des de la part més sostenible, poder que creixi un arbre virtual a l'aplicació, a la vegada que doncs, una persona vam fer bots hàbits a l'aplicació i també col·laborem amb una ONG, es diu Tree Nation, que és una ONG real, que planta, cada arbre plantat a la web també es planta a la vida real a una zona habilitada. Llavors tenim un altre espai que seria un autoregistre d'emoció, expliques pues, les teves idees, com t'has sentit avui i ho comparteixes. També tenim el nostre dispositiu, el CLIA, que és un dispositiu físic doncs, que et va recordant l'hora dels àpats i de la medicació. També tenim el botó de crisi, que és bastant important en els moments més difícils, que et proporciona exercicis de relaxació i tot perquè tu mateix et puguis i aprenguis a cuidar a tu.
1: El premi per a aquest projecte consistirà en un viatge de 5 dies a Silicon Valley i a San Francisco amb un programa de visites a les empreses més representatives dels sectors innovadors de la ciutat estadounidenca.
0: I més activitats pel mes de juliol perquè aquest mes torna a la Tecneu. Ho fa aquest dissabte 11 de juliol amb un cartell amb els DJs Enfer, Guilla i Gironde o M de Mula. Escoltem la Laura Garcia, una de les organitzadores a Gent de Carrer.
6: Us esperem a totes aquest dissabte 11 de juliol a partir de les 6 per gaudir del Festival de Música Electrònica per Excel·lència a Sant Boi, als Jardins de l'Ateneu Sant Boià. Farà caloret, però amb bona música i refrigeris ben fresquets tot passa. Comptarem amb decoració ben verda gràcies als nostres col·laboradors. Nou marxandatge per estar ben fresquets i un line-up amb DJs entregats i de molta varietat dins la música electrònica. No us perdeu les sessions de M de Mula, Enfer i Guille Gironde. Ens veiem a la pista. Visca la Tecneu i la Tecneu Sant Boià.
0: I us recordem que la llibreria Buctiga, al barri Centre, acull la primera edició del Festival Llibres d'Estiu, on es moderen xerrades sobre tots els gèneres literaris.
1: Les activitats consistiran en trobades amb autors i autores literàries, xerrades o presentacions sobre els gèneres per fomentar la literatura. Avui divendres hi haurà un espai per la literatura contemporània amb la Laura Cera i la mateixa Cristina Puigvert, l'organitzadora, moderat per la locutora d'aquesta casa, la Laia Bonjoc.
7: Xerrarem de dos llibres amb les seves autores, amb la Laura Cera i el seu llibre Gel a 40 graus, i amb la Cristina Puigvert, autora del llibre La mesura exacta i, com bé també sabeu, llibretera de la Buctiga. Són dos llibres que parlen d'aquelles coses que ens passen una mica a tots al llarg de la vida i de com les entomem. Estic segura de que hi haurà moltes coses a dir, que ens hi sentirem tots una mica identificats. I recalcar que és molt xulo que es faci un festival literari a Sant Boi com aquest. Per tant, us animo que passeu per la Buctiga al llarg del juny i el juliol a les diferents activitats que s'hi faran, però com deia especialment, ens veiem el 10 de juliol.
8: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I els esports, Sant Boi vol tornar a ser campió de l'handbol Platja Català. Els Bay Bandits, la secció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi, afronten la recta final del Tour català.
1: El primer equip masculí ha sumat dos campionats a les tres jornades disputades fins ara, a més d'haver aconseguit la classificació pel campionat d'Espanya, que es disputarà a finals de juliol a Laredo, a Astúries. Aitor Landauro, jugador, entrenador i un dels impulsors de la secció.
9: Hemos empezado muy motivados y yo creo que todos con la idea de que estamos de arriba y tenemos que demostrarlo. Y al final se va notando. Cada año hay más experiencia, nos conocemos más, tenemos más confianza en el juego. Y bueno, se está demostrando en estos últimos dos, tanto en Nava como en Stantit. La verdad que motivados, contentos y con ganas de campeonato de España y demostrar lo que estamos haciendo aquí a nivel español.
1: Aquest cap de setmana disputen la penúltima jornada amb el Malgrat de Mar, on tot i les múltiples baixes intentaran aconseguir la millor posició possible per intentar confirmar la primera posició a l'última jornada que jugarà la pròxima setmana a Mataró.

0: I la selecció espanyola de futbol ha aconseguit un bitllet d'or per als quarts de final del Mundial després d'imposar-se a Portugal en un derbi que es va resoldre per la mínima, amb un gol de Mikel Merino al minut 91.
1: Ara els de Luis de la Fuente s'enfronten a la Bèlgica de Rudi García avui mateix, que ve de golejar per 1-4 en una de les seleccions anfitriones als Estats Units. Els del nord d'Europa, amb figures com Trossard i Elemenjo Lukaku, voldran trencar la millor defensa de la competició. Us explicarem a una nova retransmissió de Sant Boi en Joc avui mateix a partir de les 9.
0: I pel que fa al temps, avui la calor continua persistent a Sant Boi amb una màxima de gairebé 35 graus i entre dilluns i dimecres s'espera un nou pic d'altes temperatures, tot i que els mapes indicarien una segona quinzena de juliol molt més fresca.
1: Avui tindrem una jornada de sol i calor intensa aquí a Sant Boi i el cel es mantindrà serè durant la tarda amb algun núvol a l'última hora i no s'esperen precipitacions. La temperatura arribarà als 35 graus a primera hora de la tarda i després baixarà progressivament, però la nit continuarà sent càlida amb valors encara propers als 26 graus cap a la mitjanit. Continuem, per tant, en un episodi de calor intensa i caldrà extremar la hidratació i evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia.
0: Pel cap de setmana continuarem amb temperatures altes, tot i que no tant com les que s'han registrat en els termòmetres aquests últims dies.
1: Dissabte continuarà el temps estable i assolellat. Després d'una matinada càlida amb mínimes al voltant dels 22 o 23 graus, la temperatura pujarà fins als 32 a primera hora de la tarda. Hi haurà alguns núvols a primera hora, però el sol s'imposarà clarament durant el dia. Diumenge es mantindrà l'ambient de ple estiu, amb cel serè o amb alguns núvols alts. Les temperatures seran molt semblants, a mínimes de 22 graus i màximes que poden arribar als 32.
0: En resum, ens trobem en un cap de setmana estable, sec i calorós a Sant Boi, amb nits càlides i màximes superiors als 30 graus. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, divendres 10 de juliol. Recordeu que la programació continua aquí, a Ràdio Sant Boi, a partir de les 2 amb els informatius de la xarxa. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix al punt de les 8 del vespre. Molt bona tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers continuen treballant en els dos incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ahir la represa del qual va obligar a confinar 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de controlar el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'un milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
0: Tot plegat en el sisè dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la terra ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, que és director general d'Infraestructures.
5: Tot i que els amidaments de l'escultura estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
0: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació del Covid a policies i guàrdies civils.
4: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
0: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions per l'excedent de raïm.
4: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
0: En aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta a Catalunya. I atenció, perquè hi ha hagut canvis en el rànquing. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
4: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
0: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
6: A partir de les 9, el combinat espanyol, amb 9 catalans a l'equip, ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins de l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
7: A dos quarts d'una del migdia, el cos ha incorporat tres mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i dos avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
8: Ens vam poder coordinar amb els bombers perquè ens t'ensenyàvem pues, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampi.
7: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
0: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Setmanat al Vallès Occidental es manté estabilitzat, mentre que s'han donat per controlats els de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, Navarcles, el Bages, Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
4: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nou espais naturals mantenen les restriccions d'accés.
0: Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el Pla de Prevenció d'Incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció davant dels incendis simultanis que afecten Catalunya, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
9: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard, treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver-hi ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes.

0: hectàrees. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
2: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
1: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
2: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar al Farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
1: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
0: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord, i l'Observatori Fabra alerta sobre els efectes d'aquests cicles de temperatura extrema continuats. Ana Ruiz, bon dia.
3: Hola, Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
4: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
3: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
0: Una calor que també afecta especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com l'R15 i l'R16. En aquestes línies, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons.
5: Ho ha denunciat des de la xarxa la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
6: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà.
7: Notícies en xarxa.
0: La 90ena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici per garantir la seguretat, i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
9: Necessitarem almenys perllongar els desallotjaments dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar.

0: de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
1: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
2: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies, es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
3: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així i tot, això no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
4: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
3: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, tres de cada quatre ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
2: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
3: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot, amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11%, i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida del PP i Vox. Junts cau a l'última posició, amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 i el 3 de juny.
2: És un quart de tres. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament haver discriminat els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya, endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, avui Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquest judici el nostre company Marc Pijoan.
5: Mira, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
6: No, mai.
7: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
6: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55 que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
5: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional?
6: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
8: Sí.
6: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
7: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes a AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
9: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Els estudis de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passen a ser, a tenir, la nota de tall més alta d'enguany. Passen per davant de Física i Matemàtiques, que se situen al 12,9.
3: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB.
2: En tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, més màster en Enginyeria Aeronàutica a la UPC, amb un 12,694 per a 60 places, i Medicina a la UB, amb un 12,685 per 200 places. I no deixem l'educació, però ens hem de situar a l'Alt Empordà. El departament ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Portbou per fer un cicle formatiu ferroviari sanitari. Tindrà vocació transfronterera i capacitat per entre 15 i 30 alumnes. L'objectiu és començar la primera promoció ja al curs vinent. Han portat a la visió Juan Mabuín.
8: La Generalitat i l'Ajuntament de Portbou han fet aquest matí el primer pas per convertir el municipi en un referent de la formació ferroviària. El projecte aprofita la situació estratègica de Portbou, la connexió amb el corredor mediterrani i les instal·lacions de la històrica estació, que podrien acollir espais de pràctiques i simulació, com ens explica l'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez.
10: I si una cosa necessitem per transformar, és formar. I això és el que fem avui. Avui el que signem és un acord per donar la primera passa per establir aquí a Portbou un centre de formació professional dedicada al ferrocarril, dedicada a lo que és la nostra trajectòria, al que és la nostra història, però sobretot al que ha de ser el nostre futur.
8: El conveni també obre la porta a ampliar l'oferta educativa del municipi que actualment no disposa d'institut.
2: És un altre dels titulars de la jornada. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
11: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que en alguns casos ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanen solucions imminents al govern de la Generalitat com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
12: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
11: La tracturada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 10:45 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació de Laboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
2: I trobada institucional avui a l'Arxiu Nacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, entre els dos últims presidents de la Generalitat, Salvador Illa i Pere Aragonès. El d'Esquerra ha entregat el seu fons documental a l'arxiu en un acte que tots dos han titllat de normalitat institucional i de transparència. Cugat Mèdia, Martí González.
13: Més enllà de l'acte protocolari, els dos presidents han destacat el paper inclusiu de la institució de la Generalitat durant el seu Parlament. Així ho feia Pere Aragonès.
14: En un moment en què la democràcia està qüestionada en molts llocs del planeta, més que mai és l'hora de refermar aquesta idea d'institucions inclusives.
13: Per la seva banda, l'actual president Salvador Illa ha lloat la tasca d'Aragonès durant la seva presidència per posar la institució per davant, ha dit, dels seus interessos personals i de partit.
15: Des del primer dia que va assumir l'altíssima responsabilitat de dirigir el país, el govern del país, doncs la institució la va posar per damunt. Jo, almenys en el que n'he estat testimoni, així ho puc acreditar.
13: En aquest sentit, com sentia, Illa ha posat en valor el traspàs modèlic, deia, que assegura que li va fer Aragonès i que agafa com a referència, posant com a, evidentment, exemple, els documents que també ha entregat a l'Arxiu Nacional. D'aquesta manera, l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, ja reuneix tots els documents oficials de l'època de presidència d'Aragonès, des del maig del 2021 fins a l'agost del 2024.
2: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina, Centre de la Imatge, es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miserax de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen la història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
17: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on... on, on on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
16: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora exposats a l'entrada de la sala.
2: Seguim amb música de violoncel perquè des d'avui fins al 21 de juliol el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. El certamen enguany es dedica justament a aquest instrument, el violoncel, per la qual cosa es compta amb fins a 6 intèrprets de l'instrument. La cirereta serà poder escoltar el mateix violoncel Go Thriller de Casals de les mans del guanyador del concurs Queen Elizabeth, Ettore Pagano. Ràdio al Vendrell, Marc Guitart.
18: Tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals. És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wilshut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.
2: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cochran. Bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre els quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
19: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
20: Bèlgica és una selecció molt potente. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
19: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0. Canviem al bàsquet perquè el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'àlep barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip i qui també ja pensa la temporada que ve és en el futbol, és en el cas del Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
21: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb bueno, el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible. I això és el que intentarem.
19: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha anunciat la incorporació de la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
22: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar. Como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
19: I per tancar el bloc de futbol, la xarxa de comunicació local, tant a les televisions locals com a la xarxa més, continuarà emetent en directe el millor partit de la jornada de la Lliga Elite cada cap de setmana. Serà els diumenges quan passin 5 minuts a les 4 de la tarda.
2: Gràcies, Jordi Cochran. Molt bones notícies per tancar aquest bloc d'informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
23: La xarxa de comunicació local.
24: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
25: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa
0: o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
1: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un aire més bo? Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
25: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sabies que...
2: El 14 de febrer 2019, un tal Julian O'Shea es va aprofitar de les zones horàries que s'agrupen al costat de la línia internacional de canvi de data per viure el dia més llarg de la història. La línia internacional de canvi de data és una línia imaginària superficial terrestre traçada sobre l'oceà Pacífic i pròxima amb el meridià 180 graus. Per conveniència d'alguns països, el territori dels quals travessa, l'hora legal o local i la data en ells poden ser la corresponent a l'altre hemisferi. Passar d'un costat a l'altre de la línia implica canviar de data, exactament un dia. Per això, Julian va viure un sol dia de calendari de 49 hores de durada gràcies als canvis horaris. Per aconseguir-ho, va començar la seva jornada a Apia, Samoa, i a partir d'aquí va viatjar a Auckland, Sydney, Honolulu, per finalitzar a Pago Pago.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:15.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en la represa del qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de control el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
6: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'un 1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
4: Tot plegat en el sisè dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. La previsió del temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i en vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la terra ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
4: És divendres, 10 de juliol de 2026, i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí a una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
8: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures.
9: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
4: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver donat ordres per retardar la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
8: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
4: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm.
8: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
4: I en aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta. Hi ha hagut canvis en el rànquing, per cert. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
8: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
4: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
10: A partir de les 9, el combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
4: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
11: Notícies en xarxa, edició migdia.
4: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
12: A 2:15 del migdia, el cos ha incorporat 3 mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i 2 avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
13: Ens vam poder coordinar amb els bombers perquè ens ensenyàvem pues, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
12: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
4: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Sentmenat, al Vallès Occidental, es manté estabilitzat, mentre que s'ha donat per controlat el de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, el de Navarcles, el Bages i els de Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
8: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nou espais naturals mantenen, recordem, les restriccions d'accés.
4: Una situació que fa que la Generalitat reclami als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
14: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
6: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
14: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
4: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs, que han cremat unes 2.500 hectàrees en global. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
16: Les llaurades d'alguns els incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
15: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
16: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar el Farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
15: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
4: En relació a aquest incendi que ens comentava Esther Minguell, declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, ha causat ja 12 morts i 8 ferits, mentre que 23 persones continuen desaparegudes.
8: Les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons han informat les autoritats.
4: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona ha assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord. I des de l'Observatori Fabra alerten sobre els efectes d'aquests cicles continuats de calor. Anna Ruiz, bon dia.
17: Hola Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
18: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
17: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
4: I més conseqüències de la calor, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu a partir de la setmana que ve. Una mesura excepcional per combatre la proliferació d'una alga que creix a les parets del canal de reg, el llepó, i que enguany està desbordant la capacitat d'actuació de la comunitat de regants a causa de les altes temperatures. Canal T, Dani Camacho.
19: Les altes temperatures i el fet que se mantingui la calor de manera sostinguda han accelerat enguany el creixement d'esta planta fins a una situació que els responsables de la comunitat asseguren que no s'havia viscut mai abans. Per això, a partir del pròxim dilluns 13 de juliol, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu del Delta per a frenar la proliferació del llepó, una planta que creix a les parets dels canals i sequies i que dificulta el rec. Josep Turón és coordinador dels canals.
20: El que fa és que morretint l'aigua i no mos deixa arribar l'aigua als finals del rec, i l'altre és que quan llevem l'alga de la paret, com que no tenim manera de poder traure l'alga de dins l'aigua, esta alga el que fa és que comença a embossar tomes i als finals dels recs el que fa és que fa taps i impossibilitant de que arribi l'aigua als finals.
19: S'ha tractat d'una mesura excepcional que només té com a precedent la sequera del 2023. La calor intensa d'est estiu i sobretot el fet que se mantingui de forma sostinguda han portat a enguanyar una situació límit.
11: Notícies en xarxa.
4: La 90ena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici per tal de garantir la seguretat. I des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
21: Necessitarem almenys perllongar els desallotjaments dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix, van començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
0: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
22: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies i es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
23: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així tot, no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
24: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
23: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, 3 de cada 4 ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
22: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, només una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
23: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11%, i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida de PP i Vox, i Junts cau en l'última posició amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 de maig i el 3 de juny.
22: 3:15, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat avui la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament discriminar els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquesta sessió del judici Marc Pijuan.
25: Mira, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
26: No, mai.
27: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
26: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55 que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
25: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional.
26: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut. Sí. És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
27: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
22: Avui hem conegut les notes de tall per de cara al curs que ve i Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passa a ser la nota més alta d'enguany per davant de Física i Matemàtiques. Se situa en el 12,9.
23: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB. en tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau d'enginyeria en tecnologies aeroespacials més màster en enginyeria aeronàutica a la UPC, en aquest cas amb un 12,694 per 60 places, i medicina a la UB amb un 12,685 per 200 places.
22: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins al Penedès. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta per la comarca per exigir solucions per l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
1: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que en alguns casos ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanant solucions imminents al govern de la Generalitat com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
2: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
1: La tractorada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 11:15 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació d'Elaboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
22: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina Centre de la Imatge es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miseracs de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen la història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris, un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
5: Respon a un seguit de preguntes, una d'elles és farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
3: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora exposats a l'entrada de la sala.
22: I el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú ha previst una vintena de concerts per aquest cap de setmana. Demà viurà un dels punts culminants amb l'actuació de la jove fadista portuguesa Sara Correia. Canal Blau FM, Jordi Carrillo.
7: Correia actua a Vilanova i la Geltrú presentant el seu nou disc. L'any passat va ser una de les actuacions que es va haver de suspendre per culpa de la pluja. De fet, el festival ha pogut recuperar per aquest dissabte tot el programa de l'any passat i també hi actuaran Sabor de Gràcia i la Balkan Paradise Orchestra. En aquesta edició, el FinBT fa una aposta molt clara per les veus. Pati Serrano és la codirectora del FinBT.
9: Que aquest any, aquesta programació del FinBT realment té moltes propostes on la veu és un pes important, la veu de molts, o sigui, dins dels diferents estils de veu que hi ha, no? Tindrem aquesta veu a capella, aquesta veu polifònica.
7: Durant el cap de setmana s'han programat més d'una vintena d'actuacions, la majoria a l'escenari de la plaça del Born, però d'altres es faran de forma itinerant o a la Geltrú, on està prevista una nova edició del Firasac.
22: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre els quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
6: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
8: Bèlgica és una selecció molt potente. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
6: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0 de retruc amb la classificació del conjunt francès, com que hi juga a lateral del Barça Jules Koundé. El primer partit de la jornada de Lliga del Club Blaugrana contra l'Atlètic s'ha ajornat. Els de Hansi Flick arrencaran el campionat al Camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost en el duel corresponent a la segona jornada. I qui també ja pensa en la temporada que ve és el Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci curs a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
10: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible. I això és el que intentarem.
6: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
12: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar. Como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
6: En bàsquet, el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'aler barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip i també en bàsquet avui s'ha sortejat el calendari de la Lliga Femenina Endesa. La competició arrencarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. En la primera jornada, l'Espar Girona jugarà a la pista del Movistar Estudiantes i el Cadí la Seu també com a visitant contra el Mainz Avenida. L'Eurocup masculina, el Manresa, ja coneix el calendari. També començarà la pista del Pau, que el 29 o 30 de setembre. El primer partit del nou Congost serà contra l'Ulm alemany una setmana després. I pel que fa al Tour de França, avui és la setena etapa, prova plana de 175 quilòmetres entre Aguedmou i Bordeus, pensada per acabar a l'esprint. Ahir Pogacar es va posar líder amb la victòria d'etapa després d'una exhibició històrica al Tourmalet. Té 2 minuts i 42 segons d'avantatge respecte al segon, Jonas Vingegaard. I a casa nostra, encara en ciclisme, aquest divendres s'ha presentat la tercera edició de la Volta Femenina a Osona, que serà del 31 de juliol al 2 d'agost. Un dels organitzadors de la prova, Eric Catalán, ha destacat que hi participaran 170 corredores d'arreu del món.
13: Aquest any, precisament, tindrem de corredores d'Etiopia, d'Eritrea, d'Alemanya, d'Austràlia, d'Inglaterra, dels Països Baixos, de Portugal, de França, d'Andorra. Clar, tindrem molta participació de molta gent estrangera i el que volem és que hi hagi, sobretot, gent animant a les carreteres o inclús a l'arribada.
6: Les anteriors dues edicions les van guanyar les catalanes Paula Blasi i Lluna Jiménez. En motor, el pilot de MotoGP, Marc Márquez, ha marcat el segon millor temps a la primera sessió dels entrenaments lliures, el Gran Premi d'Alemanya a Sachsenring, tot i que el de Cervera s'ha caigut, però sense conseqüències.
22: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem dilluns, com sempre a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
14: La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Bayana.
3: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
4: ¿Cuánto vale?
3: Pues cerca de un millón.
4: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
2: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
5: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
3: No se preocupe, no estoy harto.
6: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
7: Nada, colgada.
2: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
6: Es como que nunca volviste.
7: Sí que volví.
8: Bayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
7: Bueno, creo que me he saltado.
8: No hay tiempo, me tengo que ir.
2: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
8: És la hora.
9: La xarxa de comunicació local.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboy.com.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal, com va? Si us agrada fer senderisme, conèixer llocs interessants i viatjar arreu del món, acabeu de confluir en una cruïlla de camins que porta per nom Sendes. Un programa de Ràdio Martorell per la xarxa que en 25 minuts desplega tres continguts relacionats amb aquestes temàtiques. Avui, en el capítol 574, tenim tres continguts preparats que repassem tot seguit en el nostre sumari. Començarem el programa amarant-nos del romànic al Berguedà. La Violant Bonet, restauradora, conservadora d'art i guia turística, traça una ruta a diverses esglésies de la comarca per conèixer els arrencaments, és a dir, les pintures murals que hi va haver en aquests temples i que en van ser extretes. Amb el Xavi Tió farem senderisme al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Una caminada que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, amb panoràmica sobre les Medes, la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. Segon capítol dedicat a Sri Lanka, amb l'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje. Després de visitar la capital Colombo i el Parc Nacional de Wilpatu, avui continuem de safari i anem a un altre parc, a Minerilla. També coneixerem les ruïnes de l'antiga capital i moltes coses més. Tot això als quaderns del viatger. I comencem el programa. Què? Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Poseu a funcionar la vostra imaginació. Davant el concepte d'arquitectura romànica, probablement el primer que us vingui al cap sigui una església de planta rectangular, amb poques finestres, foscor, frescor a l'interior i domini total de la pedra, tant dins com fora. Si el temple és més ric, l'imaginarem coronat per un campanar quadrat, robust, de varis pisos, amb arcs cecs i finestres geminades, com el cas de les esglésies de la Vall de Boí. Si és més auster, ens vindrà al cap una edificació més senzilla, coronada per una cadireta o espadanya sobre la façana. Tant en un cas com en l'altre, però, segur que a la vostra imatge mental no hi apareixen pintures a les parets. I és un error, perquè el romànic també va tenir en les pintures murals una forma de decoració important, exterior i sobretot interior. Per diverses raons, aquestes pintures murals van anar desapareixent dels temples. Al Berguedà n'hi ha molts casos i avui els rescatem. La conservadora i restauradora d'art Violant Bonet, propietària de l'empresa Bioguia, traça una ruta que uneix esglésies del Berguedà per recordar les pintures que hi van acollir i que avui són, sobretot, el MNAC i els museus de Vic i Solsona. Pintures murals que van ser extretes d'allà pel fenomen dels arrencaments, una praxis de principis del segle XX que ella mateixa comença a explicar-nos.
2: Quan comencen a haver-hi un cert interès per aquesta pintura romànica i en uns col·leccionistes catalans porten restauradors italians, potser la gent li sonarà el nom de Stefanoni, Cividini, etc, que són restauradors que saben fer aquesta tècnica, que consisteix en treure les pintures de la paret per poder-les transportar a un altre lloc. Qui diu un museu, qui diu doncs, traspassar-les sobre tela per poder-se-les emportar a casa amb una col·lecció particular, etc. Això comença el 1919 a Mur, a Santa Maria de Mur, en el qual doncs, es retira tota aquesta pintura per portar-la, finalment, després de diverses vicissituds, a Boston. I actualment tenim les pintures de Mur al Museu de Boston, als Estats Units.
1: Entenem com a pintura mural la que s'aplica sobre un mur, sigui de pedra, de totxanes o de guix, usant diferents tècniques i pintures segons el moment històric. La pintura mural ja existia a la prehistòria, al Neolític, i va continuar a l'antiga Mesopotàmia, a Egipte o a Roma. A casa nostra, la pintura mural té un exponent molt clar en el romànic. Com explica la Violant, majoritàriament es feia amb la tècnica al fresc.
2: Per fer pintura mural, per pintar els absis, estem parlant d'esglésies, doncs, el cas més paradigmàtic doncs, és el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll. Totes aquestes esglésies, i concretament les del Berguedà també, normalment estaven pintades al fresc. És una tècnica tradicional que es feia amb morter de calç i s'aplicaven pigments amb aigua mentre el morter estava fresc. Per això es diu pintura al fresc, perquè el morter havia d'estar moll. Per tant, s'havia de fer en una sèrie de jornades, és a dir, en una sèrie de fragments, perquè no es podia pintar tot en un sol dia, i s'havien d'anar fent diferents fragments. Mentre estaven molls es podien pintar i un cop s'havia assecat això, doncs ja no es podia pintar.
1: No era pas, però, l'única tècnica per fer pintures murals en temps del romànic. També n'hi havia en sec.
2: Per exemple, hi havia la pintura al tremp, tot i que el tremp s'utilitzava més aviat per pintar sobre fusta, per pintar doncs, baldaquins, per pintar frontals d'altars. És un altre tipus de pintura que es feia amb bou, concretament, tot materials naturals, com anem veient. Podia haver-hi pintura al tremp de cola, amb cola animal, unes coles que es feien doncs, a partir de bullir pell i cartílegs de conill i d'animals més grossos, inclús. Hi havia diferents tècniques que es podien pintar amb el morter sec, i llavors ja no és una pintura al fresc, sinó que és una pintura al sec. Una pintura al tremp, a la calç, a la caseïna, etc. Hi havia diferents tècniques.
1: I encara una altra tècnica, els daurats, basats en fins fulls metàl·lics que s'aplicaven sobre fusta policromada per imitar peces d'orfebreria i que trobem molt representada en estils posteriors, com per exemple en el barroc. I ara sí, anem amb la ruta de temples romànics berguedans, on la Violant hi explica les pintures murals que hi va haver en el seu dia. Comencem per un espectacular temple, el terme municipal de Cercs i molt a prop del cap i casal comarcal.
2: Sant Josep de Pedret doncs, és una església, de fet, d'origen preromànic, en el qual tenim aquesta figura tan emblemàtica que és l'Urant i també el cavaller, que són unes figures del segle X, unes pintures doncs, molt inèdites, inclús a nivell europeu s'estudien,

0: Passatge de les ànimes, no? És bastant divertit i bastant curiós, perquè a més està fent trampa, està amb un peu apretant un cantó de la balança per emportar-se les ànimes cap a l'infern. És una imatge molt curiosa i bastant desconeguda. I és una imatge que formava part de tot un conjunt sepulcral que va ser arrencat i que es va portar al Museu de Solsona. De fet, està allà exposada a l'exposició permanent del Museu Comarcal de Solsona.
1: I encara una mica més al sud, sota el castell Sant Martí de Porreig. Un cas curiós perquè, tot i que aquesta església va patir arrencaments, les pintures originals s'hi van tornar a instal·lar a una altra paret.
0: Això, l'any 1954, doncs, la Diputació de Barcelona va fer una sèrie d'actuacions i les van arrencar, però les van tornar a col·locar a l'església i, per tant, estan allà i es poden veure, es poden visitar amb horari d'obertura de l'església. I tenim, doncs, unes escenes molt boniques de l'Anunciació, de la Visitació, de la Verge amb el Nen, una amfisbena, que és una serp de dos caps que ha tingut una interpretació així relacionada amb el catarisme, inclús amb... són d'època templera, vull dir que són molt i molt interessants, i és un dels pocs exemples que tenim de pintura romànica conservada in situ al Berguedà.
1: Tanquem el pòquer d'aquests temples airejant-nos prop del naixement del Llobregat. Entre la Pobla de Lillet i Castellar de Nuc, la Violant Bonet proposa una visita a Sant Vicenç del Rus.
0: En el qual, doncs, hi havia tot l'absis també pintat amb una sèrie de sants, un pantocràtor, etc, que també van ser arrencades i es conserven al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. In situ actualment hi tenim una reproducció que va fer Ramon Millet dels anys 80, i té la particularitat aquesta pintura de ser de les últimes pintures arrencades aquí a Catalunya. Va ser als anys 80. Desconec la causa exactament per la qual es va treure. Jo crec que potser va ser més per protocol i per inèrcia que per necessitat, però sí.
1: Una pràctica, la dels arrencaments, que es va deixar de fer perquè, com explica la conservadora d'art, és molt dràstica i delicada i precisa de molta tècnica, cura i mans especialitzades. Però no hem acabat l'itinerari. Al marge de les pintures murals, la Violant proposa visitar tres temples més, que contenen un altre element romànic molt interessant, els frontals d'altar. Són Sant Andreu de Sagàs, Santa Maria d'Avià i, ja fora dels límits comarcals, per molt poquet, Santa Maria de Lluçà, joia de la corona en aquest àmbit. A part, la Violant destaca altres exemples de romànic a la comarca amb arquitectura molt destacable. Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de Lillet i Sant Llorenç prop Bagà, a Guardiola, un dels monestirs medievals més importants. Avui, a pedra vista, però en un passat policromat.
0: I hem de pensar que aquestes esglésies segurament que en origen anaven policromades. És a dir, aquesta idea que tenim del romànic de pedra vista és una falsa idea que tenim, que malauradament doncs, hem d'anar fent pedagogia perquè la gent vagi de mica en mica anar-se fent al cap que no eren així les esglésies. De la mateixa manera que avui en dia no deixem una paret amb maó vist, per exemple, sinó que normalment hi fem un arrebossat i ho pintem, doncs l'edat mitjana el mateix. No es concebia una església acabada si no anava, com a mínim, encalada, amb calç. I si hi havia diners, doncs llavors es podia policromar. Per dintre l'interior, en programes iconogràfics que estaven establerts o que es podien demanar, doncs aquí vull que em pintis la Mare de Déu, aquí vull que em pintis el Sant Crist amb el tetramorf, etc. I si no hi havia diners, doncs almenys es podien resseguir alguns finestrals, etc. Inclús per l'exterior.
1: Així doncs, potser haurem de desterrar una mica la sensació de foscor, de tenebres i de manca de color de l'art romànic a casa nostra.
0: Pensem que la il·luminació en aquella època no era com avui en dia, sinó que era la llum de les espelmes, amb la qual cosa doncs, veure el Crist de Taüll mirant-te amb aquell rostre tan tènsim i amb aquells dits a la llum de les espelmes havia de tenir un punt doncs, de tenebrós. I, de fet, alliçonador, no? Porteu-vos bé, perquè, si no, doncs, passarà el que passarà, no? El dimoni, no? Per exemple, de Sant Pau de Casserres. Per tant, era una forma també doncs, d'alliçonar la gent i, d'alguna forma, doncs, de fer-li catequesis. Però sí que ens hem d'oblidar una miqueta d'aquesta idea de que no hi havia color a l'interior. Era un, de fet, els llocs on s'ha reproduït la pintura romànica, estic pensant, per exemple, doncs, en Sant Vicenç de Rus o Sant Joan de Boí, són unes esglésies amb uns colors, amb uns ocres, amb uns vermells, que no tenen absolutament res a veure amb aquesta idea que tenim doncs, de monocrom i de fosc i de pedra. No? Hem de pensar també que a part de lo que són les pintures, també hi ha molt mobiliari litúrgic que s'ha perdut. Hi havia tapissos, hi havia els objectes litúrgics, per tant, bastant allunyat de la idea que tenim avui dia d'aquest romànic doncs, auster i fosc.
1: Trencats aquests mites, què us sembla si fem una ruta guiada o part o totalment d'aquests temples que ha unit la Violant? Ella mateixa ens pot fer la visita guiada i per això cal consultar a la www.bioguia.com o al seu Instagram @bioguia, amb B baixa, recordeu-ho, o també a través dels companys de Quivitas Cultura. www.

0: www.civitascultura.org.
1: Sendes.
0: Temps per fer senderisme al costat del Xavi Tió, com sempre. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Cap on ens portes avui, aviam?
2: Doncs mira, del Lluçanès que estàvem la setmana passada, saltem al Baix Empordà.
0: Molt bé.
2: Per anar a fer un recorregut que ens deixarà tastar mar i muntanya.
0: Caram.
2: Us proposo una excursió pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. És una excursió que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura i que ens oferirà unes panoràmiques fabuloses sobre les Illes Medes i la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. És una proposta circular en sentit antihorari que ens oferirà tot un seguit de construccions de pedra seca, testimonis del passat agrícola i ramader del massís del Montgrí, junt amb l'ascensió a un parell de cims, el passeig per antigues pinedes i encara alguna altra sorpresa.
0: Doncs vinga, som-hi. Comencem amb el punt de sortida.
2: Anem a començar a caminar al capdamunt de la urbanització Torrevella, a uns 3 quilòmetres de Torroella de Montgrí per la carretera de l'Estartit, i al final de l'avinguda del Maresme tenim una esplanada on podem aparcar el cotxe i arrenquem a caminar per dins d'una pineda, acompanyats de garric i llentiscle, per un senderó pedregós que ens puja pel darrere de les últimes cases a trobar un dels plafons informatius de la Ruta del Vent. Una ruta senyalitzada, una ruta que té 14 panells informatius que expliquen el patrimoni històric i etnològic d'aquest massís calcari que és el Montgrí. Aquest primer panell que trobem, que no és el primer de la Ruta del Vent, que comença més avall, ens parla de la pineda de pi blanc, un tipus de pi que s'adapta força bé al terreny càrstic. I al poc, seguint una antiga carrerada per on passaven els ramats, trobem el forn de calç del Coll de les Sorres, amb un altre plafó informatiu. És un forn mig excavat a la roca, mig construït. I de seguida arribem a l'Eixart d'en Busqueta, on un plafó ens explica la construcció de les barraques de pedra seca que es construïen als eixarts o clapers, aquests espais artigats, és a dir, netejats de bosc, sotabosc i pedres, on es cultivaven bàsicament vinya i oliveres i que solien estar delimitats per murs de pedra que els protegien dels ramats, del vent i de la sorra. Al mig de l'eixart hi ha un parell de pins pinyoners grandiosos, dels més antics del massís, i el que fem és continuem de pla, anem a passar per la barraca del Ricardo Major, força sencera, acompanyada de tot de gruixuts murs, i després ja iniciem una pujadeta que ens du al Tossal Gros, primer dels miradors que passarem, amb vistes a sud cap al tram final del Ter, la muntanya del Montgrí amb el castell al damunt, el Mont Pla al costat i tota la plana del Baix Empordà tancada per les Gavarres. Al costat del cim, arran del mirador final, podem baixar al cau del Tossal Gros, un avenc d'uns 7 metres de fondària amb una petita sala d'uns 15 metres. I d'aquest tossal gros, l'itinerari ens du a baixar entre pinedes, clarissada, el coll d'en Taians, i tornar a remuntar, ara per terreny obert i pedregós, bastant arran dels penya-segats d'una petita serra allargassada, encinglarada pel vessant sud, fins a assolir el cim de la Torre Moratxa, on trobem, arran de l'espadat calcari, les restes de la torre de guaita circular que s'hi va construir com a sistema de defensa contra el desembarcament dels pirates al segle XVIII. I és precisament des d'aquest punt, des de la Torre Moratxa, que tenim la millor panoràmica del dia, amb les Illes Medes, l'Estartit i les parets verticals que el dominen, sobre les quals hi ha el cim de Roca Maura, amb unes antenes, que és el proper objectiu de l'excursió. Baixem a un collet proper i, connectant amb la pista que hi puja, acabem d'arribar a l'alçada màxima de la proposta d'avui, el cim de Roca Maura, penjat a plom sobre l'Estartit, amb vistes al sud cap a la platja de l'Estartit, amb els aiguamolls del Ter Vell, la Gola del Ter, que és la desembocadura actual, i la llarga platja de Pals fins al Cap de Begur. Cap a llevant tenim ben bé sota nostra l'Estartit i les Illes Medes i cap a nord tenim una vista impressionant cap al Golf de Roses amb el cim del Paní al darrere i a l'horitzó el castell de Sant Salvador Saverdera, a la Serra de Rodes, la Serra de l'Albera amb el Puig Neulós, veiem el Coll del Pertús sobre la Jonquera, el Massís de les Salines i fins a la Mare de Déu del Món, el Bassegoda i el Coma Negra ja a la Garrotxa. Des del cim baixem molt fort fins a la Torre Ponça, una gran masia fortificada reconvertida en una preciosa casa d'estiueig, al mig d'una vasta finca, de les poques que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i d'aquesta Torre Ponça el que fem és pugem a la carretera vella de l'Escala a l'Estartit i dalt del Llom fem una anada i tornada curta pel camí de Cala Pedrosa per anar a veure la cova de l'avi company. Realment és un ínfim avenc que quasi no justifica el viatge. I tornats dalt del Llom, anem a fer una altra anada i tornada, més curta encara, pel camí de les Pedreres per pujar al Puig Torró, amb vistes cap al vessant nord de la Torre Maura i de la Torre Moratxa. I d'aquest Puig Torró, desfent el camí i seguint els senyals del GR92, anem pel mig del Pinar Gran a retrobar la Ruta del Vent i passar pel Forn dels Hereus, un altre forn de calç, també de planta circular, testimoni de la forta activitat que hi va haver al massís, sobretot entre els segles XVII i XIX. Poc més enllà trobem el Pou del Mustinyà, també de pedra seca, d'uns 5 metres de profunditat. Passem un parell de plafons explicatius més, referents a les pinedes i a l'alzinar, i de nou per l'Eixart d'en Busqueta tanquem el cercle per recuperar el cotxe a la urbanització Torrevella.
0: Doncs bé, feta la ruta, el que toca ara és fer la fitxa tècnica, una fitxa tècnica que, com sabeu, comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
2: En aquest cas, 12,8 quilòmetres.
0: Desnivell.
2: 370 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi unes 5 horetes perquè ens entretindrem amb les panoràmiques i amb tots els llocs interessants per on passarem.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: 1,5 sobre 5, només.
0: Referències a internet.
2: Doncs trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Torroella de Montgrí, urbanització Torrevella, Roca Maura, 100 cims, Ruta del Vent, d'un usuari que es diu Mr. Terry.
0: Mari Muntanya, essència de l'Empordà. Avui l'hem portada a la secció de senderisme. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
2: Salut i República.
1: Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
0: Doncs seguim avançant per Sri Lanka, aquesta illa situada al sud-est de la Índia. Avui l'Helena ens proposa saltar a un altre parc natural per veure elefants. També veurem un jaciment arqueològic, unes coves i altres atractius. Descobriu-los amb nosaltres al segon capítol dels Quaderns del Viatger.
1: Com en els safaris a l'Àfrica, a Sri Lanka, quan vols visitar un parc, has d'anar la major part del temps dins del vehicle i només et deixen baixar en algunes zones habilitades. Per exemple, aquí a Wilpatu vam baixar en una zona amb serveis per al lavabo, etc. Aquí, per exemple, ens van trobar molts micos que s'anaven pujant pels tuc-tucs, ens anaven perseguint. Llavors és una experiència similar al que pots trobar a l'Àfrica. Els elefants són els animals protagonistes de Sri Lanka, perquè és un país on en diversos punts del país, també al sud, també al nord, com va ser el cas del parc que vam visitar, el parc de Minerilla, pots veure elefants vivint en llibertat, en zones acotades, però en llibertat, i en grups grans. Nosaltres vam fer un safari d'una tarda al parc de Minerilla, també amb un conductor que ens va anar conduint per dins dels camins del parc, i la veritat és que en una tarda igual vam veure com 50 elefants pel preu d'uns 100 euros, que és relativament econòmic, sobretot comparat amb Àfrica, que sí que és veritat que veus molts més animals, però trobo que Sri Lanka és una bona destinació si us agraden els animals. És molt recomanable. Poder veure 50 elefants allà al seu rotllo, mentre estan a la tarda, quan s'estava fent fosc, amb el sol de fons, la veritat és que va ser una experiència genial i és un dels parcs més recomanables i és un dels parcs on podeu trobar més elefants a Sri Lanka. Al nord del país, Siriguilla és el principal reclam. De fet, és un dels llocs més coneguts a nivell de turístic de Sri Lanka, perquè aquí podeu visitar, de fet, nosaltres hi vam anar durant una tarda, la Roca del Lleó. És una gran roca que s'eleva sobre uns 200 metres d'altura, rodejada de tots aquests boscos que té el país, tota una zona verda, i llavors, en pujar, les vistes són espectaculars i et fan realment sentir que estàs per sobre de la selva. Estàs envoltat d'un bosc verd, d'un mar verd, Llavors, aquesta roca té un temple a la part superior i a la part inferior té unes roques que semblen unes garres del lleó. Per això li diuen la roca del lleó. Per visitar la roca del lleó, ho pots visitar en una tarda. Vas pujant a peu per a unes zones amb escales que estan amb seguretat. I a dalt pots passar el temps que vulguis. A dalt hi ha una zona amb temples, també amb unes vistes fantàstiques. Algunes de les millors fotos d'aquest mar verd que té Sri Lanka les vaig fer des de la Roca del Lleó. També és molt recomanable, a banda de visitar la Roca del Lleó, pujar a la muntanya que hi ha just al davant per veure la Roca del Lleó, també envoltada d'aquest mar verd. Així pots veure doncs, aquest monument tan famós de Sri Lanka en perspectiva. Llavors, la visita a aquestes dues roques les pots fer en una tarda. Hi ha molta gent que va veure la sortida de sol i també la posta de sol. En podeu escollir. Jo recomano una potser a la posta de sol. I és una de les millors experiències del país. Un altre dels punts del nord més recomanables si visitem Sri Lanka són les coves de Dambulla. Són unes coves budistes que són conegudes al país perquè a l'interior estan pintades amb frescos, amb imatges de Buda. Són realment molt espectaculars, hi ha moltíssimes pintures. També n'hi ha estàtues de Budes a dins, daurades, reclinat, amb totes les formes representades de Buda. I es poden veure també en un matí. A nosaltres ens va agradar molt. Si aneu, també vigileu, perquè n'hi ha molts micos que estan per allà. Estan buscant menjar els micos, però són realment molt espectaculars. La següent destinació al nord del país va ser l'antiga capital, Polon Naruba. Aquí podem visitar doncs, unes restes arqueològiques exteses en un territori una mica gran. Per visitar-les podeu fer-ho amb bicicletes, allà podeu llogar-nes. És una experiència, per exemple, a mi em va recordar quan visitava Angkor, que també hi ha la possibilitat de fer-ho amb bicicletes i anar parant a les runes on tu veus que t'agrada. Però nosaltres, com anàvem amb el tuk-tuk, ho vam fer amb el tuk-tuk. Llavors, també va ser una experiència xula. Polon Naruba és on són unes restes arqueològiques, l'antiga capital, però al costat hi ha a la ciutat, de fet hi ha algunes zones amb hotels, us podeu allotjar allà per veure amb tranquil·litat. És una de les, potser, de les coses que en més dies jo hagués fet, perquè ho vaig haver de fer una mica ràpid, tot a la velocitat que em permetia conduir el tuk-tuk. Vaig trigar una estona en arribar, però si realment, si teniu temps, jo recomano estar-vos un dia tranquil·lament i als voltants també hi ha rius i moltes zones per visitar.
0: Doncs se'ns ha acabat el nostre temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Saluts i que, com sempre, tingueu una molt bona ruta.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
2: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
3: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.

0: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Una setmana més us acompanyem des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa. La nostra dedicació és al senderisme, l'excursionisme i els viatges. I tot això ho materialitzem en tres continguts que despleguem al llarg dels propers 25 minuts. Els tres continguts del dia són els que ara mateix us avancem des de la zona de titulars. Buseu és un antic poble abandonat al Pallars que el Jordi Canut i la seva família van anar restaurant finca a finca. L'objectiu? Fer-hi una reserva de fauna salvatge oberta a les visites gràcies a un projecte basat en la fotografia. És el Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. I avui aquest serà el nostre objectiu. El Xavi Tions escriurà una ruta senderista circular al voltant del poble de Sant Bartomeu del Grau, que per entre plàcids i verds paisatges porta el caminaire cap a dues boniques ermites, Sant Genís de Besa i Sant Jaume de Fonollet. I comencem cicle als quaderns del viatger. L'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje, ens parla avui i en les pròximes setmanes del seu viatge a Sri Lanka, la gran illa situada al sud-est de la península indostànica. I xinoxà no arribarem així fins al final del capítol 572 dels Sendes. Però ara el que toca és posar-nos en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Fotografia i natura en un racó del Prepirineu. Un projecte ecoturístic que ha aterrat en un dels molts pobles abandonats de les nostres muntanyes, en una vall secundària, amagada, silent, poc accessible. Un antic nucli que, arran de la voluntat d'una família, fa anys que va engegar una experiència ideal per a qui li agrada, la fauna i la fotografia. Als Sendes anem a petar de nou a l'extrem sud del Pallars Sobirà, en concret al municipi discutiblement anomenat Baix Pallars i que nosaltres reivindiquem pel seu topònim històric, Gerri de la Sal. A llevant del nucli s'estén una petita vall distribuïda d'est a oest, on hi ha el poble abandonat de Buseu. I és aquí on es desplega el projecte Buseu Wild Pyrenees Nature Photography, dit en català, Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. Proposa l'experiència de fotografiar fauna salvatge enmig d'una reserva natural privada, propietat, com dèiem, de la família Canut Tomàs. L'ideòleg i impulsor és el pare de família, en Jordi Canut, qui comença descrivint-nos de què es tracta aquest projecte.
1: De fer una activitat que pot ser d'un dia, pot ser de tres, i fins i tot hi ha gent que està d'una setmana sencera, gaudint de la fotografia de fauna salvatge autòctona. És a dir, tu t'incorpores amb un hide, el que s'anomena un hide, o un amagatall, que hi ha un vidre espia davant, amb el qual els animals de fora no et veuen a tu dintre, però tu des de dintre veus el que hi ha fora. El vidre és perfecte per fer fotografies, perquè si fa soroll els bitxos no marxen.
0: Així doncs, entre les 300 hectàrees aproximadament que té la reserva, s'hi han ubicat un conjunt de hides o amagatalls estratègicament distribuïts en diferents punts per gaudir contemplant i fotografiant fauna molt variada, sense pressa. Aquests en són els principals animalons que hi podrem veure.
1: Hi ha un hide gran de lo que serien les carronyaires, on hi ha trencalós, voltor negre, aufrany i voltor comú, evidentment, perquè és el més abundant, que hi ha una capacitat de 9 persones, després hi ha un lavabo al mig i 4 persones més, és a dir, podrien vindre 11 o 12 persones. Després hi ha altres hides on hi ha un abeurador d'aigua i, a més, a la nit es pot fer fotografia d'espècies nocturnes, com pot ser la fagina, com pot ser la guineu, i fins i tot amb un altre hide pots fer tema cèrvol i tema senglar. I al hide de l'àguila daurada hi ha dos hides de 2 persones cadascú, o sigui, un màxim de 4 persones.
0: L'experiència a Buseu es pot fer en un sol dia, en 3 o, per exemple, en una setmana. Es tracta que el visitant, en conveniència amb els propietaris, combini les sessions de matí, de tarda o de nit als diferents hides o amagatalls segons les seves preferències de fauna. En Jordi explica que les aus rapinyaires acostumen a ser les més sol·licitades i cal anar-hi ben d'hora.
1: Lo normal és que al dematí es fa el hide de les carronyaires, sobretot el del trencalós. Lo que ve la gent aquí és a veure lo que hi ha poc, lo més escàs i lo més espectacular, que és el trencalós. També s'aprofita, mentre es fa aquesta activitat, fer l'aufrany en aquesta època, des de març fins al setembre, o bé el voltor negre, o bé el voltor comú, doncs ja s'aprofita i es fa tot. Això s'entraria al dematí, entre 8:30 a 9 del dematí, i s'estaria fins al migdia, fins a la una, a les dues, a les tres. Sempre quan la gent vulgui acabar, doncs, hi ha cobertura, em truquen per telèfon i els anem a recollir. El que no es pot fer és sortir del Hyde, sempre amb això, ja he fet les fotos, me'n vaig. No.
0: Hem parlat dels haids, de les aus rapinyaires, el dels cèrvols i senglars, el de la fauna nocturna, com ara fagines i guineus, el de l'àliga daurada, i encara en queda una altra modalitat distribuïda al llarg de la finca. Es coneix com l'aixopluc.
1: És un haid que no hi ha vidre, que allà acaben entre 10, 12 i fins i tot fins a 18 persones, sense vidre, i allà es pot fer els, bàsicament per tema de vols. I els trencalossos i la resta d'ocells, doncs ho pots fer per tema de vols amb un fons molt bonic, no? Has d'estar en silenci també, i això es pot fer. Això sempre ho fem a l'estiu, al mes de juliol i agost, perquè la llum no és tan bona. I els bons fotògrafos en juliol i agost venen poc. Per què? Perquè saben que la llum és molt dolenta. I aquests bitxos tenen més activitat més de cara al migdia.
0: Buseu és un poble prepirinenca, com molts d'aquesta petita vall situada a l'est de Gerri de la Sal es va abandonar als anys 50 i 60 del segle passat. Al nord el tanca el Parc Natural de l'Alt Pirineu, al sud la Serra del Bou Mort i cap a l'est una remota carretera que continua cap a la plana de Taús i la Ribera d'Urgellet, ja a l'Alt Urgell. A Buseu s'hi accedeix per una carretera comunal que surt de les proximitats de Gerri, que passa per Baén i que continua cap als castells i, com dèiem, Taús. Per accedir al poble, però, cal haver fet reserva, ja que és propietat privada i la possible massificació davant visites turístiques no concertades podria espantar la fauna.
1: I allà hi ha un desvió que fica a Buseu i hi ha 450 metres que arriba allà, que hi ha carreteres nostres, la van pagar nosaltres i està dintre de la nostra finca. Això ja d'entrada limita de que no pots entrar allà si no hi has fet una reserva. És a dir, la gent que ve allà més aviat pot molestar perquè hi ha gent que està fent l'activitat de fotografia al costat de la casa i tu, pots, sense voler, pots molestar la gent que està fent aquesta activitat. S'ha de reservar amb temps i mitjançant la pàgina web o bé trucant per telèfon.
0: Aquest és un projecte que neix de la voluntat d'aquest biòleg i president de l'Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu, en Jordi Canut, i també de la seva família, l'Anna Mari Tomàs i els seus fills Gerard i Cristina. Tot plegat arrenca pels vols del 2003.
1: Vaig contactar amb una persona que tenia aquesta finca, que era una de les 5 propietats particulars que hi havia en aquest poble, i en un procés de 8-10 anys vaig comprar les 5 propietats, que eren les 5 cases que hi havia aquí. Jo volia el terreny per fer l'activitat aquesta d'ecoturisme, no? Però, clar, què feia la gent? Em venia també la casa. Jo no la volia per res, la casa. Jo el que volia era el terreny. I a partir d'aquests 8-10 anys vam comprar les 5 propietats i llavors què vam fer? Vam fer una SL, amb més gent de la família, i vam fer una societat limitada per tirar endavant aquest projecte d'ecoturisme, que és el que hi ha ara.
0: Un projecte que cal fer sempre, en aquest cas, seguir-lo sota reserva prèvia i que s'adreça especialment a aquest perfil de visitants.
1: En principi és la gent que ve a fer l'activitat de gaudir de la natura, però a més hi ha fotografia. I si a més té càmera fotogràfica, molt millor. Pensa que fotògrafs professionals, avui en dia, els podries comptar amb dos mans. Una cosa és gent que fa les fotografies, però que no viu d'això. És molt difícil viure realment de la fotografia. Evidentment, venen per això, i són gent que venen a gaudir del tema, a tindre l'experiència d'estar davant d'una espècie amenaçada, com pot ser el trencalós o el voltor negre, i fa les seves fotografies, o sigui, fa els seus fotos com el seu record.
0: L'activitat Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus es pot fer en un sol dia, tot i que, com hem sentit, també es pot allargar a 3 o fins i tot a una setmana. Per aquests casos, s'ofereix l'opció d'allotjament en alguna de les cases de Buseu que els Canut Tomàs han anat rehabilitant amb els darrers anys. Aquestes són les opcions.
1: Es fa el Full Pack Experience, que és un dia fent 2-3 activitats de hike, o es fa el Full Experience de 3 dies, que també es pot fer, llavors et quedaries a dormir a la casa, que és que fas el hike nocturn, etc. Tot depèn, o bé simplement fer el hike del trencalós, o bé simplement fer a l'endemà el hike de l'Àguila Daurada. Són independents, eh? O sigui, si fas un hike del trencalós, que és des de les 9 del matí fins al migdia, no pots fer l'Àguila Daurada, l'hauries de fer a l'endemà. Nosaltres tenim un habitatge d'ús turístic, que la gent es pot quedar allà, amb habitacions, amb corts de bany, etc. Hi ha una cuina que pot ser compartida, en funció si hi ha més gent i tal, però que es pot fer l'activitat que la gent pugui vindre directament a fer hike i marxar tranquil·lament.
0: Buseu és, doncs, un projecte ecoturístic que, per les seves característiques, és sostenible i no massificat. Ha permès rehabilitar un poble, primer amb allotjament a manera de refugi i després com a allotjament rural. Primer va atraure estrangers i, a poc, també s'hi han anat afegint gent de la terra. És tan sostenible i de quilòmetre zero que en Jordi Canut ens ho il·lustra amb un exemple ben clar.
1: Nosaltres tenim un conveni en Casa Tomàs, un obrador que estan fent embotits, venen carn i tal, i tot el que els sobra, el que haurien de llançar, en comptes d'incinerar-ho, de cremar-ho, ho vaig a recollir jo, un conveni de cessió i tal. No em costa res, però ells estalvien el fet de que no ho han de cremar, ells estalvien diners. Però clar, jo cada setmana he d'anar a recollir el menjar. Per mi és una feina molt forta, però és que no em costa res. És a dir, hi ha una simbiosi i a més és quilòmetre zero. El que s'ha de cremar és llançar els voltors i el trencalós, també les potes de corder, i quilòmetre zero i sostenibilitat total i absoluta.
0: Si us agrada la fotografia i us fa gràcia viure l'experiència d'immortalitzar aus i altres animals a molt pocs metres de distància, entreu a buseuproject.com i coneixereu tots els diversos packs i experiències. Una mena de safari, però fet en altres latituds, les prepirenenques, on xafardejarem sense ser vistos els moviments dels animals. En un entorn solitari i tranquil, on el ritme el marquen per sobre de totes les coses el dia i la nit, al pas de les estacions.
2: Sendes.
0: I és temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Molt bé, avui anem a una d'aquelles comarques que queda entremig de tot, però que no és de pas de res, pràcticament, eh?
3: Retornem a l'altiplà del Lluçanès, perquè fa un parell d'anys ja vam fer una proposta per Sant Agustí de Lluçanès i Alpens, a la part nord del Lluçanès, la darrera comarca creada, el 2023, i avui ens n'anem cap al sud d'aquesta nova comarca. I, exactament com passava en aquell cas, el municipi d'avui va rebutjar unir-se a la nova comarca i, malgrat formar part del Lluçanès històric, està adscrit administrativament a Osona. Parlem de Sant Bartomeu del Grau i el que us proposo és fer una caminada fàcil, un recorregut circular en sentit horari, que ens durà a passar per la Font de la Plaça, baixar a traspassar el torrent del Pont Gran i després anar a visitar dues esglésies romàniques, com són Sant Genissa de Besa i Sant Jaume de Fonollet, amb el torrent de la Sala entremig, i pujar fins a la Creu de Pedra abans de tancar el cercle planerament seguint el camí ramader.
0: Doncs bé, aquesta és la proposta d'aquesta ruta. Com deies, aquesta anomalia, podríem dir, un poble que pertany de forma natural al Lluçanès, però que està adscrit a Osona. Coses de la geografia política, mira. Bé, anem amb el punt de sortida.
3: Doncs anem a començar a caminar a Sant Bartomeu del Grau. És un poblet d'en prou feines, 1.000 habitants, envoltat de camps de cereals i farratges. Si hi accedim des de Gurb, podem deixar el cotxe a la vora de l'Ajuntament i la plaça, i el que fem és sortir del poble cap a Ponent, seguint els senyals del GR3, per un carreronet davant del forn, i en baixada suau ens du en un no-res a la Font de la Plaça, construïda sota un gran arc de pedra tancat amb uns pedrissos i situada en un rodal d'arbres en forma de plaça que li dona nom. Poc més enllà de la Font de la Plaça, resseguim uns camps de cereals, fem un tram per l'obaga d'un bosquet de pins i, sense contemplacions, pel mig d'uns camps, baixem a una pista frescal paral·lela al torrent del Pont Gran. Abans que la pista desemboqui en un altre camp, la deixem per anar a creuar el torrent i a l'altre cantó, sota uns grans plataners, trobem la Font de la Codina. És una font petitona, col·locada en un marge de pedra, amb una pica petitona de pedra també a sota. I de la font el que fem és sortim de seguida a una pista, a tocar de la carretera, a les envistes de la gran masia de la Codina. Aquí el que hem de fer és un tram d'un quilòmetre i mig aproximadament per la carretera, envoltats de farratges i ramats de cavalls pasturant i algun petit bosquet d'alzines, i passar les vistes de la masia de les Ferreres fins a l'inici del camí de Sant Genís. És una pista ampla, ben indicada, i el següent trencall trobem un curiós indicador en una gran pedra arenisca marcada amb grans fletxes blanques sota dos noms, Sant Genís i La Sala. Aquí nosaltres el que fem és agafem a l'esquerra cap a Sant Genís i en un no-res arribem per entre camps adevesats a la masoveria de Sant Genís. És una gran casa de pedra i a tocar Sant Genís s'adevesa, que pren el nom de la propera masia de la Devesa. És una petita església romànica del segle XI amb un campanaret d'espadanya annexat a una antiga masoveria per la part de ponent, i a llevant destaca l'absis amb arcuacions llombardes, que és potser la part més ben conservada, tot i que no és del tot visible perquè hi van construir un porxo al costat. D'aquí, de Sant Genís, per entre boscos una mica enverdissats, baixem a traspassar el torrent de la Sala, és el punt més baix de l'itinerari, i per l'altre cantó tot un seguit de pistes envoltades de camps de cereal clapejats de boscos ens pugen a Sant Jaume de Fonollet, una altra església romànica, bessona de l'anterior, també del segle XI, una mica més gran, molt ben conservada i situada en un entorn bonic i molt cuidat, tot enjardinat, amb uns grans xiprers i amb un curiós campanar d'espadanya d'època no romànica que, amb el temps, s'ha anat transformant en un campanar de planta quadrada. I destaca a la paret de ponent una petita finestra en forma de creu i una antiga porta, i a llevant l'absis, també amb lesenes i arcuacions llombardes, i a la façana de migdia un bonic portal que conserva encara el forrellat romànic. Tot això al costat de la gran masia de Fonollet, en un entorn obert, amb vistes, realment agradable d'estar-hi. I la mateixa pista que ens ha dut a Sant Jaume ens continua pujant per entre boscos fins a sortir al capdamunt d'un llom, on creuem la carretera de Sant Agustí de Lluçanès i acabem de pujar fins a la Creu de Pedra. Enmig d'un bosquet, és una creu de terme gòtica, petitona, al costat del camí ramader que agafem cap a la dreta, un antic camí de transhumància que ens permet contemplar enllà vistes cap a la part alta de la plana de Vic, tancada per Bellmunt, el Puig Sacalm, els cingles de Cabrera i Aiats, veiem també el Coll Sacabra i les Guilleries fins al Montseny. I amb aquestes vistes entrem de nou a Sant Bartomeu del Grau, ara per la banda nord, on aprofitem per anar a donar un cop d'ull a l'església parroquial de Sant Bartomeu, un gran edifici barroc, i acabem de traspassar el poble contemplant els edificis històrics amb llindes de pedra fins a recuperar el cotxe.
0: Una bonica ruta la que ens ha proposat avui el Xavi Tió per aquestes terres entre el Lluçanès i Osona, que té, com sempre, la seva fitxa tècnica. I la comencem amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
0: Desnivell?
3: Encara no, 300 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 5 horetes bones perquè ens entretindrem, sobretot a les esglésies romàniques.
0: Cal dir que en el cas de la Sant Genís podem tenir la sort de trobar-nos amb els masovers de Sant Genís, que molt amablement ens la van ensenyar, i que, doncs, de bon grat ho faran perquè són gent molt hospitalària. Grau de dificultat de l'1 al 5?
3: Doncs no més d'un 1 sobre 5, és una passejada amable. I a internet trobareu la proposta d'avui, a Wikiloc, amb el nom Sant Bartomeu del Grau, Sant Genís Sadevesa, Sant Jaume de Fonollet, entre parèntesi, Ruta del Romànic, d'un dels usuaris més actius a Wikiloc, que es diu Teti Titu.
0: Molt bé, doncs gràcies, Xavi. Ens retrobem la setmana vinent amb una altra ruta.
3: Salut i República.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i avui us parlaré del meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
0: Amb una superfície total que seria l'equivalent a dues Catalunyes, Sri Lanka és una illa densament poblada per 21 milions d'ànimes i que se situa al sud-est de la Índia. Té forma de pera, o més ben dit, de llàgrima. De fet, la coneixen popularment com la llàgrima de la Índia. Avui, als quaderns del viatger, comencem una incursió d'una setmana als indrets més destacats de l'antiga Ceilan, que, com veureu, l'Helena va unir a bord d'un tuk-tuk. Ara mateix ens ho explica, acompanyada, com sempre, de música del país.
4: En aquests 7 dies que vaig estar per a Sri Lanka, vaig començar el viatge a Colombo, que és la capital, Seguidament vaig anar al nord, a Huilpatu, per veure animals salvatges. I després, en aquesta zona, també vaig visitar Siriguilla i les coves de Dambula i més manades d'elefants a Mineria, que és un parc natural conegut. Després vam baixar fins a Ellai Kandy, que és la part de les Terres Altes de Sri Lanka. Finalment, també vam estar a Maldives uns dies, amb dues experiències molt diferents, en un resort uns dies, però també en una illa local. Colombo és una ciutat no molt densament poblada, que és una cosa que pots pensar que Sri Lanka potser ja s'assembla molt a la Índia, que hi ha molt de gent, però no n'hi ha tanta gent. És una ciutat fàcil de visitar a peu, no molt gran, i destaca doncs alguns temples budistes que n'hi ha a la ciutat i també una gran torre al costat del riu amb la forma d'una flor de lotus. Llavors és una torre a la que si puges doncs tens unes vistes panoràmiques de la ciutat. Vam estar una tarda fent una volta i esperant la nostra següent aventura, que va ser ja jugar un tuk-tuk. Un tuk-tuk és un mètode de transport molt utilitzat a Àsia, sobretot. És com una motocicleta, però amb tres rodes, una al davant i dues al darrere, i poden viatjar el conductor, que va al davant, i al darrere doncs, fins a tres persones. Llavors és una forma de transportar-se molt ràpida, és com anar com una bicicleta, va girant, va fent bastantes maniobres, i allà s'utilitza molt, sobretot l'utilitza la gent local com taxis. El tuk-tuk és una manera còmoda per transportar-se per Àsia, sostenible, econòmica. Fan servir benzina 92, que és una miqueta més econòmica, i està molt extès el seu ús. En aquest viatge era la primera vegada que jo conduïa un tuk-tuk. Al principi la veritat és que em va costar una mica, perquè és com una motocicleta però manual, llavors, entre els canvis de marxa, el trànsit, perquè és un trànsit, tot i que no hi ha tanta gent com a la Índia, sí que condueixen una mica diferent que aquí, amb avançaments que potser et fan apretar una mica el manillar, el fre, i el primer dia va ser una mica complicat conduir el tuk-tuk. Sí que el vaig calar forces vegades, però després amb la pràctica doncs, ja li vaig anar agafant el truquillo i finalment, doncs, al final del viatge, la veritat és que ja disfrutàvem. Era com anar amb una motocicleta i sobretot doncs, servia per gaudir del paisatge i per integrar-nos més en com podia ser un dia a dia d'una persona que viu a Sri Lanka. Les carreteres de Sri Lanka estan en bastant bon estat. Són carreteres a la zona en la que jo vaig moure'm bastant rectes. No van fent zigzags. L'únic que normalment són de dos carrils i sí que hi ha doncs, el trànsit de les furgonetes, dels autobusos que condueixen molt ràpid, dels cotxes. I bé, amb un vehicle que és petitet i que va a 40 km per hora, doncs a vegades potser el millor era anar una mica lentament, a posar-te no al centre del carril, sinó a un costadet, i deixar doncs, que t'anessin avançant. També cal tenir en compte que condueixen com a Anglaterra, per l'esquerra. Llavors, tot això al principi, doncs, jo crec que estan justificades haver calat 30 cops o més el primer dia al tuk-tuk. Vam iniciar el nostre viatge des de Colombo fins a arribar al Parc Natural de Huilpatu, que està al nord del país. El principal reclam i pel que vam escollir aquest parc natural era pel fet que podies veure uns lleopards. Lleopards és un parc natural on es coneix que hi ha lleopards. A Sri Lanka fer safaris és bastant econòmic. Òbviament no veus tants animals com a l'Àfrica, però té la contraprestació que és relativament accessible. Per fer un safari és molt recomanable contractar un guia amb conductor, perquè les carreteres dins dels parcs solen estar bastant malament, plou i la veritat és que es necessita molta experiència, i amb un guia que estigui conduint, normalment aquestes persones doncs, ja saben on estan els animals, tenen, vulguis o no, la vista molt entrenada per detectar els animals i t'ajuden a veure doncs, ocells, van veure també algun llangardaix, algun cocodril, no van veure el lleopard, però va ser una experiència molt interessant. els parcs naturals de Sri Lanka, i concretament aquest de Willapattu, solen ser parcs selvàtics. No són parcs de sabana, perquè Sri Lanka és un país amb un clima tropical. De fet, destaca moltíssim la seva vegetació. És un país molt verd, dona la sensació d'estar rodejat de selva, i aquests parcs són d'aquest tipus. Per això a vegades pot costar veure animals, i per això crec que hi és molt recomanable anar amb un guia.
0: Punt i final, si voleu saber més coses de Sri Lanka, haureu d'esperar al proper programa. Moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, aquest programa que fem a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres i de la presentació i edició en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar-nos aquest programa i anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: 3CAT Info.
1: Són les 4. Dotze morts i 23 desapareguts en un incendi a Almeria. Aquesta matinada no es va activar les alertes i les víctimes van quedar atrapades entre les flames quan van intentar fugir per camins secundaris. La Guàrdia Civil pentina la zona cremada per mirar de localitzar més víctimes. L'incendi continua actiu amb la previsió que empitjori les pròximes hores. Els veïns dels habitatges desallotjats afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona no podran tornar a casa seva fins divendres de la setmana que ve. Com a molt d'hora, es volen fer comprovacions de l'estat de les edificis un per un abans del seu retorn. El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la UAB és la nota de tall més alta de la universitat i desbanca el doble grau de Física i Matemàtiques després de 14 anys. Medicina són els estudis més demanats juntament amb Administració i Direcció d'Empreses o Psicologia. 6 de cada 10 estudiants tenen plaça a la primera plaça sol·licitada. La Comissió Europea exigeix canvis a Instagram i a Facebook perquè les seves aplicacions siguin menys addictives i els amenaça amb una multa milionària. El govern comunitari acusa el gegant tecnològic Meta, que és el propietari de les dues plataformes, de posar en risc la salut dels usuaris i de vulnerar la Llei Europea de Serveis Digitals. Tranquil·litat entre l'Iran i els Estats Units. Després de dos dies d'hostilitats, la pujada de tensió dels últims dies ha frenat el repunt del trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. Alguns vaixells opten per creuar la zona de nit i amb els sistemes de rastreig apagats per intentar no ser detectats. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega davant el jutge haver ordenat retardar la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Assegura que el govern només va aplicar els criteris marcats pel Ministeri de Sanitat i vincula els retards a problemes administratius i logístics. Els Rolling Stones publiquen el seu 25è àlbum d'estudi titulat Foreign Songs. El grup té la intenció de fer una gira internacional per presentar el nou disc que incorpora col·laboracions d'estrelles com Paul McCartney o Robert Smith o The Cure.
2: Esports.
3: Al Mundial de Futbol, a les 9 del vespre, juga el segon partit de quarts de final. És l'Espanya-Bèlgica. La selecció vencedora s'enfrontarà a França, que ahir va eliminar el Marroc per 2-0. El Tour de França avui es disputa la setena etapa de 175 quilòmetres amb arribada a Bordeus. Ara en queden uns 54. El grup principal té un minut de desavantatge amb els escapats. Pogacar segueix líder. I el torneig de tenis de Wimbledon s'estan disputant les semifinals masculines. Ara mateix, Alexander Zverev imposant-se clarament al britànic Arthur Ferry per 7-6 i 5-1. La segona semifinal la juguen posteriorment Jannik Sinner i Novak Djokovic.
1: I abans de la previsió meteorològica, Inspecció de Treball investiga la mort d'un temporer ahir mentre treballava en un camp de fruita a Serós, al Segrià. L'home de 64 anys es va començar a trobar malament en plena onada de calor. Tarda càlida, però lluny dels valors extrems de fa uns dies, les màximes més altes entre els 38 i 39 graus a ponent. Sol amb alguns núvols i amb ruixats i alguna tempesta a l'extrem nord de l'Alt Pirineu. Dissabte amb sol i algun ruixat de tarda i un lleuger descens de la temperatura.
0: 3CAT Info.
4: Ràdio Sant Boi.
5: Hola. Soc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
6: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
7: De la Ciutat Cooperativa!
8: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria!
6: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
4: Ràdio Sant Boi.
9: Més de 45 anys amb tu.
10: Sempre és massa. El programa de salut mental de Ràdio Sant Boi.
2: Molt bona tarda, amics. Avui amb el Joan. El Joan ens ha posat el tema avui. Ah, el tema a mi m'agrada això. M'agrada molt això. Jordi, com estàs?
11: Què tal? Bona tarda.
2: Bueno, ja t'has... Has incorporat a les novetats ja i vinga, a fer feina.
11: Ja ho tenim, ja ho tenim.
2: Ja a fer feina, exacte.
11: A tope.
2: Sempre ha de ser així, això, perquè si no, no em cago en dèiem, tu. El Màrius.
12: Què passa?
2: Ui, Màrius. Estem molt bé. Avui el que no tenim és l'Eli, que no, està de vacances.
12: Està
2: a platja. Avui no podrà anar a la platja, no, ja sol, avui.
12: Serà, aquest matí sí que
2: n'hi havia. Aquest matí sí. Vale. Què és això? Que estan jugant
12: al futbol.
2: Estan jugant a futbol aquí.
12: Ara avui parlem precisament d'això. Avui parlem de...
2: Ja no sabem ni pagar el telèfon,
12: doncs això, que avui parlem d'això, dels mòbils, de la IA, de les xarxes.
2: Vinga.
12: Com ha fet tot això al món dels trastorns mentals.
2: Sí.
12: Bé, doncs a mi em sap molt greu perquè ja si una persona, entre cometes, normal té l'algoritme i va sortint coses diferents a les xarxes socials, també hi ha un moment que una persona amb trastorn mental pot arribar a pujar la seva eufòria, a pujar la seva mania, també amb aquests fets, no? Puc començar per aquí?
2: Sí. Tu realment, quan fa calor, Joan, et sents com també una mica més estafat que puc estar-ho jo, per exemple?
12: No, és que jo tinc un condicionament, que és l'esclerosi. A mi l'esclerosi em fa, d'un moment o un altre, una fatiga crònica que enxafa molt. Ja, amb aquest aixecament, més la calor que hi ha, doncs imagina't.
2: Val, però per la qüestió de l'esclerosi. Per la qüestió de la problemàtica mental, no. Bueno.
13: Ja, jo començo que ja, abans de les xarxes socials, no sé si us en recordeu, que n'hi havia nois que veient la tele els agafava atacs epilèptics. Mm. Perquè donaven imatges que canviaven molt ràpid i aleshores això a determinades persones els generava un atac epilèptic, no? Ara estem per mi amb una nova pandèmia que afecta tant a persones com amb trastorn, i amb persones que no tenen ho pot desencadenar. Vale? Perquè doncs bueno, són moltes hores que es dediquen a les pantalles, que no n'hi ha una relació directa amb les persones, sinó que és sempre a través d'una pantalla, i deixes de fer xarxa i les gestions emocionals es perden una mica. Tot el que surt a la xarxa són estereotips, no sé si us he fixat que tothom que es fa selfies i surt a tothom somriu. Poques vegades veus una persona que s'expressa tal com està. I aleshores, doncs això és un caldo de... A mi m'ha agafat tard les xarxes socials perquè no m'acaben de treure, no? Jo m'he enganxat més a First Dates, a Telecinco.
2: Que no. Què és això? Aviam, expliqueu-ho.
13: No ho has vist mai?
2: No.
13: Aviam, perquè ho

0: no donaria això per parlar.
1: Ja.
0: Mm-hmm. I enllaçant amb això que deia el Joan, no? Aquest matí escoltava una notícia per la ràdio i ara l'estava buscant al mòbil i ho deia, eh? Brussel·les lo tiene claro. Instagram i Facebook són addictivos por diseño. Mm. És a dir, estan dissenyats per ser addictius, no? Podríem dir que és...
1: Parteixen si d'aquesta base.
0: Si és addictiu, diguéssim que generen una substància al cervell, mm-hmm. no? Quan la consumeixes, mm-hmm. que et genera plaer, no? I que, a més, tu, quan que et genera aquest plaer, després el busques, no? Per tant...
2: Addicció.
0: Exacte, sí. Diríem que és com una droga, no?
3: Sí.
0: Per dir-ho així. És a dir, imagineu-vos que han dissenyat alguna cosa que tu, quan ho estàs consumint, és com si fos una droga, tot i que no estigui relacionat amb cap substància que ingereixes, eh? Sí, simplement és el temps de consumir això, no? I al final, deia, Meta s'enfrenta a una multa de 12.000 milions de dòlars. Jo no sé què són tants diners.
1: No, jo tampoc.
0: Jo mai els he vist en una compte d'estalvi corrent, no?
1: Ni crec veure'ls mai.
0: Per tant, crec que és suficientment greu...
1: Sí, com per tenir...
0: Com perquè avui en puguem parlar, sí. No? I com perquè prenguem consciència, sobretot, jo dic tothom, no? Perquè al final és com el que en té i el que no en té, i se'n doni compte de que realment això el pot perjudicar. No? Perquè al final, quan tu depens d'una cosa per ser feliç, quan tu depens d'una cosa per estar bé... és un problema.
1: I resulta que t'està espatllant, perquè
0: exacte.
1: El que fa és espatllar-te. Perquè no. El que està clar que és quan és addictiu, i hi ha qui ho sap manipular, això...
0: Clar, al final està creat per manipular-te.
1: Exacte.
0: És a dir, perquè tu no abandonis, no? Com li deien aquest matí a la ràdio, un scroll infinit.
1: Scroll,
0: no? Scroll és en el moment en què tu agafes i vas baixant i vas veient vídeos, al final són vídeos de curta durada o continguts que s'ajusten al que tu vas veient, no?
1: Sí.
0: En funció del temps que estàs tu visionant allò, diguéssim que fa una predicció, l'aplicació, no? Hi ha un algoritme que fa una predicció i ja llavors ja sap el que t'està ensenyant tota l'estona.
1: I és comprovable, això.
2: Sí. Real.
0: De fet, per això els volen multar, no? Perquè diuen, clar, és que estem generant aquí, no? I al final després, clar, vosaltres genereu això pel vostre propi benefici, però després... Nosaltres, no? És a dir, l'Estat, el govern, Brussel·les en aquest cas, diu, és que clar, tenim gent enganxada d'això i les teràpies per poder-se'n desenganxar moltes vegades corren de la sanitat pública, no? I la comorbilitat que genera aquest tipus de trastorn, clar, és molt alta.
1: Sí.
0: Clar, imagineu-vos estar tot el dia consumint, no?, el que deia el Mario, no? Al final és com, ostres, gent fantàstica, feliç, postes de sol, no?, amaneceres, anocheceres, no?, allò, a la platja, no?, tot és fantàstic, tot és ideal.
1: Tothom
0: no?
1: Riu, sí.
0: Clar, però dius, realment és així el món en el que vivim?
1: No, home, esclar que no.
2: Cossos perfectes i...
0: Exacte, no? I al final, tots els que estem aquí ja tenim certa edat, no? Però al final, tu comences a bombardejar amb aquests inputs, no? Al final, jo sempre dic que hi ha una combinació fatal, no? Que és, al final és el donar un mòbil amb accés a les xarxes socials a nanos joves, no? És a dir, al final, sense filtre. Al final, quin filtre poses, no? Al final, a vegades és... Crec que és tan difícil...
1: Que es poden posar els filtres i hi ha familiars...
0: Bueno, hi ha familiars... No, deixo mitja hora de xarxes al dia.
1: Això,
0: no? I quan s'acaba, pum, el mòbil...
2: Fita parental, també.
0: Clar, el control parental. Mm. Clar, però al final també dius... Bueno, doncs li dono un mòbil, però sense xarxes socials.
2: No el vol, ja.
0: Clar, no el vol, és motiu de discussió, no? Moltes vegades també l'exclous del grup,
2: clar.
0: No? Per tant, el fas, no? Allò que no vols que sigui... Però clar, no? És difícil.
2: N'hi ha països d'Europa que ara ja han prohibit, fins als 16 anys està prohibit que accedeixin a les xarxes socials.
4: Mm. També hi ha trampes, hi ha moltes trampes per canviar l'edat, canviar les coses.
2: Clar,
0: al final es queixaven de que el filtre que tens tu per dir, no, per obrir-te una compte o una altra... És una, com si diguéssim, vostè és major de no sé quantos? Tu li dius sí, saps? I vale, pues molt bé, pues ja pot accedir a una cuenta d'adultos, no? Al final dius, ostres, no? Potser s'hauria de perfeccionar una miqueta més, no? Sí. Amb tot això que tenim ara, que si de la IA, que si no sé què, que si no sé quantos, doncs, ostres, no ho sé, no ho sé.
2: Clar,
4: jo considero que també crec que el mòbil és la cosa que més, o la persona que més es coneix a tu. Però clar, dius, comences a fer scroll... I m'ha passat que potser miro pel·lícules de terror o coses així, i només em surt això, pam, pam, pam, perquè t'enganxis i hi ha una altra, i quina pel·lícula, i això. I molts cops la informació es trenca, o sigui, no hi ha molta informació perquè tornis a enganxar amb una altra plana, i això, com diu el llet, és infinit, no?

0: I també amb els nanos aquests que tenen 14 o 15 anys i estan desitjant tenir el mòbil perquè el seu company el té, el seu tot el té, el seu cosí el té, però tu li treus el mòbil a un nano de 16 o 14 anys i es torna boig, i diu, el meu mòbil, vol trencar-ho tot, o sigui, no, per culpa del mòbil.
1: Ho vol trencar-ho tot en el sentit de que hi hagi alguna prohibició, esclar, o
0: clar, alguna que tenen el mòbil,
1: limitació.
0: Diu, no, sí. Dius, mira, tenc el mòbil que ja es tenia prou, pues, posen una cosa que és increïble.
2: Sí, clar, sí. El problema és que tota aquesta gent que encara no ha viscut suficient, no? Al final jo ja sé que la vida, no? Hi ha altibaixos, no? Hi ha moments que estàs millor, hi ha moments que estàs pitjor, no? Que no tota la vida són postals magnífiques.
1: No,
2: al final tots els allà de taula ho sabem. Però clar, tu amb una persona de 14, 15, 16 anys que li dones el mòbil per primera vegada comença a veure això i al final es farà una idea de la realitat, no? Que aquesta és la realitat que li toca viure. Per tant, clar, què li genera això? Frustració, el primer, perquè al final és com si tu no ets com aquell que estàs veient, és que, no? Com ho diuen allò, ets un loser, no?
1: Sí.
2: I, clar, al final dius, escolta'm, perdona, però és que jo això no... És una realitat que no obeeix a cap...
3: Clar, però jo per exemple, que ara em quedo fins tard mirant una peli o la tele, i em sorprèn molt perquè a les dues del matí tu poses Telecinco, Antena 3 i tal, i tots surt la mateixa marca de jocs,
0: sí.
3: De jugar al pòquer, de tot això. Perquè surt a totes les cadenes, han de pagar un dineral, i jo penso, la gent està superenganxada. I jo, em fa pensar el fet de dir, per què ens enganxem tant amb tot això? Perquè tenim un buit interior o alguna mancança
1: o perquè ens ho provoquen.
3: Sí, però vull dir, tan vulnerables són? Ens volem evadir...
1: No és que siguem tan vulnerables, però ens ho provoquen. I penso que és el que hem parlat fins ara, no? O sigui, des de l'existència de cadascuna d'aquestes cadenes, vull dir, una de les coses més profitoses és precisament dir, bueno, com podem governar a tota aquesta colla? Avui, després, en tot cas, el posaré, tinc un dit que és molt... que hi ha una diferència entre la religió, entre el que és religiós i creu en un probable més enllà, i el que utilitza la religió, i penso que és una diferència que hi ha aquí, no? I en parla, és un article que en parla. Llavors jo crec que el problema el tenim aquí, no? Que hi hagi governants, per dir-ho d'una manera, en aquest cas estem parlant de qualsevol governant, vull dir, qualsevol director d'una emissora d'aquestes, no? Que diu, bueno, vinga, hem d'atrapar gent a que jugui, perquè el jugar crea una addicció que en definitiva és la ludopèdia. És clar, com més vols guanyar, més jugues i més perds. Això no hi ha dubte, no? I llavors estem parlant d'això, jo crec, eh? Qui és el que fa? Qui és el que utilitza una expectativa precisament per aprofitar-se d'ella, no? I llavors, doncs, manipular-lo tota la vida. Jo n'he conegut en la meva família persones que han jugat a loteria i coses d'aquestes, no? I només a tirar màquines i tal, i és la ruïna, eh? Això és la ruïna.
3: Però jo que vull dir... ho he vist. Jo el que vull dir és, per què a aquella persona li afecta i a tu no?
1: Bueno, perquè, a veure, esclar, això ja són... Això ja... En primer lloc, perquè tu probablement ja no jugues, això. O sigui, tu probablement ja tens una formació individualitzada que dius, no, això és horrible, perquè ho veus amb altres que estan enganxats, no? I llavors dius, no, jo això no jugo. I vale, vull dir, tu pots jugar, com diu el Joan, a veure pel·lícules de terror, però bueno, vull dir, com les has vist, allò no té més importància, que te'n posaran moltes, però no t'afectarà d'una manera tan negativa com el que estem dient, no? I en canvi, sí que hi ha manera de portar-te, doncs, a una negativitat de joc i d'exposar a la qual va més enllà de tu mateix, o sigui, va a qualsevol petita unitat familiar o de grup que pertanyis, que es veurà afectat per la seva condició, no?
3: Vale. I el que deia Joan, de dir, una persona que pateix patologia, fins quan li pot arribar a afectar tot aquest tipus de...
1: Sí, avui precisament m'he trobat, i avui, avui aquest matí m'he trobat, jo tinc molta amistat amb una persona, no explicaré qui és ni res, i una de les coses que m'ha vingut a explicar és una de les grans dificultats que té, no? I llavors jo, bueno, com acostumem a fer a la ràdio, no? M'ha vingut en el cap de dir, ara és el moment. I el moment és dir, bueno, dic, però esclar, si tu ets conscient que tens aquesta problemàtica, evidentment has de fer alguna cosa per revocar-la, no? Mm-hmm. Demanar ajut, no? Per exemple, va dir, què és, un psicòleg, el mateix psiquiatre, vull dir, no sé, o qualsevol amic.
2: Demanar ajuda.
1: Demanar ajuda.
2: Algú especialitzat.
1: Sí, exacte. Sí.
0: Però també hi ha la part de força de voluntat. O sigui, si tu demanes ajuda, però tornes a jugar, o per exemple, en el meu cas, torno a fumar, i no tinc força de voluntat, dir, autoré, vinga, 5 dies sense fumar, 10 dies sense fumar.
1: Mira, Joan, jo et diré una cosa que és molt senzilla. Jo, a mi deixar de fumar em va costar també molt, però bueno, ho vaig aconseguir, ja està. Però és el que cal.
0: Però ho intentaves i vas dir, vaig deixar de fumar.
1: Clar, ho vaig intentar.
0: Hi ha gent que és rodó per tal que sigui, que no pot deixar i està tan enviciat que demana diners, s'empenya...
1: Però el no poder, Joan, i penso que és una de les coses, almenys per mi és molt important, el no poder és perquè ja t'ha atrapat. I llavors, esclar, és més difícil. Quan ja estàs atrapat, ja és clar, més difícil.
0: Però llavors, has de tenir força voluntat, almenys pensar, ho has de deixar, o avui no jugaré. Demà, no ho sé, però avui no jugaré. És la força voluntat, igual que deixar l'alcohol o deixar qualsevol cosa.
1: No? Bueno, t'has d'argumentar, per dir-ho d'una manera. O sigui, has de fer de manera que allò pugui ser, doncs, un èxit, per dir-ho d'una manera.
0: És que era un moment que pots deixar emportar pel que sigui i no deixar-ho mai perquè és una evasió.
1: Exacte.
0: Una solució als teus problemes, que tu vas a jugar a la màquina, posem i t'oblides de tot. T'oblides dels problemes, de la família, de tot.
1: Però d'això nosaltres ho considerem, almenys jo, considero que això és una feblesa humana que ja t'ha atrapat i que, bueno, que tu no ets prou capaç de superar-la. Clar, perquè l'ajut és una de les coses que t'ha de proporcionar aquesta força. Sí?
2: Totalment. Ja, al final, com tot, no? Hi ha gent que està més predisposada a una altra, no? Al final és com... No sé, hi ha gent que, pues, bueno, que és més propensa a caure en segons quins tipus de històries.
1: I gent que no ho diries mai, que aparentment moltes vegades, oi, que és bona persona... I
2: sí, sí, no té res a veure. Jo crec que no té res a veure. Simplement, doncs, bueno, són coses aquestes que passen, no?
1: Sí.
2: I al final també, doncs, com a govern, també, no? Limitar això, no? Sí. Enfrontar-te al gran gegant, no? Doncs de les apostes o en aquest cas de les xarxes socials, ha de ser difícil, no?
1: Al final és com,
2: intentes limitar, no? Perquè al final ja entenc que això... No pot sortir a qualsevol hora a la televisió, no? Al final és com normalment a les 2 de la matinada, doncs ja no haurien de... No? Normalment no hi ha molta gent, no? Potser són hores que hi ha menys públic veient la tele, no? És com... També hi havia molts youtubers, no? Abans la gent jove no veu la tele, ara la gent veu els youtubers, no? I al final els youtubers comenten el que ells fan. Hi havia youtubers que anunciaven, també tenien d'això de loteria, no? Jo me'n recordo el cas de l'Ibai Llanos, un youtuber molt famós, que el tio tenia clar, dic, jo ja en tinc prou de quartos. A mi no em fa falta, primer tot, ni anar a Andorra per tenir-ne més. Al final és com jo sóc clar, que
1: ni
2: jo sóc
1: d'aquí.
2: No? I a més, no em fa falta tenir encara més quartos publicitant coses, no? Com ara és el tema dels casinos, dels bingos, del joc online, de les apostes, quan sé que amb això estic fent mal i destruint moltes famílies. Exacte. I dic, ostres, està bé, això.
1: Doncs això està molt bé. I
2: no,
1: això és
2: final,
1: amb el que s'ha de...
2: Ens honra com a persones, no? Sí. Al final és com fa falta més persones amb aquest tipus d'iniciatives.
1: Mm-hmm. Estic d'acord. Molt bé.
0: I el que flipo també és que ara hi ha creadors de contingut. Per tot arreu on vagis, del que sigui pastisseria, moda... Hi ha un munt de... Jo sóc creador de continguts. I ja està. Ja tens els teus youtubers, tens els teus likes, que dona un like. Quan més likes, més famós ets. I quan més famós ets, més pots anunciar productes i aquests productes et donen un benefici. I és increïble. Jo, vull dir, no treballen, no són ferreters o no són fusters, no, són curadors de contingut i s'encanta tan panxo, jo no...
2: Però clar, al final també jo entenc que la publicitat d'un negoci moltes vegades l'han de fer a través d'Instagram, perquè és el que consumeix la gent.
0: Sí, sí.
2: No? Al final, si tu em dius, no, jo per exemple no tinc Instagram, no? I a vegades dius, no, mira, et passo un reel, no? Una història d'aquests d'Insta. Dic, hòstia, no tinc Insta. No, al final no el puc veure. Jo m'estic plantejant, dic, ostres, per segons quines coses va bé tenir Instagram.
1: Sí.
2: Al final jo no fa falta que pengi la meva vida.
1: No.
2: Però si al final vull entrar, vull assabentar-me, estar assabentat de certs tipus d'activitats, de coses que m'agraden i d'això, doncs potser al final me n'hauré de fer un, precisament per poder consultar aquest tipus d'iniciatives que a dia d'avui, si no, no puc.
1: Et passen. El que està clar és que instal·lar Instagram deu ser tan fàcil com... toques aquell botó i ja hi ets.
2: Però fixeu-vos com són aquest tipus d'aplicacions que per poder accedir a elles, Instagram, a xarxa social, et demana accés a tenir el teu micro. El micro.
1: Sí.
2: És a dir que... Exacte, tu ho has dit, no? Ens escolta.
1: Ens escolta.
2: Per tant, quan tu parles de certes coses, al final la publicitat que et sortirà a l'Instagram acabarà sent... d'allò que tu has parlat. Per tant, dius, hòstia, no? Com apreten los grilletes, no? Per fer servir una cosa així. Hòstia, haver de sacrificar a nivell de privacitat, a nivell de tot això, dius, ostres, bueno, mira, si només ho fan servir amb fins publicitaris, però clar, al final són dades, i les dades són informació. I la teva informació per si sola no val res, però la de mils de milions de persones creen tendència estadística i són superpotents.
1: Exactament.
0: I jo sóc un gran pecador amb els vídeos de gatets, de gats. Flipo amb els gats, contra tot, per les parides que poden arribar a fer. Jo començo a veure, només veig gats. I em diverteixo un munt amb aquesta qüestió.
2: Doncs si tens Instagram, demà encara te n'apareixen més perquè ens estàs sentint. Saps? Ah, aquí mòbil al costat, et sortiran més gats.
1: Vídeos de gats. Vídeos de gats, vinga, aquí. Voldria, si em permeteu, doncs, jo penso que és molt aclaridora. Diu, la fe és una energia antiga, una necessitat humana de mirar amunt, de creure que existeix alguna cosa més gran que nosaltres. Un sentit, una llum, una promesa. La religió és el negoci de la fe. No neix de la força interior, sinó de la por, que es fertilitza, o és fertilitzant perfecte, perquè creixin els dogmes, les jerarquies i els homes que necessiten controlar els altres en nom de Déu, que no ha estat mai.
0: Sí? Ho deixem per la segona part?
1: Ho deixem per la segona part.
0: Escoltem, que és gràcies inevitable.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.cat.

0: Com que som a la segona part, ja oi que deies tu, doncs ja podem continuar parlant.
1: Sí, de les esglésies, capellans i tot.
0: Bueno, això és un exemple.
2: De la fe. Ja.
1: De la fe.
0: Voleu parlar de la fe? Home, això, jo penso que l'escrit és tan aclaridor que ja no cal donar-li més voltes al que és això, no? Trobo que l'ha encertat el que ha escrit aquest article. I ja està, vull dir, ja tenim altres coses, no?
1: Ah.
0: Sí o no?
1: Com vulguis.
0: Bueno, no, jo...
1: Si parlem de religió, ja saps que aquí...
0: Tampoc sé el que haig de voler, no?
1: Amb la religió jo... Cap a... Que no... Que per mi la Bíblia ho va inventar una sèrie de gent per conèixer els orígens fins arribar al moment. Ja està?
0: Bueno, jo penso que, bueno, ja que deia que hi vols entrar, doncs també...
2: Podríem dir que eren les xarxes socials de l'època? No? Podríem. Aquests aplecs que feien a l'església, no? Per vetllar, per... No?
0: Sí.
2: O el futbol de llavors,
0: el
2: no?
0: Futbol, també, sí. O sigui, en definitiva, apassionava, no? Vull dir,
1: sí,
0: sobretot... et senties a tres i automàticament, lògicament, senties la felicitat d'estar-hi.
2: Et feia pertany a un grup.
0: Això mateix.
2: No? Inclòs, que això també era... No? Vull dir que al final també era important.
1: Però compte, quin era... Quin era del grup, el cremaven o el foten a la foguera?
0: No, bueno, però això ja sí. Ara ja, ja no vulguis portar les coses tan lluny.
3: Salen. No, però manipulen amb la por.
0: Però, i tant.
3: Perquè és... amb tots els respectes, però l'Església, l'Islam, és un déu castigador, quan en realitat, si vas als orígens,
0: no ho era,
3: no té res a veure.
0: No.
3: I no sé per què han fet, o sigui, jo sóc creient, crec que pot existir algú que pot ser molt noble, també.
0: Tens fe, vaja.
3: Sí, que ens pot juntar a tots d'una manera molt noble, però no crec en els estaments i tot això, perquè és molt manipulador.
0: Sí.
1: Jo crec que la fe és apuntar-la al fet de no saber què passa després de la mort. És la gran incògnita que ningú sabrà fins que es mori, si hi ha alguna cosa, i tota aquesta por en que no hi hagi res fa que creguis en un ser superior que guia pel camí.
0: O sigui, que és qüestió de no creure en després de la mort, sinó que estàs vivint i aprofita't que estàs vivint i després ja en parlarem, no? Així de fàcil.
1: Sí, jo crec fermament en els altres. Fer bé als altres, t'estimar els altres, si foten una punyalada a tu no la tornis, ser bo, com és bo.
0: Hi ha una cosa que avui, bueno, en aquest cas sí que ha estat l'Alícia que ho ha dit, diu, és que això de la fe és tan interessant, tan innocent, si vols, també, que dius, ostres, doncs tan fàcil com això. Vull dir, al cap i a la fi no hi ha la intenció per part de la major part de persones, que ja són nobles d'ella mateixa, perquè no entren en temptacions i no volen controlar ningú, vaja. I llavors és qüestió de tenir la fe. O sigui, el que deia el Mario ara fa un moment, diu, jo crec, jo sóc creient, sí, que hi pot haver.
1: Però també és molt important.
0: Que tu quan estudiaves també et passava això.
1: No, jo quan estudiava tenia un fonament religiós que se'm va trencar perquè se'm va trencar. I jo el que volia era marxar a Mèxic, marxar a Senegal i fer missioner i ajudar la gent que estava allà i que necessitava una ajuda. No a fer missa un diumenge i a menjar tot el dia. No, no, no. I vull dir una cosa, és molt més difícil tenir fe en els altres, tenir fe amb els que rodegen, que és molt més difícil perquè poden fer qualsevol cosa, que no fer amb un ésser superpoderós invisible que no he vist mai.
0: Vols dir que és més fàcil amb un que no has vist mai, no?
1: No, no? És més fàcil, clar, creure en una persona que no has vist mai és fàcil creure en Déu, no? Jo crec que en Déu ja està, però quan has de creure en els altres, fer fonament amb els altres, fer voluntat amb els altres, estar bé amb els altres, és molt més difícil, perquè tu els veus i veus que poden fer alguna cosa o poden reaccionar o no.
0: Jo hi ha una cosa que, a partir del que acabes de dir i el que també acabes de dir tu, Mario, que en definitiva és allò que tu deies, no? Diu, jo volia aprendre per anar en aquests països que la fe és difícil que pugui existir donada les dificultats que hi ha, per dir-ho d'una manera, podria multiplicar-ho per 100, això,
1: Ja, però jo crec que primer són actes i després donar la fe.
0: Val.
1: Però si tu, a les persones que necessiten, fas un acte de bondat, i ensenyes a comprar, ensenyes el que sigui...
0: Aprens a ser bo, sí.
1: Clar, llavors, si aquesta gent ja ve amb tu, doncs dir que és la paraula de diablos.
0: D'acord, val. I aquí és on, per exemple, tu no et vas veure beneficiat d'aquesta possibilitat de tirar endavant, doncs, aquest projecte.
1: Ja, també es diu que es podria fer sense ser sacerdot, o sense ser capellà. Sí, també és, sí. Es pot fer, també. Sí. Jo tenia la meva fe, no? Mm. Però és que la fe me la va trencar els altres capellans.
0: Sí.
1: Que no van creure en mi. O sea, després de 4 anys estudiant amb ells, que en coneixien perfectament, i en deixen per la vorera, i diuen, no, queda aquí i ja t'apanyaràs, cap parlo més. Després de la malaltia, després del torn, vaig tornar a anar 2 o 3 cops, una fredor, una cosa, i què passa aquí? On és la fe? On és Déu?
0: No hi era la fe. No hi havia l'organització.
1: Jo penso, si jo volia dedicar la meva vida a Déu, i volia orientar-me amb ell, i de cop i volta entreu tot, és un acte de fe, però jo crec en Déu. Però clar, tant de mal dius, perquè...
0: Però et va provocar precisament la poca... Bueno, vull dir que no, ja no tens fe en Déu ara, jo no.
1: Tinc fe en Déu. En un Déu sí.
0: Vale. És el que hem d'escoltar, no?
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Què dius, Mario?
2: El dia que algú torni i ens expliqui què hi ha darrere...
0: No fotem. No juguem a endevinar ara, tu, no.
2: Imagineu
0: no.
2: Això?
0: No.
2: Jo tenim por lo desconegut.
1: Clar.
0: Bueno, depèn, no? Vull dir, també...
2: Jo crec que per norma general tenim por a lo desconegut. I això ens genera angoixa i ansietat, no? El fet de no conèixer, no controlar, no tenir-ho tot sota...
3: Sí, jo no hi tinc por a la mort. Jo tinc por al patiment.
1: Clar, també.
3: Exacte. Això em dona més por, més que angeli, que el fet de la mort.
0: Bé, a veure, però a veure, no ens allunyem ara d'on t'estava, em sembla a mi. Jo crec que ja diu, tenim por tots, no?
1: Sí.
0: Va. D'acord, potser...
2: La por és sana i és natural. És un instint.
1: Sí, la por fa avançada.
0: És el desconegut, però en aquest canvi, quan tens fe, no és precisament el desconegut. El desconegut és el que et provoca aquesta fe. O sigui, tu el magnifiques, vull dir, t'has fet una icona d'ell. I això... Sí.
2: Bueno, no, jo penso que al final és com... Clar, ve algú i et tranquil·litza, doncs, no? I al final t'acaba dient allò que vols sentir, doncs te'l creus i et sembla bé. I al final és com, bueno, doncs ja està, això ja no em preocupa.
0: Ja no em preocupa.
2: No? Com...
0: Però t'ocupa. Vull dir, d'una manera o altra, t'ocupa. I llavors t'ocupa precisament com quan explicava el Joan, diu, escolta, és que m'ho van fotre de mig a mig, no? I a més eren els governants de tot això, no?
2: Sí, els que es diuen que són, no?
0: D'això. I llavors, és clar, jo el que crec és precisament de quina manera, o sigui, de quina manera les persones que no són de bona fe, per dir-ho d'una manera, són les persones que d'una manera o altra ens hem de defensar. O sigui, hem parlat dels influencers, hem parlat dels que governen aquestes emissores, hem parlat de... que en definitiva et volen per treure un suc que veritablement sigui un benefici per ells, no? I llavors aquí és on hem de, em sembla, saber treballar de manera que no perdem el nord. O sigui que realment... On...
2: Que tinguem clar quines són els nostres objectius.
0: Exactament, sí. Això és el que jo volia dir.
2: Que no sempre és fàcil.
0: No ho és de fàcil.
1: Per mi és molt important les persones clau o mestres que he tingut a la vida, no? A cada període de vida he tingut una persona que m'ha guiat, m'ha aconsellat, m'ha fet avançar d'alguna manera. I és molt important aquestes peces claus que tenim a la nostra vida, no? Si poden ser el pare, un mestre, però sempre aquesta persona que parlen de veritat,
0: la,
1: no?
0: I, la Mar Garcia, també.
1: La Mar Garcia, no. Jo m'he oblidat, sí, però la Mar Garcia.
0: Ah, ell diu que no.
1: No, jo vaig conèixer en un moment molt crític de la meva vida, perquè no sé què fer.
0: Sí.
1: Després del servei comunitari, jo no sé què fer. I vaig venir a la ràdio, em vas acollir, i mira, aquí estic.
0: Bueno, però jo no vaig ser sol, que et va acollir, vull dir, amb tots aquí. Ho has d'entendre, també.
1: No, però fa 8 anys estaves tu i el Jordi Culé, i jo vaig dir, puc venir la setmana que ve? I llavors estic venint.
0: Jordi Culé i d'altres també hi havia aquí, llavors... Sí, bueno, ara estàs tu... Bueno.
1: No, també ho vaig buscar jo, perquè venia al centre comunitari i vaig parlar amb ell, vaig perseguir-lo fins a la parada del bus, el vaig agafar, mentre seria, i mira, i em vaig enganxar aquí.
0: Bé, vull dir, sí, bueno, això està molt bé destacar, doncs, d'aquelles petites manetes que has trobat al llarg de la vida, perquè en definitiva l'anar sumant.
1: I el maco és tornar-te una pedra clau també, és a dir, a part de tenir pedra clau, tornar-te una pedra clau per a altres persones també.
0: Exacte.
1: És com una cadena de favors, no? Llavors...
0: És que penso que tots tenim aquesta capacitat de de virtut al cap i a la fi, no? Eh? I llavors, o sigui, que tenim una capacitat interior.
1: No, tots no. Hi ha gent que pot fer-ho i hi ha gent que no. Hi ha gent que pot portar pel mal camí i aprofitar-se de tu i moltes bones paraules, però després que et deixa pel carrer. No.
0: Bueno, però aquests ja hem dit que ja hem d'estar a la guai d'ells, sí, i hem de combatre'ls. En canvi, els altres, home, jo parlo dels de la fe, carai.
1: Ah, de la fe, sí.
0: Els de la fe, sí. Molt bé.
4: Però... n'hi ha persones que ara, per exemple, van per objectius i per interès propi i et trepitgen.
1: Sí. Eh?
4: Però jo va haver un cas d'una persona que tenia una capacitat per ser trepa i va arribar el més alt i si et tenia que trepitjar, et trepitjava. I jo el vaig acabar a veure plorant. I no m'imaginava que el veuria mai quan li van diagnosticar un càncer. Aleshores tota aquella façana es va desmuntar,
0: que tenia.
2: Es desmorona tot. Arriba un moment en què, perquè tots tenim un taló d'Aquiles, que dic jo. No? Al final tots tenim aquell punt en què, hòstia, et desmuntes, no? Al final és quan, perquè al final hi ha moments en què tu et creus invencible, no?
4: Sí.
2: I que a mi això no em passarà, a mi això no sé què, i això li passa a tothom. No? I al final, i quan abans ho tinguem clar i no ho perdem de vista, doncs jo crec que també ens ajudarà a planificar millor.
0: Jo encara diria una altra cosa, ja que el Joan ha parlat abans que el seu problema és precisament la cama i tal, a mi quan em van detectar també doncs, la dificultat d'un càncer, no? Que havia la fi el porto, no? Doncs la veritat em vaig pensar, dic, bueno, dic, i ara què? Esclar, la primera pregunta és aquesta, diu, hòstia, no m'ho esperava això ara. I de cop i volta, la primera idea que em va passar va dir, això ho haig de patir més jo que ningú més. Bé, aquesta també és una altra de les constants de bona persona, per dir-ho d'una manera, no? O sigui, jo haig de veure, m'haig de sentir segur davant d'aquesta situació, perquè si em veuen feble, llavors els faig patir amb ells, això.
1: Sí, sí, sí.
0: I això és molt important, això sí que em va passar, eh? I fa 35 anys, això, eh?
2: Això és un acte de valentia. I de fe.
0: Anava així, vaig sortir, aquell metge em va deixar buit del tot, però després, nano, vaig agafar la línia, no?
2: La directa.
0: I sí, i actualment, bueno, ja em veieu, no? Vull dir que sí. Això també és una altra cosa que penso que t'has de saber atribuir-te com a virtut, Joan.
1: Clar, no. No, a mi em va ser això, quan a mi fa 5 anys em van dir l'esclerosi, perquè és fred, i ara què passarà, no? Vull dir, pateixes més per la gent del teu voltant que no per tu mateix, perquè tu mateix ho tens i ja està. I arriba un moment que dic, mira, si cal, ho patirem, no em quedaré un racó plorant, jo faré coses i moure davant les meves possibilitats, però haig de viure encara.
0: Això que has explicat d'aquest amic teu que vas acabar veient-lo plorant, bueno, llavors l'ha d'acompanyar també, no?
4: I tant, sí, sí, jo vaig estar allà. I penso que per ell va ser una cosa positiva
0: que estiguis allà.
4: A part de que jo estigui allà, que aviam, no li desitjava res dolent, però a partir d'allà va donar valor a una sèrie de coses que abans no li donava i que no pensava en si mateix, sinó era, ja tenia la capacitat de pensar en els altres. Va ser algo transformador d'aquella situació. N'hi ha uns altres que igual no es transformen, o igual ho estic fent jo de manera i també perquè jo no sóc perfecte i també m'equivoco en moltes coses.
0: No, perfectes no som ningú, eh?
2: Tots ens equivoquem.
0: Sí,
2: però hem de veure jo penso que hem de veure l'error com una capacitat d'aprenentatge.
0: Clar que sí.
1: Sí,
0: sí senyor, una oportunitat.
2: Exacte.
4: I jo penso que si algú bo tinc és que almenys sóc autocrític. Quan m'ho diuen o jo ho detecto. Igual no ho canvio al moment.
2: Bueno, però fas aquest esforç, no?
4: Sí,
2: prens consciència.
4: Sí, això sí, això sí. Sí, sí, sí.
0: Allò
4: ho he après a Instagram.
2: Mira, no tots són dolents de les coses negatives, de les xarxes socials que estàvem parlant ara. Al final també, vull dir, jo crec que el que ens ha faltat dir és que al final aquest tipus de recursos, no, sempre neixen amb la voluntat de poder ajudar i de fer la vida més fàcil a les persones que ens envolten, no? Després hi ha tota aquesta perversió, no? Bueno, pues ara aquest o ara l'altre, no? Com la intel·ligència artificial, no? Pues al final arribarà un moment que ens ho farà tot. O arribarà un moment en què serà més llesta que nosaltres. O hi ha n'hi ha una que és la generativa i la no generativa. Mm. N'hi ha una que no... Simplement es dedica a tenir el coneixement i l'altra que, a més, aprèn. Mm. Aprèn d'allò, no? Al final és com raona.
0: Sí.
2: Això fa una miqueta de por.
0: Bueno...
2: Aquest...
1: Terminator. Terminator, ja, pim-pim.
2: Bueno, no, com deia Freud, sí. No? El no sé què mata el padre o algo així, saps?
0: Ui,
2: el padre.
4: Complexa d'Edipo.
2: Sí, no sabria fer la cita exacta, però vull dir que, clar, que al final dius, ostres, no? Això neix per fer-nos la vida millor, no? Al final és com... Les xarxes socials, hòstia, doncs per estar assabentat d'allò que es publicarà no sé on, doncs en vez d'agafar i haver de trucar o haver de... Doncs directament ho publico, llavors tu em segueixes i jo ho miro. Vale, ja està. Mm. És igual els likes que tinguis, és igual si surten aquella postal o no sé què. No, al final això és com una miqueta igual, no? Al final ho hauria de ser, no? Passa que moltes vegades s'acaba convertint en tot el contrari.
0: Mm. Tu què diries de Freud?
2: No.
4: Jo sóc més de Jung.
0: De Jung. Mm. Mm-hmm. Per què?
4: Va ser deixeble de Freud. El que passa és que Freud ho basava tot amb la sexualitat i Jung va generar el que són els arquetips i va tractar... no amb el psicoanàlisi, sinó el que eren els trastorns individualitzats des de la persona i des de l'escolta. I aleshores, una vegada escoltava, era capaç de fer un tipus de tractament o un altre. No, basant-ho tot amb la sexualitat i el psicoanàlisi.
0: Bé, per començar, no deixa de
4: ser... I parlava de la casualitat i la causalitat, també. Mm-hmm. Per això el veig més complet, però bueno, el Freud va inventar el psicoanàlisi i d'allà ha sortit les teràpies cognitives conductuals.
0: Bueno, no sé, encantava veure, mirar, d'esbrinar quines són les tendències psiquiàtriques.
4: Que per cert, Freud era cocainòman.
0: Ah, sí? Ara no ho sabia. Bueno, però això no...
4: No, però tenia una addicció.
0: Val, i què vols dir amb això, que en el món, en el moment que puguis arribar a tenir una addicció, que pot ser futbolística, per exemple, doncs ja és un punt negatiu de les teves capacitats? O...
4: No, el que penso és que la persona que té una addicció, el que hem dit abans, ha de saber demanar ajuda, també.
0: Per molt psiquiatre
4: que sigui. Quan no ho sabia demanava ajuda a la gent que l'envoltava, inclús als propis pacients.
0: Sí.
4: També volia saber la seva opinió.
0: D'acord, molt bé.
4: Que és com un GAM, els GAMs que fem.
0: Sí.
4: De primera persona jo n'aprenc molt de la gent que jo estic allà portant el GAM i n'aprenc més de la gent que el que he pogut llegir i de més, perquè n'hi ha casos que dius, hòstia, quina capacitat per portar-ho.
0: Yeah. Sí, sí. A veure, entenc que estàs parlant de grups en primera persona, no?
2: No. Grups d'ajuda mutua.
0: D'ajuda mutua.
4: I de famílies.
0: De famílies.
4: Us posaré un exemple, d'acord? Estan les famílies, que per cert el 80% són dones, els homes
0: no, gairebé no hi són,
4: els pares no acostumen a ser-hi. Però bueno,
0: això també ho hem d'arreglar,
2: estan més absents. Sí, sí.
4: N'hi ha una dona amb tres fills, una amb esquizofrènia, el pare alcohòlic que l'ha deixat tirada, ella viu de netejar hotels i em comentava que es volia suïcidar però que no ho podia fer pels fills, eh? I jo en aquell moment pensava, com puc recolzar amb aquesta persona si de vegades jo em queixo de coses que ella no, no té temps per aquestes coses tan banals, i a sobre amb recursos limitats i ja està tirant cap endavant. Aleshores jo ahir l'únic que vaig pensar que podia fer de positiu era escoltar-la, que sentís que algú l'escolta, perquè jo no era capaç de... O sigui, encara no tinc la madurez
0: de poder ajudar-la clarament com voldries.
4: Exacte, sí. Sí,
0: ja
4: sí.
0: Ja t'hi entès, ja. Sí. A veure, jo penso que avui n'hem parlat i força, no?, d'aquesta capacitat de tenir responsabilitat en la vida que et toca, no? També, mm-hmm. Jo penso que això també és important quan ets responsable, no? Quan has après a ser-ho, vaja. A mi una de les coses que m'atipa últimament és que em considerin irresponsable. Us asseguro que em poso una mica com una moto, eh? Perquè, bueno, perquè no sé, perquè sempre a vegades hi ha una tendència a destacar, no, precisament les teves virtuts i els teus defectes, i llavors, uau, què passa? Jo crec que això és molt important, sí. Escoltant els grups és bàsic, sí. I tant. Mm-hmm. Però sigui qui sigui, siguis tu, sigui jo, sigui qualsevol, i ara que ens hem inventat el grup de entre primeres persones i familiars, jo penso que encara és més lluent, això.
4: I tant, es fa una gran labor.
0: Això és nou. Això no... No havíem sentit a parlar d'això.
4: Bueno, sí, no, ja,
0: sí?
4: Sí, jo vaig començar a Carrer Cuba de Barcelona, que és l'associació de trastorns bipolars.
0: Ah.
4: I et parlo de fa 10 anys. El que passa és que ja després es va barrejar una cosa de calés, que si jo... I uns quants vam deixar...
0: Es va malmetre.
4: Bueno, sé. O vam entendre, igual ens equivoquem, eh? Mm-hmm. Però si busques l'exemple, busques, no sé, que busques algú que sigui genuí, no? No que estigui corromput o...
0: Yeah.
4: No sé.
0: Ja.
4: Ja. És com si a l'associació nostra jo volgués posar-me un sou i si no es fa per voluntat.
0: Val, d'acord, ja t'entenc. Sí, a vegades això també pot arribar a passar i espatllar, i tant. Sí, perquè fer les coses des del punt de vista voluntari que destacava el Joan, vull dir, aquí... trobar-se la mar de bé aquí, igual com per exemple ell ha manifestat que s'hi troba, jo també, i tu i tal, vull dir, no deixa de ser una manera altruista, innocent, tot el que vulguis, però que en el fons és el que potser convenç més que qualsevol altra cosa, no? Sí, jo penso que sí. Molt bé. Bueno, estem arribant ja al final, tu.
1: Al final del camí.
0: No, penses que això dura tota la vida o què?
1: No.
0: Molt bé, Jordi. Escolta, que tinguis una resta de juliol.
1: Molt bon estiu.
2: Jo ja m'acomiado avui, sí que és veritat que sí. Avui marxaré de vacances.
0: Molt bé.
2: I
0: que tinguis sort en la nova tasca que se't presenta i que tot sigui... així de vàlid, tant per tu com per ell, perquè això sempre és per tots dos, eh?
2: Sempre.
0: Això també és una dita que jo...
2: Sí, sí, al final molt... jo sempre dic, no?, aquella llei d'acció-reacció, no?, allò que tu fas, no?, sí, aquella sí. Força...
0: Això almenys jo ho tinc molt clar. Mario, la setmana que ve tornem.
4: Ok.
1: Momentos, marxem en Gènesis, relando confusión.
0: Oh, adéu. Adéu-siau.
2: Bona tarda, família.
4: M'encanta que...

0: Primer titular aquesta hora per l'equip diari, Carmina Malagarria, bona tarda.
1: Bona tarda. La P7 concentra la majoria de retencions de Cerdanyola, del Vallès i també a Mollet i fins a la Roca del Vallès en sentit nord i a Sant Celoni en sentit nord. També de Sant Cugat del Vallès a Gelida en sentit sud i a Tarragona també en sentit sud. La C32 a Montgat, Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar en sentit nord i Sant Boi de Llobregat en sentit sud. A la 2 a Igualada en sentit oest cap a Cervera i finalment també les rondes barcelonines a la ronda de dalt de Pedralbes a Hort en sentit Besòs i a la ronda litoral de la zona franca a la Barceloneta en sentit Besòs i del Poblenou també a la Barceloneta en sentit Llobregat.
0: Tots morts i 23 desapareguts en un incendi a Almeria. Aquesta matinada no es va activar l'ES Alert i les víctimes van quedar atrapades entre les flames quan van intentar fugir per camins secundaris. La Guàrdia Civil pentina la zona cremada per mirar de localitzar més víctimes. L'incendi continua actiu amb la previsió que empitjori les pròximes hores. Inspecció de Treball investiga la mort d'un temporer ahir mentre treballava en un camp de fruita a Seròs, al Segrià. L'home, de 64 anys, es va començar a trobar malament en plena onada de calor. 4 ferits greus i 13 més lleus per una reacció química amb clor en una piscina municipal de la Bisbal del Penedès. La piscina estarà tancada fins diumenge i es recomana el confinament si algun dels veïns nota molèsties. Els veïns dels habitatges desallotjats afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona no podran tornar a casa seva fins divendres de la setmana que ve, com a molt d'hora. Es volen fer les comprovacions de l'estat dels edificis un per un abans del seu retorn. El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la UAB és la nota de tall més alta de la universitat i desbanca el doble grau de Físic i Matemàtiques després de 14 anys. Medicina són els estudis més demanats, juntament amb Administració i Direcció d'Empreses o Psicologia. 6 de cada 10 estudiants tenen plaça a la primera opció sol·licitada. Jordi Savall, amb un concert de música antiga basat en els viatges de Marco Polo, obrirà aquest vespre el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols a l'Alt Empordà, el degà dels festivals d'estiu que es fan al país. Fins al mes d'agost hi seran també The Corrs, l'únic concert de l'estiu a Catalunya, o el grup Los Delincuentes, a la seva gira de retorn després de 15 anys.
2: Esports.
3: Poc menys de 5 quilòmetres pel final de la setena etapa del Tour de França amb arribada a Bordeaux. Sembla que l'etapa es decidirà a l'esprint. El Mundial de Futbol a les 9, segon partit de quarta final entre Espanya i Bèlgica. Qui passi s'enfrontarà a França, que hi va eliminar el Marroc. I a Wimbledon ja tenim el primer finalista en categoria masculina. És l'alemany Alexander Zverev, que ha escombrat en 3 sets al britànic Arthur Ferry. Zverev jugarà la seva primera final a Wimbledon després d'haver guanyat tot just el seu primer gran slam a Roland Garros fa unes setmanes. Ara arrenca el Jannik Sinner, Novak Djokovic, segona semifinal.
0: I el temps amb una tarda càlida, però lluny dels valors extrems de fa uns dies, les màximes més altes entre els 38 i 39 graus a Ponent, sol amb alguns núvols i amb ruixats i alguna tempesta a l'extrem nord de l'Alt Pirineu. Demà, sol i algun ruixat de la tarda i un lleuger descens de la temperatura.
2: 3CAT Info. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.
4: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: Y podríamos saber un poquito más sobre Bonnie Tyler. La amiga Albert tiene alguna cosita que decir por aquí, ¿no?
1: Sí, justament perquè comparlem de programes, aquest tema que estem sentint era el tema principal de la sèrie Camuflaje, o en anglès Cover Up. Als Estats Units es va haver una temporada amb 22 episodis que es va començar a finals del 84, i aquí a Espanya també es va estrenar a la 1 de Televisió Espanyola, i després als anys 90 també ho van repetir a Antena 3.
0: Era una especie de leona, ¿eh? Llevaba esa cabellera la toda imatge, rubia, sí, una imagen, sí, de mujer arrolladora, ¿no?
1: Molt del 80, sí, encaixava. Queer.
0: Y esos preciosos ojos azules.
1: Sí,
0: ¿eh?
1: Sí.
0: Esa cara tan... Esos ojos tan penetrantes, ¿eh?
1: Sí, sí, que des del seu primer èxit, que després també serà el que sentirem com a retroomenatge, El corazón destrozado, és la que a tothom ens va impactar, aquella imatge seva, quan la van conèixer.
0: Bueno, pues, según tengo entendido, era inglesa, ¿no?
1: Sí, era escocesa.
0: Escocesa, sí, sí. O sea, no era...
1: De Gran Bretaña, diguem, sí.
0: De Escocia, vamos.
1: Era británica, sí.
0: Bueno, y pues nada, lamentamos mucho, esperemos que haya encontrado otro sitio mejor que este.
1: I la recordarem amb aquesta música i aquests temes tan increïbles que ens deixa, com el It's a Heartache.

Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

0: m'agrada.
1: El cinema que coneixes i el que no podries imaginar.
2: Què tal, Paco? Com estàs tu?
3: Jo molt bé. Vosaltres, tu i el Joan, que porteu aquí ja una hora...
2: Nosaltres, quan estem a la ràdio, estem encantats de la
4: vida. Som fixos a la ràdio i no es pot fer res més ja.
3: Bona tarda, Matías.
5: Bona tarda a tothom, una altra vegada.
3: I... Ja podem posar un títol, no, al grup?
2: Sí.
3: Els quatre magnífics. Perquè, bueno, crec que estaria
4: bé. Millor, quatre fantàsticos.
2: Home, jo penso que en el Joan li aniria bé aquesta categoria de magnífics. Perquè més aviat és una mica...
3: Bé, aquest programa i els que continuen seran especial. Farem programa especial d'estiu,
2: sí.
3: No tanta informació i més música perquè la gent sí. Vagi escoltant coses, però estarà Xerada present durant aquest mes de juliol,
2: sí.
3: I hem pensat de fer un programa especial sobre bandes sonores, què us sembla?
2: Bé.
5: Sí.
3: I bueno, i avui li ha tocat al Joan parlar d'una banda sonora.
4: A veure, jo diria, qui no coneix a Forrest Gump? És famosíssim, no? Doncs, en especial aquesta banda sonora m'agrada molt perquè són cançons de l'època, de les èpoques dels 50 a la 80, que s'explica la vida d'un home senzill d'Alabama, amb discapacitat intel·lectual lleu, i la seva bondat i perseverància el porten a participar accidentalment a alguns dels moments més importants de la història dels Estats Units, entre els 50 i els 80. Forrest, encara les seves limitacions, arriba a ser atleta olímpic, heroi i a la guerra del Vietnam, empresari i figura pública. L'eix emocional és la seva relació amb Jenny, amiga de la infantesa i amor etern, on la seva vida tèrbola contrasta amb la de la Forrest Gump. La gran frase de la pel·lícula, la vida és com una capsa de bombons, mai saps el que et tocarà, resumeix el film acceptant l'inesperat amb l'esperança. Aquesta pel·lícula va ser dirigida per Robert Zemeckis, basada en la novel·la de Winston Gorham, un èxit mundial amb més de 3.607 milions de dòlars recaudats, guanyada de 6 Oscars, millor pel·lícula, millor director, millor actor, Tom Hanks, millor guia d'art, millor muntatge i millors efectes visuals. Però el més important, el que hem dit abans, és que tracta d'una sèrie de cançons que, segons el nostre film, podem sentir cançons que pertanyen a cada època. Als 50 teníem Elvis Presley, Duane Eddy i The Rooftop Singers, Wilson Pickett, al folk i protesta tenim John Baez, Buffalo Springfield, The Birds, rock clàssic com Creedence Clearwater Revival, The Doors o Simon & Garfunkel, pop i soul com Aretha Franklin, Four Tops, The Supremes, cultura hippie com The Mama and the Papas, Scott McKenzie, The Fifth Dimension i els anys 70-80, Larry Billing, B.C. Thomas i Willie Nelson. És un fantàstic recorregut per a la música americana des dels 50 als 80. Jo penso que la música dirigeix tot el que passa a la pel·lícula. Si és aquesta banda sonora, el film hauria perdut essència i fa un efecte de recolzament en tot moment.
3: La veritat és que és una pel·lícula històrica, realment. Es veu la història d'Amèrica i d'una persona. I nosaltres no podrem escoltar avui tota la banda sonora perquè era un doble, un doble CD amb, bueno...
4: 40 cançons.
3: 40 cançons. Però jo crec que les més... conegudes estaran, així que atenció a les bandes sonores i bueno, pues endavant.
2: Aquest sí que no tenia problemes, eh?

0: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
0: Forever Joves.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
0: Més de 45 anys amb tu.
3: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
4: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del vespre, on us destaquem la lleugera treva de les temperatures durant aquest cap de setmana, d'una onada de calor històrica a Catalunya, que retornarà i podrà batir rècord de dilluns a dijous vinent. Avui és divendres, 10 de juliol del 2026, repassem l'actualitat punt per punt. Obrim els informatius d'aquest vespre amb una última hora dels incendis, almenys 12 morts, 23 no localitzats i 8 ferits. A l'incendi a Los Gallardos, Almeria, les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació. Les 12 víctimes mortals eren al nucli del Pinar del municipi veí de Béder, que no s'ha vist afectat per les flames. Sembla que haurien mirat de marxar massa tard de la zona per una via que no era la que s'havia indicat per fer l'evacuació, segons ha explicat el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències, Antonio Sanz, que demana precaució.
5: Quiero trasladar un mensaje de máxima prudencia y al mismo tiempo de confianza en el trabajo de todos los servicios que están interviniendo, todos los efectivos del Plan Infoca, de los servicios sanitarios, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los bomberos, de los ayuntamientos y de todas las administraciones, la Unidad Militar de Emergencia, están luchando con todas sus fuerzas en un terrible incendio muy complejo, muy rápido, muy veloz y en una zona con muchísimo diseminado, muchísimas viviendas incrustadas en zona forestal.
4: La Junta d'Andalusia va decidir no enviar cap missatge a S-Alert arran d'aquest incendi forestal. Preguntat pels periodistes, el president de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, ha dit que va ser el primer que va preguntar als tècnics, que ho van desaconsellar.
6: Bueno, el S-Alert, los técnicos, es una pregunta que yo he hecho nada más llega y los técnicos me la han explicado de una manera muy sencilla. El S-Alert, primero hay dos informaciones que son contradictorias, porque no es común como en otras zonas, ¿no? Que cuando llueve aquí había casos donde había que confinar, o sea, se tenían que quedar en casa, no salir de casa, y otros en los que tenían que salir de casa. Y en los que tenían que salir de casa, como me han explicado, ni siquiera las rutas eran las mismas. Con lo cual, mandar un solo mensaje era generar confusión.
4: L'incendi ja és un dels més mortífers que s'han registrat mai a Espanya. De fet, ens hem de remuntar al 1979 per trobar l'incendi amb més morts. Va ser en una zona boscosa entre les urbanitzacions de Lloret Blau i Pinàs, a Lloret de Mar. I és que segueixen 100 dies de perill també a Catalunya. Ara per ara continuen estabilitzats 6 incendis forestals després d'unes jornades marcades per la calor extrema. Existeix una gran preocupació entre el cos de bombers de la Generalitat per aquesta complexitat de la situació meteorològica actual i per la simultaneïtat de diferents incendis arreu del territori, ara per ara tots controlats. El més greu va ser el foc originat a les Gavarres, a la Bisbal d'Empordà, amb més de 2.000 hectàrees forestals cremades, l'equivalent al 50% de la superfície total calcinada durant tot el 2025. L'Emma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
7: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112 de manera immediata.
4: Tot i el risc d'incendi que es manté elevat a pràcticament tot Catalunya, Protecció Civil tanca l'alerta del Pla Procicat davant una breu millora de la calor extrema. Durant el període d'alerta, el sistema d'emergències ha atès 230 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, un 58% han requerit l'activació d'una ambulància, traslladant a la persona afectada a un centre sanitari, i un 42% han estat ateses pel Servei Salut Respon. Amb Sant Boi ara al nivell 2 del Pla Alfa, que representa un perill d'incendi, comporta les següents restriccions i actuacions. Ara s'activa un dispositiu de vigilància exclusiva i control de punts estratègics, es regula o se suspèn les activitats esportives i de lleure que comportin risc, hi ha prohibició de llançar coets, pirotècnia i focs artificials a menys de 500 metres de zones forestals, se suspèn l'ús de maquinària al bosc que pugui generar guspires i a Sant Boi s'han suspès les jornades de patis oberts, espais de lleure per la família tancats temporalment, que reobriran amb la millora de les temperatures. L'Agnès Centelles és la responsable de Protecció Civil a la Catalunya Central i ens dona alguns consells si ens veiem en una situació de confinament per foc.
8: Molt possiblement la mesura serà el confinament. Ja no hauríem de tenir material inflamable al costat de les façanes. Els cotxes, allunyem-nos mínim 6 metres en cas de que hi hagi doncs, alguns mobles de jardí, tendals, roba estesa, treure-ho tot i tancar-nos dins de casa. És important tancar les claus de gas, de combustible i tancar totes les portes, finestres, si pot ser en porticons, en persianes, a fer el màxim aïllament, tant per la propagació de l'incendi com entrades de fum. Per això també es pot segellar les entrades, per exemple, amb tovalloles humides, i la recomanació és mantenir-los agrupats a la part més interior de la casa, si no tenim habitacions interiors a la part oposada d'on pot venir l'incendi, i pensar també en els animals de companyia, de tenir-los confinats.
4: Aquests incendis provocats per les altes temperatures o la baixa humitat posen a municipis com Sant Boi en alerta, una perillositat que es mantindria la setmana vinent amb una segona fase que podria arribar a valors de fins a 40 graus de manera general i noves temperatures a Catalunya. Jordi Montserrat.
9: Arriba un petit respiro, una petita treva aquest cap de setmana. Entre avui divendres i sobretot diumenge tindrem temperatures que no arribaran a cap punt del país als 40 graus, quedaran per sota les més altes. Sembla que sovintejaran els 38-39, en general quedaran per sota. I també la bona notícia és que arriben nits de millor dormir, que es dormirà millor.
4: Al temps, escoltem aquesta previsió completa. La segona onada de calor comença a provocar greus afectacions també al sector primari. A la cooperativa agrària de Sant Boi, pagesos com el Germán Domínguez apunten a dies difícils amb verdures i plantes debilitades que impossibiliten la seva comercialització.
10: Estem tenint episodis de 37-38 a les hores del migdia. Això per cap planta és positiu, al contrari, és bastant negatiu. Tot queda molt pensit, sobretot les carbasses. El tomàquet pateix moltíssim, sobretot el d'exterior, perquè queda cremat la galta on li dona més el sol i aquest tomàquet ja no es pot aprofitar dins de l'hivernacle. També els cultius doncs, amb temperatures de 45 graus es fa difícil treballar així.
4: A més, les elevades temperatures afecten treballadors de múltiples sectors que han de reorganitzar la seva jornada de treball, especialment a la franja del migdia.
10: La veritat és que primer de tot va la seguretat de les persones, els treballadors a les hores del migdia doncs intentem fer feines més suaus o de magatzem en el cas que sigui possible i sobretot molta aigua i estar ben hidratats. Són els estius que ens toquen, cada cop ho anirem patint més i sobretot intentant mirar les muntanyes del baix que no s'incendin, que els focs a tota Catalunya i a tot el país estan sent un problema.
4: L'ajuda dels pagesos en l'extinció dels incendis està sent clau. Amb l'onada de focs simultanis arreu del territori, pagesos i ramaders treuen els tractors per llaurar els camps i ajudar a frenar-ne l'avanç. Ho fan amb coordinació amb els bombers i els ADF. Els camps de conreu llaurats, els prats, les pastures i els horts trenquen la continuïtat del bosc, dificulten la propagació de les flames i actuen de tallafocs. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat unes 2.500 hectàrees. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, La Xarxa.
11: Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
12: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre. En un cas, les llaurades, en un altre cas, les vinyes. La importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja, i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
11: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, que ha deixat víctimes mortals de persones intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació.
12: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar al Farell, teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures, i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
11: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
4: Per combatre aquestes elevades temperatures, us recordem que Sant Boi té microrefugis climàtics amb l'objectiu d'ampliar la cobertura territorial i oferir espais de proximitat davant les elevades temperatures. Entre ells formen part comerços com la copisteria Copiart, el carrer Eusebi Güell número 9, que regenta la Roser Castro.
13: I la iniciativa del refugi climàtic la considero bastant interessant pel fet de que els ciutadans puguin saber quins comerços estan adherits i puguin organitzar una sortida un dia que faci una mica de sol, sense cap compromís d'adquirir res al comerç, simplement, bueno, la visibilitat que podem tindre com a comerços. També no han de parar aquestes passejades que volen fer i poden organitzar-se per saber a quins llocs poden aturar-se.

0: reserva a infants neurodivergents, com per exemple infants amb trastorn de l'espectre autista, per tal que puguin gaudir de l'espai de manera adequada. També tenim novetats a la circulació, perquè a partir d'avui, dia 10 de juliol, la darrera hora de la tarda, s'ha obert la circulació a l'enllaç de l'autovia B25 que connecta amb la C31C, la carretera del Prat, en sentit Castelldefels. Aquesta se suma també a la recent obertura de l'accés al carrer Mossèn Pere Tarrés i al lateral de la C245 que passa per l'Institut Ítaca a través de la nova rotonda de la Parellada. I el projecte de la futura biblioteca que es construirà a Marianao és un dels més esperats a la ciutat, continua avançant en el seu procés de tràmits. L'empresa Territori 24, que és la guanyadora del concurs d'idees, tindrà lles aviat l'avantprojecte de les obres, que donarà pas a la licitació del projecte definitiu. Segons les previsions actuals, la construcció podrà començar l'any 2028 i aquesta futura biblioteca és una gran notícia per a veïnes com la Júlia, que ara evitarà fer desplaçaments a la cooperativa o a la muntanyeta per llogar o consultar un llibre.
1: Doncs quan em vaig assabentar que construirien una nova biblioteca al barri de Marianao i al costat del Camp Montclar, em va semblar una molt bona notícia, perquè la gent que hem d'estudiar, que vivim prop d'allà, havíem de desplaçar-nos fins a la biblioteca de la muntanyeta, la Jordi Rubé i Balaguer, i crec que és una cosa molt positiva per tota la ciutadania que hi vivim a prop d'allà, no?
0: L'estudiantat samoià ja coneix les notes de tall de cada carrera i els alumnes ja saben si amb la seva nota d'admissió, aquella que han aconseguit amb la del batxillerat o cicle formatiu i la selectivitat, poden entrar als estudis desitjats. Un 80,78% dels gairebé 60.000 estudiants que s'han preinscrit en alguna de les 7 universitats públiques i la Universitat de Vic Central a Catalunya tenen plaça assignada en algun dels estudis sol·licitats. Aquest any les notes de tall són una mica més baixes en general que en la convocatòria anterior per primer any des del 2010. La nota més alta és d'un 12,972 que es necessita per entrar al doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la UAB i ha passat al davant del doble grau de Física i Matemàtiques amb un 12,924 després de 14 anys consecutius de lideratge. I us expliquem que el projecte Nura, una aplicació pensada per donar suport emocional i terapèutic a persones amb trastorns de la conducta alimentària, ha estat el guanyador de la 7a edició del Sant Boi Talent. La iniciativa ha estat creada per Manel Hernica i Ona Lázaro, alumnes del Col·legi Sant Josep, amb la mentoria de Jesús García i Núria Pérez, del Centre de Salut Osteobaix. El projecte inclou també Clia, un dispositiu connectat en forma de clip, pulsera o collaret que emet vibracions i llums per recordar quan cal menjar o prendre la medicació. L'Ona Lázaro ha explicat avui al Dies de Ràdio què les va portar a desenvolupar aquesta proposta.
2: Ara neix d'una experiència molt propera, d'un cas que ens va tocar viure de molt a prop, que vam detectar doncs, la manca de suport més enllà del que són les sessions de teràpia, no, més enllà del moment en què estàs sentat enfront del teu psicòleg. O sigui, està molt bé aquesta hora que fas, però què fas les altres 167 hores de la setmana sense aquest suport? A qui li expliques les coses? Volíem doncs crear aquesta aplicació per tenir doncs aquesta eina d'acompanyament constant que et pugui ajudar doncs als moments més difícils. Ho vam tenir des d'un cas molt proper, per tant sabíem exactament el que necessitava una persona amb un trastorn de la conducta alimentària.
0: Nura vol ser una eina de suport quotidià per les persones que conviuen amb un TCA, combinant l'acompanyament emocional amb recordatoris i seguiment terapèutic. Així explicava la mateixa Una Lázaro les principals funcionalitats de l'aplicació.
2: A l'aplicació vam implementar diferents funcions. Compta amb una opció que és un xat comunitari en el que dins d'un espai moderat i regulat, sense poder incitar a idees de parir, doncs que poguessis parlar amb persones en les que es trobessin amb la mateixa situació a la que tu et trobes, no? També vam fer doncs, des de la part més sostenible poder que creixi un arbre virtual a l'aplicació, a la vegada que doncs, una persona vam fer bons hàbits a l'aplicació i també col·laborem amb una ONG, es diu Tree Nation, que és una ONG real, que planta, cada arbre plantat a la web també es planta a la vida real a una zona habilitada. Llavors tenim un altre espai que seria un autoregistre d'emocions, expliques doncs, les teves idees, com t'has sentit avui i ho comparteixes. També tenim el nostre dispositiu, el Clia, que és un dispositiu físic doncs, que et va recordant l'hora dels àpats i de la medicació. També tenim el botó de crisi, que és bastant important en els moments més difícils, que et proporciona exercicis de relaxació i tot perquè tu mateix et puguis i aprenguis a cuidar a tu.
0: El premi per aquest projecte consisteix en un viatge de 5 dies a Silicon Valley i a San Francisco, amb un programa de visites a les empreses més representatives dels sectors innovadors de la ciutat estatunidenca.

0: En cultura, torna a la Tecneu i ho farà demà, aquest dissabte 11 de juliol, amb un cartell amb els DJs Enfer, Guille Gironde o M de Mula. Escoltem la Laura García, una de les organitzadores de Gent de Carrer.
1: Us esperem a totes aquest dissabte 11 de juliol a partir de les 6 per gaudir del Festival de Música Electrònica per excel·lència a Sant Boi, als Jardins de l'Ateneu Sant Boià. Farà caloret, però amb bona música i refrigeris ben fresquets tot passa. Comptarem amb decoració ben verda gràcies als nostres col·laboradors. Nou marxandatge per estar ben fresquets i un line-up amb DJs entregats i de molta varietat dins la música electrònica. No us perdeu les sessions de M de Mula, Enfer i Guille Gironde. Ens veiem a la pista. Visca la Tecneu i l'Ateneu Sant Boià.
0: A Sant Boi, les activitats d'estiu no s'aturen, amb música a la Torre Benviure, el casal de Barri Marianao o la platja de Cal Niño. Pels més venuts, durant el mes de juliol es produeix la ludoteca d'estiu als barris, un cicle ple de jocs, activitats lúdiques o educatives, amb quatre jornades, una a cada barri, pensades perquè petits i grans puguin gaudir d'un espai de trobada, joc i convivència. A la piscina tenim activitats per a joves, com l'estiu entre adolescents o l'After Sant Boi, amb el carnet SB Jove Actiu. I per la gent gran, el 12, 19 o 24 de juliol podeu fer activitats de ball a les diferents places del municipi o tallers de ràdio i digitalització amb la Fundació Marianao. I si us inquieta la història de Sant Boi, el Museu Municipal us ofereix rutes per a descobrir a Rafael Casanova, la història de la ciutat des del període ibèrica, les obres gòtiques de Lluís Dalmau, a l'església de Sant Baldiri, o la ruta Maria Mercè Marçal, una passejada sonora de la vinculació de l'autora amb Sant Boi i que es pot seguir pels carrers de la ciutat de forma autònoma.
2: Els informatius, a Ràdio Sant Boi.
0: Els esports, Sant Boi vol tornar a ser campió de l'handbol Platja Català. Els Bay Bandits, la secció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi, afronta la recta final del Tour Català. El primer equip masculí suma dos campionats a les tres jornades disputades fins ara, a més d'haver aconseguit la classificació pel Campionat d'Espanya, que es disputarà a finals de juliol a Laredo. L'Aitor Landauro és jugador, entrenador i un dels impulsors de la secció.
3: Hemos empezado muy motivados y yo creo que todos con la idea de que estamos ahí arriba y tenemos que mostrarlo. Y al final se va notando. Cada año hay más experiencia, nos conocemos más, tenemos más confianza en el juego. Y bueno, se está demostrando en estos últimos dos, tanto en Lava como en Stardit. La verdad que motivados, contentos y con ganas de campeonato de España y demostrar lo que estamos haciendo aquí a nivel español.
0: Aquest cap de setmana disputen la penúltima jornada a Malgrat, on tot i les múltiples baixes intentaran aconseguir la millor posició possible per intentar confirmar la primera posició a l'última jornada que jugarà a Marató.
4: Y va España, gol, que acaba convertint el gol que pot portar la selecció espanyola.
0: La selecció espanyola de futbol ha aconseguit un bitllet d'or pels quarts de final del Mundial després d'imposar-se a Portugal en un derbi que es va resoldre per la mínima amb un gol de Miquel Merino al minut 91. A l'alt de Luis de la Fuente s'enfronten a la Bèlgica de Rudi García, que ve de golejar per 1-4 a una de les seleccions anfitriones, als Estats Units. Els del nord d'Europa, amb figures com Trossard i Lehmann Lukaku, voldran trencar la millor defensa de la competició. Us explicarem en qüestió d'una miqueta més de mitja hora una nova retransmissió de Sant Boi en joc avui mateix al punt de les 9. Pel que fa al temps, podem esperar una petita treva aquest cap de setmana, però amb l'avís de que la segona fase de l'onada s'intensificarà entre dilluns i dijous de la setmana vinent, amb màximes que de nou podrien superar els 40 graus a alguns punts de Catalunya. Jordi Montserrat, meteoròleg.
5: Arriba un petit respiro, una petita treva aquest cap de setmana. Entre avui divendres i sobretot diumenge tindrem temperatures que no arribaran a cap punt del país als 40 graus, quedaran per sota les més altes. Sembla que sovintejaran els 38-39, en general quedaran per sota. I també la bona notícia és que arriben nits de millor dormir, que es dormirà millor. A gran part de les temperatures, sobretot del prelitoral interior i el Pirineu, quedaran per sota dels 20. Però atenció, perquè els models segueixen insistint amb l'arribada de la tercera onada de la temporada, tercera onada de calor de la temporada, a partir especialment ja de diumenge en alguns punts del Pirineu, però sobretot dilluns, i ben bé fins dijous de la setmana vinent, on sembla que la calor extrema tornarà a ser la clara protagonista, amb nous rècords de calor, temperatures que quedaran àmpliament per sobre dels 40-45 graus, per tant, precaució.
0: a causa dels incendis, encara amb restriccions d'accés a les zones de Catalunya, però amb l'expectativa de que divendres 17 les temperatures s'estabilitzin molt més.
5: Seguim ben pendents també d'aquest nivell d'incendi molt elevat, risc d'incendi molt elevat a nivell pla alfa a gran part de Catalunya. També tenim restricció d'accessos a diferents parcs naturals, per tant, refrescar-se, anar a la platja, a la piscina, buscar refugis climàtics i anar amb molt de compte i amb molt de seny a punts de bosc o de muntanya. I paciència, perquè aquesta calor tornarà, com comentàvem, a tenir un pic a l'espera, això sí, i aquesta és la gran esperança, que de cara a divendres de la setmana que ve, d'aquí una setmana, podrien ja sí arribar masses més temperades que ens podrien portar una normalització de les temperatures i més tempestes fora també del Pirineu. Per tant, doncs, ho anirem seguint. De moment, a gaudir de la petita treva tèrmica del cap de setmana, perquè la setmana vinent la calor extrema vol tornar a protagonitzar el temps de Catalunya.
0: A Sant Boi hem tingut alguns núvols durant la jornada que han generat un ambient una miqueta més fresc. La temperatura ha rondat els 33 graus a mitja tarda i ha baixat progressivament fins als 29. El cel ha presentat intervals de núvols més abundants durant aquesta tarda, però sense cap mena de risc de precipitació. Per dissabte s'espera una jornada molt estable. El dia començarà amb alguns núvols baixos i intervals de núvols, però el sol s'imposarà durant les hores centrals. La temperatura màxima arribarà als 31-32 graus, amb una mínima al voltant dels 22-23. La marinada es deixarà notar a partir del migdia i ajudarà a suavitzar una mica aquesta sensació de calor. I el diumenge continuarà el temps tranquil i sec. Predominaran els núvols alts i un ambient força assolellat. Les màximes es mantindran al voltant dels 32 graus i les mínimes prop dels 23. La sensació serà de calor moderada intensa durant les hores centrals del dia, però sense excessos destacables en aquesta façana litoral. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, divendres 10 de juliol. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi a partir de les 9, amb la retransmissió de l'Espanya-Bèlgica. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem ja el dilluns, al punt de la 1 del migdia. Molt bon vespre a tothom.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Més de 45 anys amb tu.
4: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.
5: Samantha?
6: Fades!
5: Sí, quina beneitura, no?

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una...

0: Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu.
1: 5 minuts i seran les 9, 5 minuts i començarà l'Espanya-Bèlgica. Arriba l'hora de la veritat, arriben els quarts de final del Mundial amb un rival que potser no ens esperàvem trobar aquesta ronda, però que a poc ha anat superant obstacles fins a arribar aquí. Una mica com Espanya, no ha acabat de convèncer, però s'ha plantat en aquests quarts de final amb un equip que transmet alguns dubtes, però que alhora va passant rondes amb certa solvència. Veurem el que passa, perquè tenim una gran sorpresa a l'11 titular, sobretot per una ausència que avui no formarà part de l'11 de Luis de la Fuente. Ho expliquem amb el Dani Teruel. Què tal, Dani? Com estàs?
2: Doncs amb la tonteria això s'està allargant, John? Sí, sí. Vam començar aquí amb la broma d'anem a fer els partits i va passant gent per l'estudi i Espanya només fa que guanyar, no li marquen gol, ja han caigut moltes eleccions molt grans, la tonteria s'està allargant i avui, ho comentàvem abans, tenim com aquesta aura de crec que estem tots adonant per segur que es guanya i que hi haurà una Espanya-França semis.
1: Veurem si ens trobem una sorpresa després o no. Ho dèiem, avui hi ha una gran ausència. Pedri, Dani Teruel, no juga de titular.
2: No, l'altre dia el vam veure que estava una mica doncs per sota de Rodri, que va ser el millor jugador del partit. Comentàvem abans, sembla potser que no s'acaben de combinar ben bé, potser físicament, també sabem que és un jugador que pateix molt a nivell físic, després comentem l'11 al complet, però sí, l'altre dia no el vam veure en la seva millor versió.
1: Davant una Bèlgica, doncs que no és el que era, i ara ho comentarem també amb els altres que ens acompanyen aquí en aquest estudi de Megrima, que avui són molts i de molt de nivell. Albert Vilar, què tal? Bona nit.
3: Bona nit. La broma de Bèlgica que cuida con Bèlgica ja s'havia acabat fa
1: sí,
3: com 4 anys.
1: Ja fa un temps, ja fa un temps.
3: Jo crec que però ja m'ho toca. Sí. Tenen més semifinals que Espanya.
1: Bones sensacions o no?
3: No ho sé. No sé què dir. Perquè Lukaku em fa por de cop, perquè sí. Resulta que en Bèlgica sap jugar. Llavors,
1: està a la banqueta, eh?
3: Teòricament és... està a la banqueta? Sí, mira, sí. Que ben informat, vaig pel partit. ja us confio.
1: Ara explicarem els 11. Gerai Valenzuela, què tal, com estàs?
4: Hola, molt bona nit.
1: Et trobàvem a faltar, volíeu que vinguessis.
4: Sí, bueno, és que al final, no, el tema de mudar-se, no, sí. De Sant Boi, és molt dur psicològicament,
1: tu ets,
4: també.
1: Tu ets com aquells futbolistes que només van com als partits importants, no? Vull dir, tu per
2: s'ha uns... pujat ara.
4: Òbviament.
1: Per jo una només... fase de grups, tu aquí no et plantes.
4: Jo seria la minja mal, però al nivell extrem, eh? És a dir, de frontear i poc més.
1: Bones sensacions o no?
4: Mira, tinc la sensació de que avui, que s'espera que tothom, que Espanya passi, Bèlgica sigui la que l'elimini. No sé per què, mira.
1: Veus? Mira, doncs, hi ha opinions per tot. Marga Bernet, què tal, com estàs?
5: Doncs molt enfadat. Ah. Molt enfadat amb sí. Aquesta organització de Ràdio Sant Boi. Aquí arriba un tonto l'últim sí. Partit. Ah. I ja és... Bueno, ja sí. Ara Valenzuela, bona nit, o què?
4: Ah, que el tonto sóc jo, eh?
5: Com no m'ha agradat el futbol, a mi s'ha presentat l'últim.
4: Vale.
1: He anat per ordre, no sé si t'has anat
5: fixant. Això és homofòbia el que estàs fent, eh?
1: He anat per ordre i arriba't a tu. He de continuar saludant més gent, què passa? Aquells estan donant per fet la seva orientació sexual.
5: Avui ens juguem qui es queda en Puigdemont. Vull dir, avui és el dia, estic molt nerviós.
1: Tu, Marc, per qui et decantes?
5: Jo...
1: perquè es quedi amb l'excel·lentíssim.
5: Sorprenentment, Espanya. Vull dir, jo un punt que dius.
1: Mira. Albert Vilar, avui estem encara més ben acompanyats perquè tenim dos convidats de luxe. Descriu-los amb una paraula.
3: Ferro.
1: Ferro.
3: M'ha posat fàcil.
1: Marc Palomar, bona nit.
6: Què tal? Bona nit.
1: I benvingut.
6: Moltes gràcies per convidar-nos.
1: Tu això del futbol, què?
6: Bueno, em faig el que sé, però la veritat és que en sé menys de rugbi, que ja és poc també el que sé.
1: Avui ho passarem bé. Això t'ho prometem.
6: S'ha divertit.
1: I també Àlex Palomar, què tal, com estàs?
7: Què tal, companys? Encantat de ser aquí.
1: I benvingut. Tu has seguit molt el Mundial o què, fins ara?
7: Bé, els horaris una mica de matinada són complicats. Preferia sí. Qatar, que t'aixeques i amb el Colacao veus sí, un sí, partit, que anar-te'n a les 3 amb el cubata, depèn de quin partit. És complicat. A les 9, horari
1: avui bona
7: perfecte.
1: Hora. Horari avui perfecte. Bona hora i, per tant, els tenim aquí els dos. Sensacions que teniu abans que comenci el partit?
6: Jo, la veritat... avui més diferent que guanyo, que guanyo el futbol avui. Sí. És espectacle, no?
2: Quan s'encena el micro, quina diplomàcia, eh?
6: S'ha divertit i amb una companyia que sigui molt espectacle.
7: Pues jo et diré que els partits d'Espanya estan sent bastant avorrits sí, en general i avui sí. Em dóna la sensació que tindrem un partit mogut. Ara, mira, enfoquen a Lamine Yamal. Lamine Yamal no ha acabat d'explotar, Pedri avui la banqueta tampoc, i Espanya té aquest factor, no? Té jugadors diferencials que no han acabat de trobar el seu prime, que diríem en llenguatge més de videojocs, i Espanya és un candidatíssim lluny de França, que és la sí, més candidata, sí. Però Espanya jo crec que és el segon esglau de candidats.
1: Parlaves de França, serà semifinal, ja s'ha confirmat que passarà la segona ronda després de la victòria contra Marroc i jugarà contra qui guanyi d'aquest partit. Un partit que està a punt de començar i que presenta aquests onzes.

0: Per part de la selecció espanyola, Dani Teruel, avui quins són els 11 escollits?
1: 4-2-3-1, només un canvi amb Unai Simón a la porteria, Marco Corella per lateral esquerra i Pedro Porro per la dreta, parella de centrals per Aymeric Laporte i Pau Cubarsí. En aquest doble pivot, aquí tenim el canvi, torna de nou a la titularitat Fabián Ruiz, el del PSG, que acompanyarà Rodri, segurament Fabián un escaló una miqueta per sobre, per l'esquerra, indiscutible també Àlex Baena, enganxant un Dani Olmo, que s'ha convertit en una de les estrelles d'aquesta selecció, per la dreta, com no, la gran estrella d'aquest equip, Lamine Yamal, i en punta el dels gols, Mikel Oyarzabal.
0: Quins són els 11 escollits per Bèlgica?
1: Doncs també amb un 4-2-3-1, potser una miqueta menys reconeixible a nivell de cares, però amb bons jugadors, Courtois a la porteria, una defensa de 4 amb Timothy Castany, Ngoy, Mechele i De Kuyper per l'esquerra, un doble pivot també amb Raskin i Yuri Tielemans per la dreta, el 10, Leandro Trossard enganxant un Kevin De Bruyne, com no, que segueix sumant anys al futbol, per l'esquerra, Jeremy Doku, i en punta el dels gols, De Ketelaere.
0: Aquests seran els 22 protagonistes, tot just quan passa un minut de les 9 i ja ha començat aquest partit. I de moment la primera jugada està per Bèlgica. Comentàvem ara els 11, Janai, aquest 11 de Bèlgica hi ha futbolistes que és que ni els
2: que
0: coneixem.
2: És una Bèlgica de plàstic.
1: Sí,
2: no sé qui és Mechele.
0: Mechele.
2: Quin és Raskin?
0: I,
2: és que, no sé, i bueno, Castany perquè mira, però és que...
1: Sí, del Leicester,
2: si,
1: mític.
2: Si Bèlgica volia fer alguna cosa, ja se l'ha passat l'arròs,
0: sí.
2: Com en solem dir, o sigui, perquè no veus ja, o sigui, ja la cuidado con Bèlgica que deia l'Albert, avui
0: lluny.
2: És de conya.
0: A cada lluny.
1: A la banqueta jugadors també més reconeixibles com Meunier, però tampoc tant, un Dodi Luque Bacchio que coneixem de la Lliga Espanyola, com no, Axel Witsel, i un Romelu Lukaku que li fa por a l'Albert.
0: Sí, a mi també.
1: Però que està a la banqueta de Ketelaere, que està fent molts gols.
2: I Fernández Pardo, que va traicionar Espanya per anar-se al Bèlgica.
0: Ah, doncs a veure si avui ho acaba pagant.
1: Traiciona.
0: Nosaltres estem aquí des de l'estudi de Miagrima, però us hem d'explicar que, a més, tenim una persona a l'equip que s'ha desplaçat fins un bar de Sant Boi per saber com es viu l'ambient de Mundial des d'allà. Està el Pop Viejo i és l'Òscar Arjonilla. Què tal? Bona nit. Em sembla, Òscar, que allà hi ha hagut una incidència, no?
3: Sí, sí, més o menys. Ara... Mira, et diré que més o menys ho estan arreglant.
0: Sí.
3: Teníem les dues teles, que hi ha aquí al bar, bé, tres en realitat, estaven totes negres.
0: Què dius ara?
3: O sigui, estava... Mira, ara han aconseguit engegar la de la terrassa. Les de dins estaven engegades, però la de la terrassa estava negra i acaben de posar-la.
0: Ah, mira.
3: Llavors, expliquem una mica com ha anat el partit fins ara, perquè no he vist res.
0: Fins ara portem un minut de partit i la cosa, doncs...
3: Normaleta, pilota
0: per
3: no?
0: Espanya encara no ha passat res, no ha passat res.
3: Com veieu vosaltres aquest partit? Teniu ganes de veure què farà Espanya aquesta nit?
4: Sí, a veure si guanya Espanya, estem a tope.
0: Doncs per allà ja veiem que estan a tope, ens tornem a tu, Òscar, gràcies. I ens alegrem que s'hagi solucionat aquest problema. Ara tornem, abans compte perquè ataca Espanya, la centrada al punt de penal... L'acaba traient la defensa, arriba Àlex Baena, que al final acaba deixant-la perquè seguirà sent possessió per Espanya. Abans ho estàvem comentant, vosaltres dos, diguéssim, d'aquest 11 de Bèlgica, quants podríeu arribar a situar?
5: Jo, la veritat és que cobreixo a 3 o 4 i no m'extrañaria que...
0: El Kevin, no?
5: El xarcutero d'algun poble...
6: Pensava que anava a dir a quants podeu aplacar.
5: Hòstia, l'únic que em faria por Lukaku.
0: Home, Lukaku?
2: Sí. Lukaku si guanyaria
0: contra Lukaku? Tu creus que tindries alguna possibilitat?
5: No, amb dos dit a front veig Lukaku que em ve amb velocitat i no em poso per enmig,
0: t'apartes.
7: Diuen que quan venen els grans s'ha d'aplacar el turmell.
0: Ah.
7: Així és una
5: no sé,
7: un consell. Quan venen els grans, si vas a dalt et maten. Has d'anar al turmell.
0: Lukaku jo crec que vas al turmell i, no, i ni li arribes, és possible. Dani Teruel, què deies?
1: Re, que hem cantat l'alineació de Bèlgica i hi havia un canvi d'última hora perquè Yuri Tielemans, que és un dels jugadors més importants...
6: Estan arribant missatges, a Ràdio Sant Boi, heu dit malament l'alineació de Bèlgica.
2: Rudi García.
1: Ho sento, I entra Vanaken.
0: Un
1: cara més desconegut.
8: Vanaken crec que és jugador del Bruges, no?
2: Sí, efectivament.
5: No seràs tu Maldini, no? Aquí...
8: Una cosa, un respecte que jo he treballat anys... a l'Europa League i fent Conference League, fent resums de Conference League.
5: Quin pal, tio.
1: Ens hem passat molt,
8: Amb el telèfon, amb el B-Soccer, i amb el B-Soccer, i en directe, el 6 del Bruges. Hòstia, Vanaken.
2: Pues mira, vente.
8: Sí, sí.
6: Per exemple, no?
1: Això ho passaven per gol, pot ser?
8: Sí.
1: És que jo era superfan de Gol Televisió.
8: No, fèiem els resums i teníem tots els drets de l'Europa League i de la Conference i tenim tots els resums. Us imagineu la Conference League, que juguen equips de Luxemburg, de Malta...
2: Sí, el Fontanero de Malta o alguna cosa així, que juga de lateral esquerra de qualsevol equip d'allà.
1: I el coneixes.
8: Sí, bueno, més que conèixer el bisó, que sembla... La qüestió és semblar que ho saps, sí, però no...
0: Que et dona algunes dades, dius, no, aquest... Sí, aquests últims sí, partits...
8: A un rècord.
0: Una assistència, sí, fet, sí. És el jugador amb més esforços que sí, ha fet sprints de no sé què.
8: Això, ja està, sí, sí, ja està. Llest.
9: Bueno, de moment què?
5: No, de moment està allà a l'àrea, Espanya. Sembla que està apretant una mica, però...
0: Sí, estava arribant ara per la banda dreta a Lamine, que ha intentat arribar una pilota a la trela defensa. De moment sembla que Dani més pilota, sobretot per Espanya.
1: Sí, crec que és el pla de partit una mica que podíem esperar. Ja sabem que respecte a les dues, no només per nom, sinó també per trajectòria i entrenadors, doncs Espanya cuida millor la pilota. Jo crec que Espanya espera un partit precisament amb això, de dominar mínim 70%, 70% de la possessió, okay, però sobretot han d'aparèixer els cracs. Dèiem que no estaven apareixent figures com Lamine. Pots tenir molta possessió, però sobretot has de marcar gols, que s'estan marcant, i han d'aparèixer les estrelles al final.
0: També et dic cracs, més enllà de Lamine, que no està tenint el Mundial. Cracs,
6: un
0: cracs.
6: Un respecte a Ferran Torres.
1: Aviam.
0: Per cert, tenim, sí, sí, tenim novetats sobre Ferran Torres, importants.
1: Janai,
0: que afecten el seu partit.
1: Ferran, no ho saps?
8: Uf, ui, s'ha dit, és molt desactualitzat. És Balón Ros, això, de... No? Crec que sí.
2: Ah, són les famoses WACs aquestes, no? Que ja no...
0: Són estrany, eh? Estimats oients, a Ferran Torres, sí, l'ha deixat la nòvia.
6: Avui!
0: Avui mateix!
9: Ha un hat-trick segur, en Enric, regular, revulsiu.
8: I demà torna a May, perquè era un hat-trick i dirà, ho he fet a posta, no?
0: Ho ha fet per Espanya, la nòvia.
6: Ell, porta, ell ja fa dies que està cada dia de partit, sí, prenent el sol, que Movistar, sí, el
8: guapo. Diuen les noies, no, perdó, les noies, la gent que li agraden els nois, sí, que té un, està en su prime físic ara.
6: Sí, sí, no, això és veritat, però...
8: Que està en su prime.
6: Que està guapo. Perquè ell s'agrada, sí, saps? Sí, agafa, sí, el cabell, no, així, està melena, es mulla una miqueta...
1: Ui, home, ha sigut un debat intens d'aquestes transmis, el cabell era que porta així llarg?
2: No, molt, sí, malament. No?
1: A mi m'encanta. No,
8: està més guapo.
0: Jo cada vegada, sí, estic més dins de la teoria, sí, que sí, eh?
6: Com?
0: Sí, sí.
1: O sigui, s'ha de ser guapo per portar això. Vull dir, jo m'imagino i dic, mira, no. Però s'ha de ser guapo i és guapo.
0: Sí, sí, sí.
2: Ha donat,
0: sí,
2: una entrevista ara Ferran fa poc, mm? Que diu que ayuna com de 7 de la tarda a 2 del migdia, sí, que això és de Marcos Llorente.
3: S'ha de deixar d'ajuntar amb Marcos Llorente.
6: I a sobre, sí, diu que, sí, ha convençut a Pedri.
2: Sí, ha convençut a Pedri, també ho
6: fessin junts, eh?
1: Això sí que és un matrimoni. Què penseu d'això del Marcos Llorente, les ulleres que porta?
8: Pregunta al meu germà, que és mort, sí, abans, no?, d'un partit.
0: Espera, espera, espera.
5: No, a veure...
0: Una xistorra i un Red Bull.
5: No, que va, que va.
8: De quants... Digues quants ous són de Twitter.
5: Una truita de 7 o 8 ous.
0: Què dius? Abans d'un partit?
5: Sí. Sí, clar, home, s'ha d'agafar energia.
0: Quin animal.
6: I la digestió.
5: Però bueno, crec que em considero una mica millor que Ferran Torres en el meu esport i el seu, eh? Perquè la veritat porta un Mundial bastant fluixet. Jo diria tota la temporada, però...
0: I en el que seria l'altre aspecte, que no és el Mundial que estem comentant, et consideres també més fort que Ferran Torres?
5: Hombre, a veure... és que ell va fer amb Luis Enrique molt bon partit, eh?
6: Sí, sí, o sigui, molt bon partit.
5: Ahir no s'hauria d'haver mogut, però bueno... No, no ho sé, al final...
0: L'important és anar... Seguim els entrenaments i... Us diré una cosa.
5: Partido, partido.
8: Us diré una cosa. Crec que l'últim Mundial era més complicat per Ferran Torres, perquè estava amb la filla del seleccionador espanyol.
6: Sí, sí, sí, sí.
8: Això és delicat, eh?
6: Nepo baby, no? És Nepo... Nepo yerno, no seria?
5: No sé. Luis de la Fuente té filla?
8: No, era Luis Enrique.
5: Ai, no, però com es diu el pelao ara?
6: Sí, sí,
8: Luis de la Fuente, no? Ostres, no sé. Su hija és Espanya, no sé.
5: Sí.
8: La patria.
5: Va de calvos, la cosa de la selecció.
0: Sí. Ningú diria, però s'està jugant uns quarts de final del Mundial.
2: Bueno, és que de moment...
0: Minut 7 de partit, Espanya 0, Bèlgica 0. De moment, una cosa fluixeta, com ja ens té acostumada aquesta magnífica selecció.
5: Bueno, hi ha hagut més ocasions que contra Portugal, de moment. Perquè la Portugal, la primera part, va ser...
0: En segona, la cosa va accelerar. Per compte que ara intenta Bèlgica, girava Kevin De Bruyne, sembla que...
8: Que s'ho faci mirar, Kevin De Bruyne, perquè és aquest jugador que allarga la seva possible retirada o marxa a Àsia o a aquests jocs o als Estats Units, i hi ha jugadors que...
2: Un Iniesta,
8: Saber-se retirar temps a vegades és una victòria, sobretot per aquesta imatge que deixes.
0: Però està de titular, eh?
1: Sí, sí, no,
2: sí, però, bueno, és que ara hi posa, si no...
8: Però... I jugant al Nàpoli, però és un jugador ja... Uf,
2: que... Però ser De Bruyne i portar zero assistències...
5: Ja. Zero
2: sent De Bruyne, no ha fet un pas.
3: Ja, però què posaràs? A Alexis Salemakers.
0: Espera, que va a Espanya.
2: Jo el conec.
0: La passada a la banda esquerra pot generar-se per ell. Baena, que s'embolica, al final acaba donant la pilota per Rodri, que la juga en curt per Laporte, i aquest construeix cap a Cucurella. A Espanya, que ataca per la banda esquerra, es feien avui titular, fa una passada vertical, acaba caient al terra. Era Lamine que s'havia caient de banda?
2: Sí, sí.
0: Lamine que apareixia per l'esquerra, i pot ser que tinguem la primera targeta del partit?
1: Doncs l'àrbitre que es posava la mà a la butxaca, ja... Semblaria molt estrany.
8: Sembla per l'esprai
1: no,
8: de la tanca.
1: Una falta, sí, jo no crec que això sigui... Estan sent molt, en general, molt rigorosos amb les targetes, sobretot els jugadors que estan apercebuts per aquesta groga que els faria perdre's la semifinal, vaja, és que has d'assassinar algú trets.
2: No, perquè... ja neteja.
1: Ja neteja.
2: A semifinals ja sí.
8: Per cert, l'àrbitre anglès, Michael Oliver, que és un clàssic de la Premier. A la Premier s'ha de dir que les estomacades són importants, o sigui, el llistó físic...
10: Avui segurament deixarà jugar.
8: Sí. Veurem, falta perillosa.
0: Minut 9 de partit, i anirà la selecció espanyola, serà des de la banda esquerra, molts futbolistes belgues intentant tapar aquesta acció, la centrada navarrassa contra el segon pal, pot haver-hi perill, i va Fabián, punt de penal, atreu la defensa, ho intentava Rodri, contra el com de cap de Cucurella, segueix el perill per a Espanya, pressiona Fabián, finalment l'acaba traient la defensa, era Dani Olbo qui volia acostar-se a l'acció, la passada va cap enrere, i per tant la pilota seguia als pous d'Espanya, però l'han perdut ràpid, s'ha tret a sobre aquesta pilota, si no m'equivoco era Pau Cubarsí, i per tant serà Bèlgica qui comença a construir joc des de la defensa.
8: Està sent poc brillant Espanya en general, deixa aquestes sensacions de fogonades, però no una consistència en el joc, no l'Espanya que vam veure a l'Eurocopa, no? Segurament que era una Espanya que era aclaparava els rivals i li està costant molt. Clar, bueno, afogonades.
0: Quin futbolista de la selecció espanyola està jugant en aquest Mundial al seu màxim nivell? És que no se m'acudeixen molts.
6: Àlex Baena, imagina't.
2: Està sent no, però, tio, Àlex Baena va ser el màxim
10: Cucurella també s'ha fet un parell.
0: Oyarzabal, Pedro Porro...
6: Cubarsí està jugant que té cara.
10: 19 o 18 anys que té ja és un intocable de selecció. O sigui, per estar orgullosos.
8: Ara mateix Espanya està...
0: Al final tindreu raó i serà la millor selecció de la història.
8: Però Espanya ara mateix està acumulant el rècord de l'equip que porta una imbatibilitat més gran continuada.
6: I Unai Simón també porta com 4 partits que no li marquen ni un gol.
8: Ningú parla ara de Joan García.
2: Clar, també et dic, jo crec que és més perquè la proposició que fa Espanya dins del terreny de joc és molt pèssima.
6: Que no li xuten,
2: és a dir, el que proposes és, no és un flic que posa la línia però dona 4 gols per partit, sinó que és 1-0, 2-0, són partits molt tancats.
8: Sí, però et dic una cosa, els mundials al final jugar bé guanyar. L'Espanya del 2010, que era la millor plantilla en diferència, va guanyar els partits 1-0.
6: Sí, tots 1-0.
8: Gol de Puyol, de l'Iniesta, el 117. Tampoc era una Espanya espectacular i la selecció era molt bona.
0: A veure què en pensa la gent... El Pop Viejo. Allà hi tenim l'Òscar Arjonilla. Per allò com va la gent, Òscar.
11: Sí, què tal? Doncs aquí estem veient el partit. Realment sí. No hi

0: També tenim aquí el que seria el públic més jove d'aquest partit, que són,
1: mira,
0: que són els nens petits. Que, com estàs viendo este partido?
2: España.
3: Muy bien. Adoctrinament.
0: Crec que va amb Espanya.
4: Sí. Vinga, Daniela, digue-li, amb qui vas? Amb
2: Espanya.
5: Espanya, Espanya, ara sí, ara sí, Dani.
0: Estem veient que això ja hi ha emoció de... Hi ha gent de totes les edats, o sigui...
3: Les seves primeres paraules, eh?
0: Sí, sí, pràcticament són les seves primeres paraules. Com ho estàs veient tu?
4: Jo ho estic veient bé, la veritat que, bueno, crec que tenim ocasions, que vindrà el gol i guanyarem, clar que sí, n'hi ha esperança, clar que sí, siguem catalans, que ens sentim molt catalans, que no catalans, al final tots som del mateix país, som d'Espanya i que guanya Espanya, clar que ara. Sí, és un bon aconteciment per acollir-nos, per estar tots junts i celebrar-ho, clar que sí, guanyarem.
0: I tant que sí, gràcies.
6: Doncs Òscar, gràcies a tu, en res tornem cap allà.
0: Gràcies.
5: Ja hem vist que allà, doncs...
7: Quina bona actitud, tu, la veritat.
3: Sí, sí, no,
7: i mira que encara...
3: Sí, sí. Han curat de tot, eh?
7: Sí, sí, sí.
8: Trillion votes por PSOE.
6: Una grande y libre. Una grande y libre, al Pop Viejo. 1-3 de partit. Espanya 0, Bèlgica 0. De moment empat al marcador. Està tenint la possessió l'equip de Luis de la Fuente. Passada cap a la banda esquerra i anirà Cucurella, que no fa la centrada al final. Acaba enviant la pilota a Fabián, que tampoc hi arriba. Recull la pilota i Arzaba la deixa enrere per Rodri. I Espanya ara toca i toca, intentant generar un espai a la defensa molt tancada de Bèlgica. L'enviament cap a Lamín, la deixa de primeres a l'interior, perd la pilota, finalment la selecció espanyola és Pedro Porro, que ara vol anar contra Doku. Doku contra Pedro Porro, també s'afegeix Cubarsí, que sense el terra marxa Doku del primer, segueix conduint el dorsal 11 de la selecció belga, la passada cap a la banda dreta, serà Kevin De Bruyne, el xut, anava tancant-se, arribava cap a la porteria d'Unai Simón, al final era Raskin, em sembla, qui feia aquest intent de xut cap a la porteria. Finalment acaba aquesta acció ofensiva de Bèlgica. Ja estem veient que de moment hi ha hagut dues o tres accions que ha sortit Doku amb una velocitat que només pot donar ell a Bèlgica.
3: Doku s'està endullant, ve de fer un Mundial bastant fluixet. De fet, es va perdre un partit per l'aixament del seu fill, li van donar permís per anar-se, i ara sembla que torna a estar enxufat. Una Bèlgica...
9: Va marxar, em sembla que es va quedar, va haver polèmica amb això.
3: Sí, no, va marxar un partit, es va perdre el partit contra Iran, que va ser el segon, i va tornar.
9: Va per una altra casa.
6: Vinga, va, espera, que hi va Lamín. Lamín amb molta qualitat, acaba retallant, deixa passar Doku, condueix Lamín, es queda la pilota, pot fer la passada Lamín, s'equivoca, la perd, el rebot tot i així és favorable a Rodri, que ara pot fer la passada cap a Cucurella, al final l'acaba veient, i envia la pilota cap a la banda esquerra amb una Espanya que frena i una Bèlgica que ara intenta recol·locar-se de moment defensant molt més que no pas Espanya, que fins ara està tenint la pilota, tot i que no està sabent generar ocasions molt clares, Dani.
3: Doncs sí, en dues línies de 4, 5, molt juntetes, ara estan veient...
6: Espera, la pilota per Dani Olmo, gira, toc de tacó, se la queda Dani Olmo, que ha intentat ballar samba a l'interior de l'àrea.
3: Sí, però és de Terrassa, amb tot el carinyo. Sí, Terrassa.
6: Ja li ha passat això, que ha volgut fer una mica de...
9: Doncs et diria que Dani Olmo, sent una mica underrated en aquesta secció espanyola, és una mica el cor, perquè és un jugador que no, està, no surt a les portades, però l'última Eurocopa va ser clau amb la seva participació, i fa aquest paper de mitja punta, de fals davanter, que enganxa una mica al centre del camp. A Espanya li falta sobretot això, un bon enganx entre el centre del camp i l'atac, i Dani Olmo això ho fa espectacular. El Barça també, jo crec que Dani Olmo és el jugador més infravalorat d'Espanya.
6: No us hem preguntat una cosa que també és important a l'hora d'analitzar no només el rendiment de la selecció espanyola, sinó del propi Dani Olmo en aquest Mundial. Què opineu del pentinat aquest que porta de...
7: La veritat és que... Sota que és de Terrassa, no?
6: És bastant tremendo. Sí.
7: Però bueno...
6: Compte'm el que diem, eh?
7: Sí,
6: Compte'm el que diem. Òscar Arjonilla, estàs per allà o no?
0: Sí, sí, Òscar, que estic per aquí.
6: Òscar, has sentit el que acaben de dir a la taula
0: sí,
6: o no?
0: Sí, sí, ho estic
6: què
0: sentint.
6: Què respondries?
0: Com a ciutadà de Garenc, sí, em dona molta ràbia el que estic dient. O sigui, Òscar, us esteu rient molt allà a l'estudi, però jo estic aquí.
7: Òscar,
0: estic
7: segur que el teu pentinat és molt millor. No tinc cap tipus de... Dubte.
0: Sí, vale.
6: Òscar, com descriu...
0: No és molt difícil tenir millor pentinat que Dani Olmo.
6: Òscar, tu et fa vergonya que Dani Olmo pertanyi a la teva mateixa ciutat o no?
0: Home, tampoc.
9: Home, et diré una cosa, de la seva ciutat és el millor jugador espanyol de la història, sens dubte.
6: Bueno, sí.
9: Xavi Hernández, no?
7: Xavi Hernández és de Terrassa, no?
9: Xavi Hernández és, sens dubte, per mi el millor jugador de la història d'Espanya.
6: I el pentinat de Xavi Hernández també és comentable.
3: Sí,
0: A veure, és millor que el de Dani Olmo, tot s'ha de dir. Bastant millor.
6: Pelo què? Com acabaries aquesta frase, Òscar? Pelo...
0: Pelo pincho.
6: Pelo pincho. Ara, Òscar, gràcies. Compte que ataca Bèlgica. Per la banda dreta, la centrada va passar del segon pal, la treballada de Pedro Porro. Compte que hi ha una caiguda a l'interior de l'àrea. El xut res, perquè la jugada estava ja invalidada. I ara ha fet un

0: És l'àrbitre com d'una espècie de reverència.
1: Porta menjar o no? Es porta menjar. Sí. He començat a saludar des de la finestra.
0: Espera, clar, clar. És que
1: I no sabes si ens estan saludant i he començat a saludar com dient hola, eren fans, però no, no.
0: Aquí està...
1: Porten a menjar.
0: Sí, està passant una cosa, que és que aquestes retransmissions, ja ho sabeu, estan patrocinades per Rintocore, per la pizzeria Rintocore.
2: Les millors pizzas de Sant Boi. Sí, sí,
0: avui
2: sí,
0: ens envien pizzas aquí a l'estudi, per tant les podrem provar en directe i us convidem, evidentment, a demanar-les també. Podeu trobar tant el número de telèfon com per fer comandes a través de les xarxes socials. Compte que ara...
2: Per cada gol que vagi a Espanya, mon germà regala una porció de pizza.
1: No, està entrant ara. En directe.
3: Oh. Ui, quina imatge.
0: D'acord, narració en directe. Compte que arriben les pizzas. Entren a l'interior de l'estudi aquestes pizzas del Rintocore, van aproximant-se a la taula ara que ens trobem.
1: Sí, mare meva.
0: Perquè van baixant, les agafa jo.
1: Compte que crema, creta. Sí,
0: han estat a punt de caure, però...
1: Quan la pizza crema, aguantes, les pizzas.
0: Però no permetrem que aquestes pizzas caiguin al terra perquè són una autèntica meravella. Gràcies, Rintocore. Per tant, Rintocore, us estimem. Som us estimem molt. I molt.
2: De moment, el millor mundial està sent Rintocore. La veritat.
1: Rintocore... De què les heu demanat?
0: Ara ho expliquem. Abans, gràcies, pizzeria Rintocore.
4: Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità al millor preu. Pizzeria Rintocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore. L'essència d'Itàlia ben a prop teu.
0: I és que ja sabeu que a Ràdio Sant Boi vivim cada partit amb la selecció espanyola al Mundial amb tota la passió, i perquè el futbol es gaudeix molt més amb un bon menjar. Fes la jugada perfecta amb les pizzas de Rintocore, cruixents, acabades de fer i amb els teus ingredients preferits 100% italians. Demana la teva pizza al 93 10 92 805, o visita'ls al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 4. Rintocore i Ràdio Sant Boi, el millor equip per viure el Mundial amb les millors pizzas. Després les destaparem i això aquí començarà a fer una olor que...
3: No, és que olor aquí ja... Uf.
0: Crec que haurem de deixar de narrar o el que faci falta.
3: Es pot sopar l'hora que es fa retransmissió? O...
0: Sí, home, i tant.
3: Porto tisores llavors, d'aquesta la pregunta?
0: Sí. Aquí estàs com a casa.
2: Rintocore, la verdadera representant d'Itàlia al Mundial, eh?
1: Són napolitans, no? Els
3: sí. Tu, però que ja no ens portaran cambera de pizza com escoltin això de
2: l'Itàlia. Érem algun cop amb companys de rugby després dels partits i són meravelloses. Sí.
0: Minut 20 de partit, Espanya 0, Bèlgica 0. Partit apassionant. Poques que s'ha tingut agafats a la cadira, perquè si no...
5: He de dir que dels últims dos partits d'Espanya m'he quedat subat en el joc.
0: Espera, que hi va la mini, fora! L'intent de Lamine Yamal, que volia fer de les seves i posar també el seu segell en aquest Mundial, la pilota finalment acaba passant lluny de la porteria, que defensa Courtois. Fora aquest tir de Lamine Yamal des de lluny. Ho prova Espanya, ho prova Lamine, de moment sense èxit en el partit.
6: Doncs sí, està sent una primera part, com sempre, en aquesta tònica del Mundial de poques coses. De moment, 66% de possessió per la selecció de Luis de la Fuente contra el 34 de les de Rudi García. 3 tirs, crec que 4 amb aquest de Lamine en total. Un de Bèlgica, el doble de passades a Espanya que a Bèlgica. Llavors, Espanya està sent clara dominadora en pilota i en principi la gran majoria de fases del partit en camp rival, però estem veient una primera part prop d'aquest Mundial, que són partits en cadira de rodes i que passin poques coses i tot s'ho juguen a la segona.
1: Per l'Olímpic?
2: La veritat és que per el moment l'únic de Bèlgica que està fent algú és Doku, i els de ben sembla que hagin vingut de vacances a Los Angeles perquè no està fent gaire cosa.
1: I com et dic una cosa, Bèlgica, els jugadors i tal, però Bèlgica té Courtois, eh? O sigui, guanyar un equip que té Courtois no és difícil. Al Madrid, Courtois ha donat Champions al Madrid, un porter que...
2: Això ha sigut Florentino.
5: Sí, però ell avanta que ataca, Courtois.
1: Sí, però ojo, Courtois és molt gran, és un tio que fot 2 metres.
0: I De Bruyne, hi ha diferents casals aquí que també...
1: El training camp de la Santboyana l'accepten, eh? Com el jugador.
3: I és veritat que Courtois...
6: La Fundació Mariana pot fer alguna cosa.
3: Courtois amb la selecció belga, entre el problema de De Bruyne, que van estar un temps barallats. Després, no es va presentar a l'Eurocopa 2024 perquè estava enfadat amb l'entrenador i ara l'ha decidit tornar. No sé si és el millor jugador amb la selecció. Amb el Madrid, sí.
2: Pura actitud madridista, aquesta, eh?
3: Sí.
6: No, molt ego.
0: De fet,
3: setmana de la selecció, perquè el De Bruyne estava de baixa.
0: Espera, Lamine Yamal, que ha volgut fer una de grossa, l'havien agafat.
1: No es falta, no ha pitat.
0: L'havia agafat De Kuyper, em sembla, i tot i així ell havia volgut continuar, no ha pogut, es queixava l'àrbitre, no s'ha xiulat res, i per tant, serà pilota per Bèlgica, serà pilota per Doku, que vol marxar de Pedro Porro, també de Dani Olmo, al final acaba enviant la pilota cap a la defensa amb una Bèlgica que fa un canvi d'orientació cap a la banda esquerra, la pilota marxa lluny, per tant, res, tornarà a ser possessió per la selecció espanyola, aquí fa una olor.
5: I
0: m'estic oblidant de tot.
5: El Super Lamine Yamal, sí. D'aquests portes 0 assistències i 0 gols, no?
3: Sí, un gol contra Aràbia.
0: Canyos en porta uns quants, eh?
5: Ah, bueno, no,
3: ja està, sumen.
5: Jo dic contra equips serios.
2: Sí, però us dic una cosa, sabeu quants gols...
0: Bèlgica.
2: No,
5: us dic contra Bèlgica, per exemple.
2: Us faré una pregunta, sí. Sabeu quants gols va fer Lamine Yamal a l'última Eurocopa?
1: Dos.
2: Un.
6: El de França.
2: El de França, només va fer un, eh? I nosaltres només recordem el gol que li fa l'Escaire perquè agafa Rabiot a la cara i li fa goles. Però va fer un gol.
5: Que estava picat.
0: Aquí al partit, pausa per la hidratació. Aquí als estudis de Megrima, pausa per Rintocore. Una mica Rintocore per aquí. La pizza del Janai Valenzuela. D'aquest
6: te l'has demanat. Com és una mica especial.
0: D'aquest te l'has demanat.
5: La prosciutto.
0: Prosciutto, eh?
5: Perquè jo tinc parada de nena de 6 anys, per tant...
2: Us diré una cosa, vaig estar a Sicília fa una setmana. Vaig menjar totes les pizzas possibles i per haver.
0: I què?
2: Prosciutto, funghi, carbonara, siciliana...
1: Segur que ningú n'ha comparat amb Rintocore, eh?
2: No, no. Bueno, és napolitana. Heu estat a Sicília molt maco, eh?
5: Està bé. I perillós?
2: És una mica napolità com el Rintocore.
5: Ah,
2: o sigui, no,
0: el
2: direm,
0: Rintocore no és
5: agradable,
0: perillós,
5: llavors.
2: No, direm una mica anàrquic. És la màgia de...
5: Bueno, com Itàlia, eh? Sí, com... sí, sí.
2: Però bueno...
6: Però quines disfresses a la grada sempre, sí, tio.
2: La veritat és que el Mundial em recorda una mica els Sevens de rugby, de que la gent va allà més bé per... Que no per l'esport, sinó birra, passar-s'ho bé, riure's una estona...
1: Saps quan costa una entrada?
2: No vull saber-ho, sí, perquè...
1: Costa 400-500 euros per un Bosnia-Herzegovina a Croàcia.
2: Home, de fet, he vist que després de quarts de final, per les semifinals han baixat els preus. Després de quedar eliminada...
3: De 1.000 a 900.
2: Que clar, que Portugal i Estats Units han baixat en picat el cos de les
0: entrades. Però Portugal pel Cristiano?
2: Sí, no ho sé.
3: Sí,
2: no ho sé.
0: I suposo que si s'eliminés Argentina, potser seria el mateix.
2: Sí,
0: no?
2: sí.
6: Sí que hi ha aquest factor...
0: Home, a més, Messi ara està molt connectat allà a Estats Units.
6: Argentins estan a prop, però sí, també patiria molt.
3: I Argentina costarà que s'elimini, perquè digue-li Cabo Verde o digue-li Egipte.
0: Que Argentina està a prop, bueno, sí.
2: Però fins que no els eliminin, l'altre dia contra Egipte ho veia a casa i no m'ho creia. Quan entres, dic, com han aixecat això? Agafa el Messi, s'arremanga la samarreta i diu que això guanyem.
6: Mira, no juguen a res.
2: No, però el tio...
7: De fet, els dos partits més emocionants per mi del Mundial, al meu criteri, han sigut
3: Cabo
7: Verde
3: Argentina,
7: sí, sí, sí, sí, sí, sí, i Argentina.
6: No juguen a res, però competeixen.
2: Sí, això és la tàctica huevos.
6: És madridista. Sí, sí, no.
2: Dibuixa la pissarra, dos cercles.
3: Vaig a YouTube que és que veure Argentina al Mundial és com veure el Madrid a Champions. Que saps com ho fan? Sempre guanyen.
5: No me la comparis així.
2: Sí, però té aquest punt litúrgic. Ja des de l'escalfament, esperen tots a Messi, surten allà literalment...
5: Com a Peaky Blinders.
2: Sí, sí, una mica.
5: Aquesta escena, no?, de quan surten.
2: Da igual, Messi pot estar caminant, però és que apareixerà el 90 i és el millor.
0: Es pot dir en antena que són molt pesats, no?
2: Sí. Però t'he de dir que els veus i dius, ostres, dius...
5: Te los crees?
2: Sí, o sigui...
5: Tu creus des del principi de... Ui, aquesta
2: jo
5: no ho...
2: Jo perquè sóc molt de Messi, però els veus i dius...
7: Jo crec que això dona molta força a una selecció tenir una persona que sigui el referent i el que tiri cap endavant.
6: És que
7: crec que
6: a
7: Espanya també els hi falta una mica aquesta persona...
0: Clar, qui és el referent d'Espanya ara?
7: Lamine,
0: però clar...
6: Però abans era Navas.
7: El de tens una banda que si enmig del camp no funciona no li arriba...
2: Però i Lamine el discurs que té és un discurs d'adolescent de TikTok. Hazme un edit.
3: No, és... Messi té 18 anys, què farà?
2: Sí, Messi és un noi que... O sigui, un noi, no? Un senyor...
7: Messi ja...
2: No, però Messi és un senyor que només el simple fet de ser ja
0: sí,
2: marca...
0: Sí, però també et dic, Messi, el que seria discurs...
3: No,
7: no gaire,
3: té presència, té presència.
2: Ell parla al camp, el que s'ha de fer en futbol és parlar al camp. Cristiano, per exemple, la gran més parlava al camp.
0: Ell sempre ho ha dit, esto de besitos a besitos y xenitos.
3: No, bueno, es va eliminar al Mundial i el tio, amb dos ous, va dir, l'Eurocopa que vaig guanyar jo té més mèrit que el Mundial. I va estar a punt de dir, i la Nations League també.
5: Com el gol d'Ever.
1: Espanya té tres Mundials, ja crec, o quatre.
0: Algú dirà, no s'estava jugant un partit de futbol, i jo us diré, no estic segur, perquè això ha tornat a començar després de la pausa d'hidratació
3: i el ritme
0: del nido.
3: Per cert, hi ha un precedent entre Bèlgica i Espanya, sorprenentment, als quarts de final, que va guanyar Bèlgica.
1: Va ser fa
3: 40 anys, va guanyar Bèlgica els penals. De fet, Bèlgica té més semifinals que Espanya. Espanya té una, el 2010, que la va guanyar.
1: És fort, només Espanya una semifinal.
3: Una semifinal. Si passen, seria la segona. I Bèlgica té el 86
1: i 2010.
7: Una semifinal.
3: La va guanyar el 2010.
7: Vaig veure l'altre dia un meme d'aquests que hi ha a l'Instagram, que hi ha com 12 o 14 casualitats amb el Mundial 2010. Sí. Que també vam eliminar Portugal a 8ens, també que veníem de guanyar l'Eurocopa, que el Barça havia guanyat els dos últims anys la Copa i la Lliga sense guanyar la Champions.
0: M'encanta que les dades que donem és, vaig veure un meme per Instagram i a partir d'aquí comencem a informar l'audiència.
1: Informació fiable.
0: És periodisme.
1: No, s'ha de dir que ell no ve de la branca el periodisme, això. Ho dius a una classe de periodisme?
7: L'avantguarda.
1: Encara que sigui la teoria.
7: L'avantguarda no
8: ho. La gent de Sant Boi té dues opcions. Miguel Ángel Román Adazón.
1: Sí.
8: O els germans Palomar de Sant Boi.
1: Us dic una cosa.
0: Miguel
1: Román treballa molts anys a Mèdia Pujun, Sambullà també, al final Sambullà. De fet,
7: porta-lo un dia aquí a fer birres, Àlex, amb vosaltres.
1: De qui era família? Era família? No, de...
8: Sí, d'una persona, sí.
1: Tiene família, tiene amigos.
7: No,
1: era família de... Com es diuen els dos nois de la Masia? El Rego i l'altre.
3: Sí, el Pablo.
1: Crec que és algú familiar del Pablo.
8: La
1: tieta del Pablo, això. Ha sonat com els de la Masia, no? Però, home...
7: S'entén.
8: S'ha trencat l'aire condicionat o què passa aquí?
0: No, m'està arribant una mica. M'està arribant una mica d'aire, sí, i ara encara més.
1: Què, Marc, vols estrenar una de Rintocore o no?
7: Estic esperant per celebrar-la amb el gol d'Espanya. Però potser no s'ho pugui,
0: així que agafarem. Mentrestant hi va Bèlgica, la passada cap a la banda dreta, defensa ara sí la selecció espanyola, que s'ha tancat no a l'àrea, però sí una miqueta més endavant, impedint de moment que Bèlgica pugui progressar ara mateix tenint la pilota per intentar generar una mica de perill sobre la porteria d'Unai Simón, que fins ara hem de dir que no hi ha hagut masses notícies al respecte.
1: Jo us diré ara, fem porra, creieu que hi haurà pròrroga? Perquè comencem ja la mitja hora.
3: I penal segurament, No, penals no.
1: Justet,
7: no, jo crec que no, Jo crec que la que algun dels dos equips fiqui un gol ja es trencarà una mica el partit.
6: Avui li marquen a Espanya per mi, eh?
7: Jo pot ser, la veritat.
6: Crec que avui hi ha com un ambient d'això, és molt fàcil, tenim el partit dominat i crec que hi haurà una jugada.
7: Sí. Saps el que passa? Que al Mundial no et pots enrafiar de cap equip. Perquè...
0: Espera, que estem veient l'Àlex, que està agafant un tros ASMR, de pizza chef del Rintocore, i la cara de plaer ha sigut... De saborejar un dels millors moments de la teva vida.
1: O sigui, acabo de fer el gullets, que és menjar el primer, no?
6: No.
0: Gol de Fabián, patrocinat per la pizza chef de Rintocore.
7: Sí, senyor, hem de menjar més.
0: Perquè havíeu dit una cosa. Només provaríeu la pizza quan arribés el gol de la selecció espanyola i el gol ja està aquí.
7: Gràcies,
0: Fabián. I el gol l'ha fet Fabián, que avui ha entrat al terreny de joc en comptes de Pedri, cosa que molta gent qüestionava, potser jo també, i acaba fent el primer gol del partit. S'adelanta Espanya als quarts de final abans d'arribar al final d'aquesta primera part. Les entrades de Pedro Porro, el xut de Dani Olmo, rebot en Courtois, cap a dins el gol de Fabián, que puja al marcador. Espanya 0, Espanya 1, ara sí, Bèlgica 0.
4: Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia ben a prop teu.
0: Òscar Arjonilla, com s'ha viscut allà aquest gol?
9: Mira, John, m'estan demanant pas des de fa una hora, endavant, però és que endavant. Ara que han marcat, encara més. Com has vist aquest gol?
10: La veritat que ha sigut una passada, un glaç, la defensa no podia fer res. És que era impossible. Ha sigut un xut molt impactant, la veritat, que sí.
9: Com queden? Em demanen una porra.
10: Buah, la porra! 4-0, perfectament.
9: 4-0?
10: Perfectament, a la piscina.
9: A la piscina?
10: A la piscina, de cop.
9: Què opines de Bèlgica?
10: De Bèlgica... És una bona selecció, però Espanya... Mil voltes, estem molt forts. La veritat que jo crec que a la segona part, la minya mal, un centro, baena de cap i gol per l'esquadra.
9: Així tal qual. Bèlgica com a país, què saps d'aquest país?
10: Pues la veritat que no estic molt informat, però... Bueno, bastant bé, però Espanya millor.
9: Tintín, els gofres, musclos i patates fregides.
7: Xocolata,
10: no estic molt informat, la veritat que no.
11: Som més de tortilla de patata,
9: I de jugadors, com ho tenim?
10: Lukaku és un bon jugador, la veritat, a mi m'agrada. Doku, també. A veure si ve al Barça, també, la veritat. És un bon jugador que m'agrada molt com extrem.
12: I Courtois també, Courtois, que és madridista.
10: Bueno, Courtois és molt bo, però amb Joan García jo crec que ja tinc bastant.
12: Ben dit, ben dit.
0: Òscar Arjonilla, gràcies.
10: Joan García, el millor porter de la selecció.
3: Ha dit Joan García.
12: Ha dit Joan García. És que el presentador es diu Joan García.
10: Ah, un plaer.
0: Encantat, encantat de conèixer-te.
10: A veure si et veiem jugar aquí també a la selecció.
0: Millor que no, millor que no, millor que no, millor que no, millor que no, ja t'ho dic ara.
12: Moltes gràcies.
0: A tu, Òscar, vull dir, hi ha gent aquí en aquesta taula que mai ha vist jugar a futbol, podeu corroborar el tema de que...
3: Has marcat un gol, ha sigut en pròpia.
0: Sí.
13: Majo, però no me liaria. Aquesta és la definició.
0: Minut 32, Espanya 1, Bèlgica 0. S'adelanta la selecció de Luis de la Fuente. Això es posa de cara, sembla, no?
13: Sí, molt, molt, molt, molt. Un gol que ha nascut pel cantó dret entre Pedro Porro i Lamine Yamal, que l'altre dia semblava que no s'acaben d'entendre molt bé els espais, les cobertures, però que ara sí que està funcionant i el rebot aquí d'estar molt atent a un Fabián Ruiz, que també és un... A més d'un xut exterior molt
0: espera,
13: bo...
0: Espera, espera, que Lamine la deixa enrere. La passada de Rodri a l'interior de l'àrea no hi arriba. Era Lamine que volia fer la centrada, que arribava fins a línia de fons... I la pilota serà per Pedro Porro, Espanya, que segueix intentant fer jugador ofensiu. Ara hi va Lamine, gira, es queda la pilota. Lamine, que ho va fer a les seves marxes, Lamine. Segueix Lamine, Yamal, cau a la frontal.
13: Sí, sí, sí.
0: Ah, sí, anava a dir.
3: Està enxufant Lamine,
0: eh? Sí. Una mica, no? Poc a poc comença.
3: És que se la va jugar molt dient la frase de jo no sóc un jugador de fase de grups, sinó que sóc un jugador de fases finals. Se l'ha jugat moltíssim, que ja ho ha fet altres cops.
0: És de matat, això, eh?
3: Si ara marca dos gols, et calla la boca. És que no té més.
5: Bueno, és el... com es deia, com Damian Lillard, no? El Clutch Time.
3: Sí, a veure si és veritat. I a veure, Bèlgica, l'únic truc que pot fer servir és que s'enfadin abans de la pausa d'hidratació, perquè ja ho van fer contra Senegal, anant perdent 2-0 al 78, se'n van anar discutint i van acabar guanyant.
5: Bueno, que és veritat que quasi es peguen Tielemans i...
3: I Trossard li va ficar una assistència a Tielemans, que va ser fortíssim.
5: És veritat, és veritat.
1: Us diré una cosa, el gol de Fabián, o sigui, no em sap greu perquè vull que guanyi Espanya, però justificarà el relat de Pedri suplent i té pinta que Pedri no el veurem més titular ja.
5: Millor, per, bueno,
3: que descansi,
1: sí,
3: sí,
1: sí, però
5: que arribi fresco.
1: Però tinc ganes de que Pedri sigui protagonista també. Pedri per mi és el del millor, si no el millor pràcticament migcampista del món, i això justificarà el relat, sí, segur a semifinal serà
5: Luis,
1: suplent.
5: Luis de la Cop,
1: si passes,
5: Luis de la Fuente.
1: Ho has fet aposta, no?
5: No. Luis de la Fuente, que no sap, jo crec, valorar el futbol.
3: Espera la falta.
0: Espera la falta i anirà la Minyama al minut 34, el xut de la
3: Minyama.
0: La Courtois queda morta la pilota, Fabián no pot rematar de cara a porteria. Tu imagina que fa el segon. Tu imagina que fa el segon. Bueno, demanant el Balón d'Oro, ja. Des de certes emissores que estàveu comentant abans.
13: No ha sigut una definició dolenta, però sí que és veritat que per un porter del nivell i de la categoria de Courtois, que té una estirada increïble, que té uns reflexos tremendos i sobretot que es posiciona molt bé, que per mi és la seva millor qualitat, doncs què vols que et digui? Fa falta més.
1: De fet, el gol, no sé si se'l senyalaran, però el refús és al mig, el Fabián
0: deixa la pilota...
1: Tenir tranquil·litat,
0: això, demana calma.
1: Això en rugby és cop de càstig, eh? És pantalla, no? Bueno, de fet, és cop... No, cop franc, no, és cop de càstig amb melet, diria. Si és pantalla involuntària...
2: Sincer, no tinc ni idea, tio. Jo, aquest és el nivell.
1: Lo que diga el colegiado, eh?
2: Sí, no.
13: Demana calma.
0: Tu ets molt de queixar-te o no?
2: No, al principi sí, però ja no acostumo. És com...
0: Ara t'has madurat ja.
2: Bueno, no és madurat, però no discutiré per cada malament davant l'àrbitre, que potser li dic, està, li em dirà, no, que igual, eh? Que, sí, no sé si és verídic o no.
1: Vosaltres que feu rugby potser ho veieu més, però la gent que no està acostumada a veure rugby, l'àrbitre és un món molt diferent. Només pot parlar amb ell el capità, només el capità.
0: El futbol en teoria també, però clar.
1: Però el capità d'una manera molt respectuosa i l'àrbitre, per parlar, cobra una falta que són 10 metres cap enrere. És cop de càstig. Si tu li parles a l'àrbitre, l'àrbitre fa el senyal de estàs parlant i vinga, 10 metres cap enrere.
3: I no ha sigut temporada de parlar d'àrbitres.
1: No, perquè hi ha hagut algun partit. Però bueno, el rugby en principi... Mira, compte.
0: La passada llarga,
3: el control,
0: el
3: pal! Volia ser Maradona.
0: Baena era un xut espectacular, eh?
13: Sí, no, Baena és un altre...
0: Si arriben a cap a dins...
13: És un altre d'aquest jugador. Era mal, menys el control. L'ha fet amb el braç, una miqueta més enllà de l'espatlla. Amb Baena, us soc molt sincer. Jo quan va començar a ser titular vaig dir, vale, està malament Nico, però ja trobarem una altra fórmula. Sí, a mi no em cau massa bé i a més és un jugador que ja ho hem dit moltes vegades, temporada discreta... Jo no donava un duro per ell, però és que està rendint bé.
2: Nico Williams, és possible que hagin dit que arriba per semifinals?
13: Ha mort, al final...
2: No?
13: Ha mort.
1: Està però, dieso, no? Crec,
7: ha estat dieso, no sé.
3: Sí, ha estat dieso.
1: I Víctor Muñoz també, David de Grec.
3: I Jeremy Pino també es va lesionar, sí. O sigui, que no queda ningú.
1: El que passa que jo en això li donaré el vot a favor a Luis de la Fuente. El Mundial no han de jugar els millors, juguen el que està millor en aquell moment. I això s'ha de dir que, per exemple, en Baena ha sabut trobar el moment. Amb Pedro Porro diria que el mateix. Per mi és millor lateral Marcos Llorente, però Pedro, perquè necessita sí, Espanya, sí. Pedro Porro és millor.
7: Donar-li un vot a Luis de la Fuente pot ser una temeritat.
1: No,
7: després
1: però
7: veiem enquestes
1: és una mica, és una mica com un videojoc. Entendre cap on va la fletxa, si sí. Cap a dalt, cap a avall en aquell moment. Les químiques entre jugadors a vegades fan més... És saber donar-li a la minya amb un ecosistema perquè pugui desenvolupar-se, i això Luis de la Fuente s'ha dit que ho està fent bastant bé, està sapiguent trobar els bons moments de cada jugador.
5: També et dic, no sé si Luis de la Fuente té la sort aquesta de ser el gestor de grup, que fa més el factor sí. Emocional de que siguin ells qui decideixen com juguen i donar-li dos o tres directrius, que no com l'Eurocopa, que era...
7: Espera, que la jugada està sent
1: pressió. La liberació d'Espanya, però bueno, era això? Era el pinball.
5: Clar, que això no s'entrena, això és qualitat individual. És a dir, sí. Això no cal. Jo per això dic que a mi Luis de la Fuente em deixa moltíssim...
7: Què et deixa?
5: No, em deixa dubtes. Molt fred. Sí, molts dubtes.
13: Aviam,
5: és a dir,
13: ja
5: però de fet, era un meló que volia obrir. Alguna vegada la selecció espanyola ha tingut un bon seleccionador a partir de Luis Enrique, que no va tenir el resultat.
7: Clar, t'anava a dir Luis Enrique.
3: Luis Enrique ha sigut el millor i el que pitjor.
7: Però que Luis Enrique no va tenir resultats, no va... Ja. Entén-me, coronar-se, diguéssim.
1: Clar, I no tenia la premsa al seu costat.
5: Clar,
1: efectivament. El streamer li va pesar més que una altra cosa, el de fer streamers.
13: I no, el van matar, bàsicament, el Pandilapida, sí, com a seleccionador, vull dir, pels resultats.
3: I també va convocar Guillamón,
5: Tota... Bueno, i posar Rodri de central.
3: Sí.
5: Que això sí que és veritat que
7: no recordava Guillamón.
1: Us diré una cosa, al final l'esport d'elit és guanyar.
5: Sí.
1: I guanyar és el que et dona la raó, no? Mira, Zidane per mi és molt pitjor entrenador que Luis de la Fuente. Zidane ha guanyat 3 Champions seguides. O sigui, nosaltres crec que no som conscients, la gent que és més culer, aquell no ho volem recordar molt, però va guanyar 3 Champions seguides.
7: Un entrenador que... Zidane sigui un mal entrenador.
5: No, és bon gestor de grup.
1: L'estratègia, el descans...
7: Déu-n'hi-do, el que acaba de fer, em sembla que era Rodri. Ah, no, Fabián, deixant la pilota per Lamine.
3: Tu com estàs jugant ara?
7: Per Pedro Porro. Ara Espanya, que a poc està començant a connectar-se en el partit, i els jugadors també es deixen anar una mica, ens estan deixant jugades interessants. I van a mitja mal pel mig, que de moment es queda amb la pilota, la deixen per Pedro Porro, aquesta primera és per Rodri. Rodri, que vol girar-se mentre escoltem un carbonara per aquí pels micròfons de Ràdio Sant Boi. No és per menys, perquè és que està boníssima. Olmo, la pilota per Rodri. Rodri per Lamine. Lamine al control, marxar el primer.
3: Lamine
7: Yamal, el xut, fora! Fora el xut de Lamine Yamal, que està començant a connectar-se al partit.
3: Està enduïadíssim.
13: Sí, avui està molt més suelto, no? Té molt més flow, molt més tirón per jugar com li agrada a ell. Està en plan lliure, com a ell li mola, inventant-se les jugades. Els altres dies estava amb marcatges de 2-3 jugadors. L'últim partit es va haver d'enfrontar gairebé tot el partit a Nuno Mendes, que per mi és el millor lateral del món.
1: És una bogeria.
13: Avui, que no té tantes marques a sobre d'una Bèlgica que ha de sortir a guanyar, ha de jugar amb una selecció gran, i que el veiem bé, doncs està jugant doncs el seu estil, no? Aquest jugador que és capaç de fer l'impossible.
1: Edit de TikTok, eh? Jo crec que valora el partit. De hoy me saco unos cortes pa' un
7: edit.
5: Sí.
7: Bueno, també... Ui, espera que va Bèlgica, la pilota a la frontal, l'Espanya que intenta atacar els espais... Intentava fer jugar ara Trossard, la passada cap a la banda dreta, centrada, la treu Fabián com pot, la pilota queda morta, acaba recollint la pilota de Bruyne, la passada primera és a la banda dreta, es mola la centrada,
3: gol.
7: Arriba
3: el
7: gol de Bèlgica, s'havia relaxat un segon Espanya, tan sols un segon.
1: Però què és aquest?
7: I arriba el gol de Queletares, no?
3: De Queletaer.
7: Sí, Queletaer, sempre li dic.
5: Sí, ara fareu coses a pronunciació belga, sí.
7: Ara comencem. El gol, amb una centrada a la banda dreta, hem de dir que la passada de primeres de Bruyne és boníssima, la centrada també, fins que acaba rematant de cap i fa el primer de Bèlgica en el partit. Empata Bèlgica al marcador, minut 40, Espanya 1, Bèlgica 1, es complica la cosa.
13: Doncs sí, ja sabíem que Bèlgica és una selecció que, encara que generacional està perdent alguns jugadors, encara té molt talent, i de Catelare l'altre dia va fer un doblet, és un jugador que no te l'esperes, o almenys no fa pinta de davanter, però té aquesta capacitat o aquest olfacte de gol de ser dins l'àrea, trobar-la, patapum, cap a dins.
1: I li guanya la posició de Cobercí, no?
3: I Unai Simón...
13: També és que el remat és molt bo, perquè busca el terra, que reboti, i això és molt difícil pel porter.
1: Mira, jo era davanter i sempre, i mira, ho diré de... Com si fessin classes fa 20 anys, però a mi...
7: Et vas fer com mal el genoll i per això no.
1: No. Però sempre ens ho deia. Jo he jugat contra Cucurella, no és broma, contra Cucurella, contra Dani Olmo, perquè eren de la meva quinta, i jugo al Cornellà, i sempre em deien, remata picat. Sí. És el més difícil pel porter, perquè quan tu remates picat, és com dir-ho, la reacció d'un porter és anar cap a la pilota, però quan la pilota bota al terra, la teva reacció física és diferent perquè tu has de reaccionar a un bot. No sé si m'explico. Sí. Tu no estàs reaccionant directament cap a la pilota, has d'atacar el bot, i és més complicat.
7: Qué jugador no perdimos, eh?
1: Bueno, sí. Simplemente no pude jugar más por trabajo.
0: Óscar Arjonilla, per allà, què, el gol com s'ha viscut?
12: Tots estem reclamant fora de joc.
0: Ja. Yeah.
12: Estem tots
0: aixecant
12: amb el braç
0: aixecat.
12: Aixecant
0: la mà aixecat. I tot això, no?
12: Sí, sí, sí.
0: Compte amb aixecar el braç allà, Òscar, que...
12: Hòstia.
5: Potser ho veu, no?
12: Com has vist tu el gol de Bèlgica? És fora de joc o és onside?
14: Bueno, està clar, no? Fora de joc, el que passa que no ens podem relaxar. Estem veient que quan Espanya apreta sí que estem jugant de la meitat cap endavant, però ens relaxem i és el que passa. Llavors, si teniu en compte que no ens supitaran, doncs bueno, hem de seguir. Fora de joc, és fora de joc claríssim, però bueno, mira, és el que hi ha.
12: Em pregunten que si pots pronunciar el nom del davanter que ha marcat.
14: Uf, ajuda'm tu.
12: No, si jo tampoc puc.
14: No m'atrevo.
12: No ens atrevim cap dels dos.
3: De què té l'air?
12: De qui té l'air?
3: Quasi, més o menys.
12: No ho sé, no puc pronunciar noms en belga. És que... Bé, en francès. Doncs és això, és... Tothom s'ha començat a queixar, però és que... Diuen que és injust. Que és fora de joc, però
0: sí.
12: Si el míster no diu que no ho era, pues es queda fora de joc. I ale.
3: Com ja està,
12: però se'ns han baixat els ànims aquí, és com que estem tots molt fluff.
0: Doncs a demanar un altre i que sigui el que hagi de ser.
12: Sí, exactament.
0: Vinga, Òscar, fins ara, gràcies.
12: Vinga,
3: és el primer gol que encaixa a selecció espanyola, no? En aquest moment.
0: Cert?
1: Sí. Has de venir tu a donar-vos.
3: Una dada que puc donar-vos, perquè si no...
0: Clar, sí que és cert que tampoc...
3: No l'havia xutat massa.
0: Vosaltres recordeu alguna gran aturada d'Unai Simón?
3: No.
7: És que ha tingut un mundial bastant fàcil.
1: Hi ha un travesser contra Portugal.
3: Sí, però
0: una gran aturada d'Unai Simón.
3: No, però és que per això, menys mal que ha ficat gol ja d'una vegada algun equip, perquè així es trenca una mica aquesta...
5: Sí, el mite de que Unai Simón,
3: sí, el mite d'Unai Simón de que em passarà.
0: Ui, espera, la Min, que ara volia marxar, al final acaba perdent la pilota, però li han fet falta, aquesta sí que li compren a la Min, serà pilota per Espanya, que per anar bé, doncs, clar, hauria de fer un gol per marxar amb victòria al descans, però no li queda massa.
1: Mira el fora de joc que diu,
0: no li queda
1: mira,
0: massa.
1: Mira la línia, eh?
0: No, no, perquè estava...
3: La maneta, allà, la maneta, sí. Per poquet.
13: Saben no, coses al no, no, pop vell, eh?
3: No, des d'allà...
7: Hay cosites.
3: Allà està la sala bar, també.
13: Sí, sí,
3: perquè
13: sí,
3: des d'allà ho tenien claríssim.
13: No, han deliberat i... No, la dona ho tenia claríssim.
1: Tirant la ratlla, la línia.
0: Tiraven la línia. Saps d'aquelles que estàs pensant si dir-la o no?
3: I una altra persona.
13: És el moment. És el moment.
1: Que és brava, home.
0: Lamin, a veure si pot fer alguna cosa abans de marxar al descans. Ha deixat curt la passada cap a Baena, que ara ha caigut per la banda dreta.
13: Sí,
0: per Pedro Porro, xuta Pedro Porro.
3: L'ha refusat.
0: Res. No, l'ha refusat, si no seria córner.
3: No, dic que era...
0: Ah, l'ha refusat. Sí,
3: està acostumat a fer...
1: És a pals, aquesta.
3: Sí, és a pals.
1: Un drop.
0: Ostres, estem veient la jugada repetida.
3: Tu és molt
0: la
3: bo el remat, eh?
0: Castanya és molt...
3: I és molt bo el remat.
0: També, eh?
3: De Ketelaar porta 3 gols i 2 assistències en els últims 3 partits. Sent que qui collons és de Ketelaar?
5: No, no és...
3: Juga a l'Atalanta, no?
5: És molt bo, sí,
7: la parada jo no la veia tan complicada, la veritat. No li vota abans,
3: És a dir, si estira una miqueta al peu...
7: Sí.
3: Si ataca una mica l'espai... Jo la toco. Bueno.
1: El remat és boníssim perquè ataca el primer pal i la frega tant que el porter jo crec que és com... El moment que vol anar ja està dit.
7: Vota posterior,
3: aquesta la para Joan García.
5: I que és una
7: ja tenim excusa per dir que Joan García...
3: Joan García...
0: Tu també, Albert, si no fos per Rintocore, estaries també...
3: Jo la parava. Com a mínim la tocava. I ara sí, després va dir...
0: Ui, compte, aquesta passada és bona per Dani Olmo, que volia fer el control, no hi arriba, finalment la defensa se l'acaba traient de sobre. Pot ser que sigui córner, això?
7: Sí, la veritat, un refús una mica estrany. Però bueno, estàs en un partit bastant entretingut, la veritat. M'ho esperava bastant més avorrit.
0: Jo crec que ha anat agafant ritme segons s'ha anat avançant la primera part.
7: La veritat, bueno, 1-1, a una part està prou
0: bé. Jo crec que a partir del minut 25-30 la cosa ha començat a ser un millor futbol.
1: S'ha animat
0: una mica millor, almenys. 4 minuts i arribarem al final de la primera. De moment segueix atacant la selecció espanyola, que vol fer el segon. Recordem, empatat Bèlgica. Fa unes jugades i ara intentarà l'equip de Luis de la Fuente fer el gol per marxar amb una mica més de tranquil·litat al descans. A centrada de Baena rebota en Kevin De Bruyne i torna a marxar per línia de fons. Tornarà a intentar-ho.
13: Són els minuts de Bèlgica.
0: El propi Baena.
13: I ara hem de veure una selecció espanyola que...
0: Compte, Baena, aquesta pilota es tanca. Ui. La centrada, queda Rodri sola, des de la frontal, Fabián, rebota en un defensor, i ara qui intentarà fer el contracop és Bèlgica. Compte la passada en profunditat,
13: molt bé,
0: acaba
13: molt bé,
0: tallant Dani. La pilota,
13: Dani Olmo,
0: que marxa al punt, i ara el contracop és d'Espanya, això agafa rima per moments, la passada a la banda esquerra, i anirà Baena, que està agafant també protagonisme en aquesta primera part, Baena tapa la pilota, retalla, se la queda, la passa per sota de les seves cames i la deixa encara més a la banda esquerra. Esquerra, per Lamine Yamal, pot ser que s'hi hagi vingut.
13: Sí,
0: s'ha tornat a canviar de banda. Lamine per Baena. Baena té dos futbolistes davant, retalla, fa la centrada, no hi ha ningú, es perd per línia de fons. Espanya ho intenta, però no aconsegueix fer el 2-1 al marcador.
1: El que no he vist res és Oyarzabal. Sí, Oyarzabal, el primer partit de Mundial va fer un rècord, va estar 30 minuts sense tocar la bola, que això ho trobo és una autèntica barbaritat. Està en mitja hora sense tocar la pilota i avui
13: és
1: pràcticament és difícil per unes o per altres no tocar la bola i avui pràcticament no l'hem vist.
3: Giroud tenia una data que era falsa, que va estar 90 minuts sense tocar-la, però és que potser també va estar 25, eh? Giroud era un davanter que
1: igualment és, és molt temps, o sigui, d'una manera o una altra l'acabes tocant, però a mitja hora
3: també és que va ser un partit per no tocar-la i per no veure'l.
13: El que dèiem és això, que estem veient ara per primera vegada al Mundial una versió de la selecció espanyola que abans no havíem vist, que és un equip que ara ha vist com el rival se li ha crescut.
3: S'han jugat entre ells.
1: Cara, això pot ser perillós.
0: I ara el que estan demanant és que entrin les assistències perquè aquí pot haver passat alguna cosa. Reclamava que podria haver-hi falta i Arzabal les torna boig també després d'aquesta acció.
3: Sí, perquè l'havien empujat. I
0: aquí, clar, el que ha passat és que Arzabal i Dani Olmo han xocat, i de quina manera. Arzabal sembla que està bé pel que veiem a la repetició. Esperem que Dani Olmo també. La cara amb la que s'ho mirava també de Bruin, déu-n'hi-do. I Pedri, que ara està assegut al terra, s'ho mira pensatiu.
5: I el sol, eh?
13: Com s'arbitra això? Una empenta per generar un xoc?
1: Bueno. Aquesta és com la de Joan García amb Gerard Martí.
3: Sí, és boníssima.
0: També et dic una cosa. Treure Pedri a la segona part, un Pedri amb ganes de reivindicar-se, compta amb això, eh?
1: És el que anava a dir.
0: Compta amb això, eh?
1: Jo crec que la gestió també de Luis de la Fuente és que...
0: Donar-li un toc d'atenció, potser.
1: Correcte, i que surti la segona part.
0: No és una tonteria.
1: Pedri, vulguis o no, amb 23 anys que té, ja és un intocable de selecció, i jo crec que hi ha partits que s'ho
5: prenen. L'única cosa que potser s'esperava és que va dir a la prèvia, a la roda de premsa prèvia, que si deixava algun jugador important fora dels titulars, era que no era un càstig, sinó que era com gestió de grup.
13: Sí,
5: per tant, ja
13: era un missatge
5: entre cometes ja dirigit a Pedri.
13: De la Fuente, el tema de la gestió dels jugadors que juguen o no juguen, al final els documentals aquests que es publiquen sempre, per exemple el de l'última Eurocopa,
3: mira docu.
13: D'això és un gestor increïble. O sigui, del tema de l'estat anímic dels jugadors que no juguen, com per exemple Remiro, l'última Eurocopa, implicadíssim, sempre ho diuen. Hòstia, Gavi l'altre dia ho reivindicava, que tenen de la Fuente aquesta capacitat de tenir-los connectats i sobretot sentir que estan aportant alguna cosa, tot i que no surtin a la gespa, i ostres, aquesta capacitat dintre de que no és un gran entrenador, com a gestor i persona que té una relació molt propera amb els seus jugadors, en aquest sentit és impecable, de la Fuente.
15: Amb Gavi diuen que passava això amb Gavi una mica.
3: Sí, jo havia vist molts tuits que Gavi podria haver sigut titular. No sé la veracitat.
5: És que amb Fabián, tio, ja sentat.
1: A mi em sap greu perquè existeixen certes corrents ideològiques que segurament venen de Madrid, el tema Gavi i Pedri, que a la mínima cauen molts pals. I el primer partit no va ser bo.
0: I el van
1: creuar.
0: Tu imagina't que hagués jugat Joan García.
3: Ha sigut una
0: campanya tremenda.
5: O imagina't que jugava Eric García,
0: que al final no deixa de ser del Barça, no deixa de ser de la Masia, i...
1: Sí, no, totalment.
0: I ja sabem com són,
5: de la
0: Masia, com són des de Madrid amb això. Doncs xiula l'àrbitre al final d'aquesta primera part. De moment havia començat amb empat i continua així, perquè ha marcat Espanya, però després ha fet el gol Bèlgica, que ho ha posat encara més emocionant de cara a la segona part. Primers 30 minuts, difícils d'empassar, últims 15, doncs la cosa ha anat agafant ritme, i la veritat és que a poc hem anat veient més futbol. Hem vist dos gols, però també hem vist algunes ocasions per part de la selecció espanyola que hagués pogut fer el segon. Un Lamine Yamal que ha donat alguna mostra de que encara no està aquí, però que almenys s'acosta, i amb un Pedri que s'ho mirava tot plegat des de la banqueta amb ganes segurament de tenir algun paper en aquesta segona part. Nosaltres marxarem, en res tornem per explicar-vos tot el que passi en aquesta segona part. Abans, opinió d'aquesta primera part, Dani Teruel?
13: Doncs el partit crec que encara ha d'explotar. No infravalorem la capacitat de Rudi García per moure aquest partit a la banqueta. Ja ho va fer a la, si no m'equivoco, a la fase de grups, quan estaven jugant tot, que va treure a De Bruyne
3: i va guanyar
13: el partit amb els canvis. Llavors podem esperar canvis de tota mena dels seus talents. Llavors el tema és aquest, ara De La Fuente contra Rudi García, qui mourà millor la banqueta per acabar de trencar i donar aquest partit.
0: Janai Valenzuela?
5: Bueno, m'espero una mica que, com és habitual en aquest Mundial, que a partir del minut 65-70 ja es trenqui totalment aquestes eliminatòries i al final amb un empat, jo crec que la gent no ha d'anar... no vol anar a pròrroga, per tant m'espero que no acabi així el resultat, òbviament els 90 minuts, així que espero que la segona meitat sigui bastant més interessant.
16: Albert, com has vist això?
3: Doncs partit en el que Bèlgica ha arribat una jugada, l'ha enviat cap a dins, Espanya havia tingut uns grans minuts, la minya mal, jo crec que ja per fi s'està mereixent el premi del gol, perquè contra Portugal també va tenir algunes. Jo crec que Espanya, si sap controlar aquests desajustos defensius, perquè és que la primera que t'han arribat, o sigui, que de Keteler ha fet un bon rebat, però estava en molt bona posició, jo crec que pot guanyar fàcilment. Això sí, ho ha controlat.
16: Com has vist això, Àlex?
1: A mi em genera curiositat veure la segona part, què passa amb el partit, perquè Espanya encara no ha anat a remolc d'un partit, i ojo, perquè com marqui Bèlgica, potser Espanya no perdre els papers, però es troba una situació que no s'ha vist abans i pot patir. Jo crec que la clau és que Espanya torni a avançar-se, si no, patirà molt.
16: Marc?
7: Crec que els canvis que entraran a la segona part seran determinants per a un canvi de rumb que hi hagi el partit.
16: Veurem què passa a la segona part, ho explicarem també amb el Marc Gabernet. Última opinió d'aquesta primera part.
8: Això és una mica com Salvador Illa, no? Sosiego, ui, sosiego, sosiego, sosiego, sí. I de vegades apareix. Ah. Kombucha.
16: Així marxarem, a la pausa després d'aquesta primera part.
13: Però un cas Salvador Illa.
16: Amb Sosiego i Salvador Illa. Andrés, tornem per explicar-vos aquesta primera part. Quarts de final del Mundial. S'estan jugant Bèlgica i Espanya. Qui jugarà a les semifinals contra França? Un repte important i un repte que ens agradaria viure també en aquesta ràdio. Per tant, esperem que facin una bona segona part. Els de Luis de la Fuente, de moment, 1-1 al marcador. Tot per resoldre's en aquesta segona part. Ara tornem. Fins ara.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità al millor preu. Pizzeria Rintocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore. L'essència d'Itàlia ben a prop teu.

0: Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu.
1: Passant 6 minuts de les 10 de la nit, a punt de començar la segona part entre Espanya i Bèlgica. De moment, Espanya 1, Bèlgica 1. Tenim preparada per començar ja aquesta segona part. Ho farem, com sempre, amb el Dani Teruel. Sensacions de cara a la segona?
2: Doncs mira, ja passo de fer anàlisis correctes. Que guanyin i ja, tio. Estic cansat d'analitzar tant. Que agafi la pilota a la min, que faci un gol, que cridem aquí com bojos i ja està. I a les semis ja guanyeu.
1: Janai Valenzuela?
3: Jo vull show ja, també. Sí. Aquesta segona de la nit, show total.
2: Partit trencat.
3: Sí, i fins i tot una baralleta, aquesta, així picantones. Ojo, eh?
4: Sí, eh? Però qui es pega d'Espanya?
3: Sí. Ah, ui, és que és veritat que l'aport tenen les de perdre.
4: No hi ha lenyeros.
3: Com es fiqui Lukaku, tenim les de perdre.
5: Surt Gavi des de la banqueta a repartir, sí.
1: Segueixen aquí amb nosaltres l'Àlex Palomar i el Marc Palomar, també, que ens acompanyaven en aquesta primera part. També el Marc Gavernet i l'Albert Vilar, tot just quan comença aquesta segona part. La vivim aquí a Ràdio Sant Boi, perquè la primera, doncs, bueno, ha tingut moments millors i altres pitjors. A l'inici de la primera part ha costat una mica que arrenqui el cos, després
3: sí
1: que
3: tots els partits
1: ha agafat, bueno, doncs un altre nivell, i sí que jo crec que hi ha hagut almenys 15-20 minuts bons de futbol, no, Marc Gavernet?
6: Sí, boníssim, boníssim.
3: Ha
6: sigut avorridíssim, Joan, tio.
3: Ja n'ha hagut 10-15 minuts bons. Molt avorrit.
4: Va, això sí. El millor que ha passat a la primera part jo crec que ha sigut les pitches Rintocore.
3: Sí. Sí.
4: El gol, i després el gol, i després el gol que hem vist a Espanya.
2: Està passant de patrocini a mamada. Eh?
4: Sí, no. A veure, si volen donar pitches de per vida, jo ho he encantat. Eh?
2: Sí, per què no? I ha entrat un altre.
4: Falta polèmica, eh? Li agafa un atac d'ansietat de Cucurella. Falta polèmica perquè Cucurella se'n anava sol.
3: Sí, és que és veritat. A veure, després queda marcar Cucurella, que no sé quants...
7: Mira, ja comença amb la filosofia Real Madrid.
1: Sí, però Trossard estava en avantatge.
4: Ja el senyorí,
1: ja comença a prendre de Carvajal, no?
3: Home, i tal, la Carvajal... Ara serà la Cucurinya. He vist la foto del Carvajal al costat de la tele.
4: Era una història de la seva
3: dona. Sí. Bueno, Carvajal.
6: Us puc dir, que...
3: Pàtria...
2: Un tio molt espanyol.
3: Un altre que té pinta de també... prendre el sol o si no sé si serà molt correcte, a partir de l'anus.
1: Sí.
3: No, com?
1: Sí, això ho fa Marcos Llorente.
4: A partir de l'anus. Jo crec que es posen tots a la terrassa, es posen d'entrar-nos així amb el cul a l'aire.
1: Però es posen el cul a l'aire, en sèrio, sí.
3: O sigui, és que, a veure com ho dic, perquè és molt homoeròtic.
1: Amb tots vostès, Janai Valenzuela, endavant.
3: Clar, s'agafen les dues nalgues.
4: I se les obren.
3: Se les obren.
6: No, obren el de la dreta.
4: Compte.
3: Ara el partit no és rellevant, jo crec.
1: No, simplement atrapa la pilota Unai Simón. Però el que estàvem aquí era pendents de l'explicació del Janai Valenzuela. No, s'agafen les nalgues i què fan?
3: No, s'obren i...
6: Però no, obren el company de la dreta i el de la dreta.
3: No.
4: Ah, però que és múltiple, eh?
6: És múltiple.
1: S'obren les nalgues i llavors...
6: Ferran a Pedri.
3: I posen l'anus mirant cap al sol per rebre totes aquestes... entre cometes, vitamines.
5: Que sí, jo no te diré que orquestra, no?
4: Així, a veure un poc més. Però dic una cosa, ara mateix a Sant Boi, que estem amb onada de calor, si fas això, acabes amb l'anus torrat.
3: O més vitamines.
6: Però una cosa és que té energia la Lluïsa. És una cosa molt...
1: Bueno, ha estat un plaer compartir-ho amb vosaltres.
3: Atenció!
1: Aturada de Courtois.
4: Fora joc, res.
3: Igual, no? Igual d'Espanya.
1: Una cosa, això a la Santboiana no ho feu de veritat, el tema del...
3: Només
4: ho fem quan la temporada va molt malament i necessitem recuperar forces. Aquest any, la veritat, he acabat amb el cul molt moreno.
3: No, Marc, però hi ha alguna eixida, rotllo Marcos Llorente? A l'equip o no?
4: Uf, jo diria que és tot el contrari de Marcos Llorente.
3: Vale. No,
4: perquè qui es faci més mal al cos, millor.
3: No, però dic, potser hi ha algú que utilitza ulleres d'aquestes o pren el sol amb l'anus.
4: Té la, perquè si no li cauria massa moving. Jo crec.
1: No, és veritat que no hi ha ningú molt litúrgic en el sentit de fer prèvies o ser creient no? en tradicions.
2: Bàsicament,
1: si tu arribes allà i menges cuscús, no pots formar part de l'equip. O menges quinoa, menges cuscús.
4: Jo si arribo a una convocatòria, veig algú prenent el sol per l'ojete,
1: sí.
4: O sigui, li foto una castanya que li dic, bé, què passa?
6: Primo.
4: O sigui,
1: Benvingut a la Santbullana, no?
8: Sí.
1: Patapam.
8: I mira que fan controls antidòping, eh?
4: Rei, no. Home, però jo crec que Moreno al cul és legal, no?
8: Sí, sí, bueno.
6: És la línia.
8: Ningú ha caigut de moment.
4: Quina bona entrada a la segona part, eh?
7: Una 1:49.
4: No vull pensar com ho rebrem al 90.
1: Espanya 1, Bèlgica 1. A veure, abans de començar s'ha fet un comentari.
4: De moment s'està complint.
1: Sí.
4: No direm quin és, però de moment s'està complint.
6: Em encanta quan hi ha un moment incòmode que feu allò de minut 50.
4: Sí, sempre, sempre, sempre.
6: I comenceu a...
8: Que és a propòsit.
7: Que en algun moment s'haurà d'explicar que està jugant a Espanya.
1: Està jugant a Espanya i ara està defensant com pot a un Doku que atrapa la pilota i vol marxar per la banda dreta. Finalment és Fabián que acaba llançant-se al terra.
8: És que allò d'aquest estudi, em foteu.
2: M'encanta aquesta tècnica.
8: Heu posat a un jugador de rugbi a un estudi amb...
1: Amb Rintocori.
8: Amb coses Rintocori, coses de cervesa.
1: Coses rintocòriques.
2: Ha entrat un patrocini, aquesta mitja part, de Powerade.
1: Sí.
2: I estem hidratant-nos a l'oèstia.
4: Aquí tot de gala. Estem a Reus Sant Boi, no a la Ser, o sigui, no passa res.
8: Aquí t'hi jugues, eh?
6: A la Copa, a la Copa.
8: El meu germà, quan van guanyar la Lliga, van a la Ser, aquí t'hi jugues, i va dir que el que va veure ja no...
2: Què passa allà?
8: El tio Faja i aquests, que són uns personatges de cuidar.
7: Hòstia, el tio Faja veu més que jo, segurament.
4: Sí. Ui, és un... Té bon sac, el noi, eh?
8: Sí, home!
4: Sí, sí, i a més, quan comença a mamar una mica, el tio encara es posa més picant de lo que és normal. No, però és molt bona gent, la veritat, molt bona gent.
8: Aquesta gent va destapar el Caso Negreira, eh?
7: Sí.
8: Que això, t'he de dir que a nivell
1: periodístic
8: té mèrit, perquè tu sent culer. Destapar això és com... Deus, és un cas periodístic
7: bueno,
8: curiós.
7: Bueno, culer perquè ho diuen
8: no,
7: ells.
8: Sí, no, sí, home, són culers, sí. Però és un cas curiós de... Has aixecat algo que realment el teu rival màxim utilitzarà durant dècades yeah, o... Sí.
4: Però bueno, que al final crec que no ha quedat... Segueix en el judici, cuidado, per...
8: Bueno, instrucció, no? Instrucció,
4: no sé com es diu. No sé.
1: O
4: no,
1: la està... pilota que surt fora i ara qui volia fer jugada era... La selecció espanyola, la passada cap enrere, la mitja mal que vol centrar, va tancant-se la pilota, acaba finalment al cap de...

0: guanya aquest partit. A Ràdio Sant Boi
1: us explicaré. Ui,
2: Ràdio!
0: Estic parlant, vale? Si avui guanya Espanya el partit, a Ràdio Sant Boi explicarem una notícia que pot fer tremolar al barri de Marianao.
3: És com lo de Negreira amb un cas de corrupció de la
0: Marianao. És encara més fort.
4: O és
5: no m'aixequis aquí a la
4: Sant Boi.
0: Només us dic que la font és Antònia Barragán. Antònia Barragán, regidora d'Esports, ens ha enviat un missatge. I si guanya Espanya, el llegirem en directe a Ràdio Sant Boi.
3: Tu creus que Antònia Barragán...
0: està mirant el partit?
3: Excel·lentíssima... no, excel·lentíssima regidora d'Esports de l'Ajuntament està escoltant aquesta retransmissió. No.
0: Mira, segur.
3: Antònia, una abraçada.
0: Dos.
4: Atenció, que supercalentada, Salmó Ferran, eh?
3: Sí. Salmó.
0: Mira, i Pedri.
4: Ai, Pedri.
0: El seu nòvio, molt bé.
6: No, tio, no, no feu això que després li molesta a Pedri.
0: Si a Pedri, Pedri li molesta que relacionen amb un tio, té un problema.
6: Sí, ho va dir a una entrevista.
4: És veritat que m'ho veu dir, que us ha enviat un WhatsApp dient que no...
0: Com et pot molestar que et relacionen...
6: Que ho va dir Pedri a una entrevista. Que sí, que sí.
1: Es veu un tio guapo com Ferran.
6: No, va dir a una entrevista que...
3: Ja t'agradaria tu, Albert, que...
6: Va dir una entrevista
1: però si
6: que...
1: ha prendre el sol amb l'Anus...
5: que et diré tots... Crec que s'han fet nous... tenen
3: nous... Espera la passada per dins, res.
0: Clar, Ferran, recordem que està solter des de fa uns hores.
3: Clar.
6: I Pedri a la banqueta, eh? Fatiga?
0: Fatiga.
6: Fatiga.
3: Ostres, solter de fa uns hores, perill...
1: Pedri, que en, una, en un partit de traïcions va decidir sentar-se amb Ferran Torres en lloc de passar la nòvia.
6: És que no...
3: Jo crec que la ruptura... Ah, no, clar, és Pedri.
6: No sé ni de futbolistes, d'aquestes bronques.
5: I la mirada de la seva xicota dient...
1: Mira, entra
5: parlem a casa.
6: És que Vicent Milionari.
0: La nòvia de Ferran no ha suportat els edits de Twitter i ja ha cedit, ha cedit.
1: Entra la palaieta, estan els dos escalfant posant-se a la banda.
6: Que desestabilitzes a Pedri, que
1: no ho ha enviat cap WhatsApp. A mi no m'ha arribat cap WhatsApp. No tinc WhatsApp.
4: De fet, ahir a RAC1 va dir entrevista. A Pedri, que va fer una entrevista al Tu Diràs, i deia que el seu millor amic és Ferran. M'ha vingut ara l'imatge, el Ferran plorant a l'habitació, i lo dejo con la novia del Pedri. I jo, no te rayes, està tranquil, o bueno, jo no.
0: Perquè
4: no,
0: se t'adusa. Murallo,
1: murallo.
0: Plátano
1: Canària,
6: Plátano Canària. Murallo,
4: chicho, tranquilo.
0: Així, sí, sí. Plátano Canària.
4: En Mayat meto hat-trick i todo bien.
3: Seguim buscant objectius per fartar-li el respecte i continuar com si...
0: No, no, no, no, no, Ferran
3: és el sac de boxa. 54, Espanya 1, Bèlgica 1. Nosaltres marxem per saber on està l'Òscar Arjonilla, perquè no sé si ha canviat d'ubicació o continua al Pop Viejo. Em sembla que continua allà.
0: Compte,
3: però no m'expliquem abans si va Bèlgica, el xut! Fora! Marxa per la xarxa exterior, ho intentava Bèlgica. Òscar Arjonilla, com ha començat allà la segona part?
7: Continuo aquí al Pop Viejo i la veritat, veiem que la... vosaltres esteu parlant de les relacions de Ferran, de Pedri, no sé de què esteu parlant, però aquí la gent ho està vivint de veritat. Com estàs veient aquesta segona part?
8: Bueno, la veritat és que la segona part ens està costant una miqueta més. És veritat que Espanya està arribant més a l'àrea, ha xutat algunes ocasions, però crec que falta xutar una miqueta més des de fora a l'àrea. No voler sempre arribar a l'àrea petita.
7: M'estan preguntant què et sembla Ferran, com a jugador i com l'altra cosa.
8: A mi em sembla un bon jugador, la veritat. O sigui, és veritat que no es pot comparar amb Mbappé, amb Julián Álvarez i amb tots aquests, però és un bon jugador que crec que fora del Barça seria titular a pràcticament el 90% dels equips d'Europa.
7: Però és guapo o no?
8: Bueno, això sí, és guapo, la veritat. O sigui, objectivament parlant és guapo, i ara que s'ha deixat el cabell llarg, doncs sí, és guapo. És més guapo que bon jugador.
7: Òscar. És un factor. I Pedri?
8: Pedri a mi no em sembla tan guapo. És més bon jugador que guapo. Oh,
3: cadascú té els gustos. Espera, Òscar, et volen dir una cosa per aquí.
4: Òscar, et veus amb cor de preguntar a algú si creuen que Pedri...
8: És veritat que l'últim partit no va ser el millor partit seu. I a mi em sembla bé que Luis de la Fuente l'hagi deixat a la banqueta, perquè el veig una mica cansat, però Pedri és un jugador que en qualsevol moment es gira, es fa un control lentat i et pot canviar un partit amb un passe. Amb un passe et pot canviar un partit.
3: Òscar, et parla a Marc Palomar, que et vol dir una cosa. Des de l'estudi
7: què em vols dir? Perdona, que no t'he escoltat.
4: Podries preguntar a algun del PopBay si creuen que Pedri o Ferran prenen el sol parlant-nos o no? Et veus amb cor de fer la pregunta?
7: Com? Que, si estan...
4: És una conversa que ha sortit aquí enmig.
3: No ho diries mai, però aquí s'estava parlant d'això. Bàsicament, el tema de prendre el sol parlant-nos, què n'opina la gent allà?
7: ¿Eh? Mira, vale, cambiaré la pregunta.
3: No.
7: ¿Ferran
3: no.
7: y Pedri tenen alguna cosa?
8: Jo crec que s'entenen molt bé al camp. Moltes vegades Pedri el veu, l'intenta buscar i tal, però no sé si s'acaben de trobar. Almenys

0: Menja al camp.
1: Al camp.
2: Al menys al camp.
1: Què en penseu d'aquí, de Ferran i Pedri?
3: Bueno, Ferran i Pedri son muy buenos jugadores en el Barça, sobre todo. Pero claro, ahora estamos hablando dentro del campo, o sea, se asocian muy bien. Pero claro, fuera del campo ya no sabemos.
1: No sabemos. Tu què en penses? De Ferran i de Pedri, tant com jugadors com a
2: nòvios.
4: Bueno, és una mica el que han dit, no? Dins del camp sí que s'entenen, juguen bé els dos, tant junts com per separar. Però fora també es porten molt bé entre ells. Sí,
5: molt bé.
4: No sé què pot passar quan no hi ha
2: cap. Espera, la porta queda morta, volia rematar Cucurella, acaba arribant Rodri, l'ocasió de la selecció espanyola que semblava que anava a complicar-se. Òscar,
1: sí,
2: després digues. A veure si fem la pregunta. Ja ho farem més endavant, sincerament.
1: No porto suficients cerveses al cos per fer aquesta pregunta.
2: Òscar Arjonilla, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Andrés, tornem cap allà.
6: És sincer.
2: Sí.
6: Tu, però és un debat que està al carrer, lo de Pedri i Ferran.
7: El carrer és un bon.
6: El carrer del Pompeu.
0: Podria ser que la ruptura de Ferran i la seva parella fos Pedri?
6: Sí.
0: Que hi havia unes converses molt picants per Instagram?
6: Seria brutal, eh?
7: Jo crec que Borja Iglesias està ajudant. Està ajudant a preparar. Sortim de l'armarilla.
0: Haurà fet algun mundial, ja.
7: Borja Iglesias ha jugat un minut al Mundial, eh?
6: Bueno,
7: un més que jo.
6: Com tu,
0: és que diria que segons, va ser molt estrany. Sí. La seva entrada va durar
2: per perdre
0: 20 segons. Bueno, per posar el currículum.
2: Però digues-ho. Sí. Ha jugat un Mundial,
7: No, i si el guanya Espanya té un Mundial.
6: A veure, com va ser el teu debut? Més de 20 segons o no?
0: Ui, que no. Estem parlant del Mundial?
6: No.
0: Hacem-me debutar, eh?
7: 12 segons.
6: Doncs ja està.
0: Usain Bolt ho va fer més
8: ràpid. 11 o 12.
0: Atenció, Lukaku, fa por, eh?
8: Sí.
0: Quina bèstia.
2: Marca, Què ha passat aquí?
8: Què ha passat aquí? A veure...
6: No.
4: Caca!
6: Ara sí. Minut 58,
2: perfecte.
6: Eh?
2: Marc, acabem de veure la imatge de Lukaku. T'ha fet impressió. O sigui,
0: la veritat és que és un porter... Tècnicament no és gaire bo, però jo crec que és un perfil una mica Zlatan Ibrahimovic, que amb el seu... Bueno, és més tècnic, però...
2: Home, Zlatan sí que és un tio tècnic, sí.
0: Però jo crec que per al tipus de joc que feia Zlatan s'imposava més físicament que tècnicament. Vull dir, el noi, el Zlatan, me'n recordo que et baixava pilotes impossibles de baixar.
2: Sí, era molt alt. Però és que, a més, no és només alt, és que és...
0: És un armari.
7: És un karateka. 103 quilos, de davanter.
0: 103 quilos?
7: No, mentida.
6: O sigui, 93.
7: 93, en el seu bon moment, però ell diu que per estar millor, per ser més potent, 103.
0: Lukaku, estem parlant de Lukaku.
7: Sí, Lukaku.
2: El futbol pesa 100 quilos a cap.
7: I un 91, eh?
2: Espera, Cucurella, la centrada, volia...
7: I una cosa, Lukaku té els números de 93 gols en 129 partits. Estem parlant que Villa té 59, eh?
8: Déu-n'hi-do.
7: Té 34 més gols, Lukaku.
2: Amb la selecció?
7: Sí, amb la selecció, és una màquina.
2: Hi ha canvis, em sembla que... Hi ha canvis a les files de Bèlgica. Witsel entra. Aquí hi ha hagut un petit accident. No passa res. Entrarà Witsel i entrarà, per tant, també Lukaku. Marxa al terreny de joc Trossard.
7: Un altre cop Trossard,
6: És perquè no es baralli.
7: Sí.
6: És que una cosa...
7: Ara la banqueta amb Tielemans. Rudi García, l'entrenador de França, va estar amb el Lille aquest que guanya la Lliga, Eden Hazard.
2: I qui ha marxat? Qui és l'altre que ha marxat?
7: Ara ho mirarem. Mira, se'n van Trossard, van aquí, de Kuiper, i entren 6... Entra Lukaku i entra Witsel.
6: Quin canvi més raro, eh? O sigui, 6 lateral esquerra. Ah, però entra Witsel. Ostres, doncs potser passen a una formació de 3-5-2.
7: On juga 6?
6: Al Bruges.
7: Jugant... Com es diu el nom? A veure, que busqui.
6: No sé, ara així no
7: Joaquín.
6: Sé, però 6. Joaquín.
7: Quim 6, es diu en català.
6: Ah, mira.
7: Joaquín.
6: Que a més el pare de Rudi García...
2: Espera, que hi va Espanya, hi va la mitja mà a la banda dreta, pot haver-hi perill, marxa del primer, fa el xut, l'aturada de Courtois, el tir de la Lamine que anava molt centrat,
0: Jo us aviso, veig a Courtois, marcar-li a Courtois és molt difícil, és el porter per mi millor del món i pràcticament de la història amb diferència.
6: Sí, no, la història segur,
7: La final que es fa contra el Liverpool...
0: La voleu dir?
7: Sí.
0: Pràcticament, La final que fa per mi és pilota d'or, o sigui, li dono una Benzema perquè també ho fa molt bé, però... Atenció al passat.
7: Ui,
2: la pilota queda morta, volia arribar Ferran, al final l'acaba traient la defensa, la passava per Doku, que vol iniciar el contracop per part de Bèlgica, ho vol fer contra Pedro Porro que el defensa, la passarà en llarg,
0: mira Lukaku, mira Lukaku.
2: Lukaku que l'espera, Lukaku que vol rematar. Espanya que se la queda. Pot haver-hi hagut mans?
7: No. Compte, Bèlgica.
2: S'atrapa un Unai Simón, la pilota que ha mort a la frontal. Jo crec que hi ha hagut mans, però venien de rebot.
0: Si hi ha mans, venen de rebot proper.
7: A veure.
8: Aviam, no m'han demanat res.
0: Si ve de rebot,
8: Bèlgica no ha demanat
6: res.
7: Si a sobre és entre axila, sí, però... ombro i pit.
2: Mans de Rodri, però va, ha rebut, cap problema. Res. Pedri, que atrapa la pilota al mig del camp. Veurem si està inspirat en aquesta mitjoreta que queda de partit. La passada per Ferran.
7: Matar-la...
2: Ferran per Pedri.
8: La nostra granada particular.
2: Ara Pedri li demanava perdó per no tornar-li la pilota. És Dani Olmo que l'atrapa al mig del camp. Fa una passada filtrada molt bona per la mitja mar a l'interior de l'àrea. Se la queda la mitja, passava per dins. L'aturada Courtois. I Bèlgica canvia la pilota a corna. Ho havia intentat Espanya. Era la passada filtrada fins a la mitja mar. Perquè l'enviés cap a la posició d'Oyarzabal a l'interior de l'àrea. L'ha volgut enviar cap a la porteria. No ho ha aconseguit Espanya, que recordem, no li val això perquè ha de fer un gol més.
7: Ha canviat Rudi García, el lateral esquerre, per cobrir la mitja mal, eh? Sí. Ha posat a 6, un xaval de 24 anys.
8: I no m'assenyaria que fos marcatge personal.
2: 62, córner favorable a Espanya, la mini Pedri, la passada enrere per Dani Olmo.
7: Oh.
2: Dani Olmo per Pedro Porro.
7: Xuta, ara sí, no?
2: Frontal, pot xutar, acaba posant-se millor la pilota per intentar-ho. Al final acaba optant per enviar la pilota a la banda esquerra per Ferran. Retalla Ferran Torres, pot xutar Ferran Torres, la deixa de cara... per l'arribada de Pedri, Pedri que deixa una pilota rebotada per Rodri, aquest de nou per Pedri, la recull Pedri, que la pot enviar cap al mig del camp. Ara és Cucurella qui li diu a on havia d'enviar la pilota. Està apretant ara Espanya, no?
8: Doncs sí, s'ha trencat, no trencat, però ha pujat un to, li ha donat una miqueta més a
2: l'accelerador. Eh? Lamin, continua Lamin Yamal. La paret és boníssima amb Ferran, la perd Lamin i compte que ara Bèlgica també pot fer un contracop. Res, allà era Rodri. Per quedar-se amb la pilota.
7: Que vol control de Dani Olmo.
2: Control espectacular, falta favorable a la selecció espanyola que va mostrant un millor to en aquesta segona part, que no sigui perquè ha entrat Pedri.
0: És el que anava a dir, ha sigut entre Pedri i ha pujat una marxa més.
5: I el partit a mi em dona la sensació que els últims 20 minuts serà Espanya.
7: Sí.
5: Tancant a 10 tios de Bèlgica a la frontal, Lukaku completament sol al mig del camp,
7: i
5: pilotades a Lukaku, i compte, no dic que no hi hagi un contra un Lukaku Unai Simón, en alguna jugada llarga, perquè Espanya apretarà i res, entubarà la frontal de l'àrea a Bèlgica.
7: A veure, per velocitat no s'anirà a Lukaku, però sí que té unes bandes com Doku i l'altre extrem de Bèlgica, que no sé qui és, que espero que agafin velocitat.
2: Bueno, però espera, que hi va Lamine de nou, no arriba Lamine Yamal, es perd la pilota per línia de fons i segurament serà falta en atac perquè a Lamine se li ha escapat. No acaba d'estar tot del tot,
0: No.
2: Li falta alguna cosa, no sé què és, però li falta alguna cosa.
6: Bueno, és que portava lesionat des del mes de... No sé si era de març,
8: I ha dit a entrevistes que està al 100% físicament.
6: Ja, però és Lamin, no és a dir què dirà.
8: Però...
0: També hem de pensar que és un noi de 18 anys.
6: Clar.
0: Que...
5: I us diré una cosa.
0: Té el cap, jo crec
5: no ens queixem de Lamin perquè Mbappé està descansant i ara va com una moto, però Mbappé els últims 3 mesos ha estat de vacances.
0: Sí, estava... Mbappé, perdó, pitxitxe amb Messi d'aquest Mundial.
5: Sí, però em refereixo que Mbappé... No, ha descansat amb el Madrid descaradament per arribar com està ara al Mundial, o sigui que jo no t'ho canvio, jo vull que la mina estigui bé fins al final amb el seu
0: jo si soc sincer prefereixo que no tregui la seva màgia aquí i se la reservi per Champions,
5: sí, estem
0: que és la feina encara pendent del Barça.
2: Pedri, al mig del camp, aixeca el cap, intenta enviar la pilota a la mina, al final s'ho acaba pensant i la deixa més endavant perquè sigui Oyarzabal qui juga cap a la banda esquerra per Cucurella, aquest per Pedri. Pot girar Pedri, envia la pilota cap a Dani Olmo. Gira Dani Olmo, la deixa per Ferran. Ferran a la frontal, en curt per Lamin Yamal. Lamin pot arribar a línia de fons i fer la passada al final. L'acaba traient la defensa. És Bèlgica, que es queda la pilota. Presenten dos futbolistes. Arriba Ferran. Falta. Arriba Ferran, falta.
0: Estava pensant ara del que hem parlat abans, de que Pedri potser està a la banqueta perquè surti més motivat. Crec que Lamin també seria bo fer alguna... Cosa top, així, el que passa que és molt més complicat, ja que Lamin és la imatge i és el referent d'Espanya. Sí, bueno, l'estrella, per dir-ho així.
5: És com fumar-te a Cristiano o a Messi en una semifinal de...
0: Però a Lamin t'ho pots permetre, perquè no, només té 18 anys.
5: I és un nen, sí.
6: Clar, però aquí posa si sí, treus a Lamin.
8: El problema és aquest, que tampoc...
6: No, és que no té... Ferran Torres.
8: Per la dreta tampoc hi ha com un
5: jugador.
7: S'ha trencat.
2: Aplaudiments! No em sumaré això.
6: Sí que sumaré això.
5: És un company... No. És que...
7: Diré
5: una cosa.
2: No
5: és robar perquè robar és una cosa materialista.
2: Tornar
5: a Bèlgica com Puigdemont. És una cosa materialista. Però va filtrejar amb una nòvia d'un company i se la van portar.
6: No.
0: Courtois?
2: A veure, Marc.
0: Rosa?
5: En De Bruyne.
7: amb els amics.
9: Li va treure la nòvia de Bruyne, però clar, treure
10: no, la nòvia no, l'esposa.
7: No, no, els amics la nòvia... que juguen a lligar-se a les noies de...
9: Els seus companys.
7: Els seus companys són bons amics.
10: Una cosa, la nòvia...
0: Ni Cardi s'atribuió tanto, eh?
10: Escolteu, la nòvia va dir que una nit amb Courtois va ser millor que 3 anys amb Kevin De Bruyne.
9: Ostres!
11: Que De Bruyne...
10: Això ho has
7: vist un meme, com el meu germà segur.
0: Hombre, Courtois té bona planta, eh?
7: De Bruyne és el nas de Courtois.
2: Courtois té un nas amb el que es poden fer moltes coses.
9: Aquí està la... No hi ha la teoria de la L? La L era, segur, la teoria aquesta?
10: Quina pena que no el pugui representar en ràdio ara mateix.
9: No, feu una L en la mà i penseu.
7: No m'agrada aquesta norma de la L. Ni tampoc.
0: Des d'aquí felicitem a l'exdona de De Bruyne i a la nova amant de Courtois.
10: Tots ha de dir que...
2: Merucha s'ha de ser repartit. Espanya 1, Bèlgica 1. Si pestañan, se lo pierden.
10: La nòvia va dir, per cert, que De Bruyne li havia ficat a les banyes, també. No va dir. No, si a mi m'ha ficat a les banyes, també.
9: Però per què t'has sap?
10: Perquè la mira la història.
2: Perquè li va posar les banyes amb l'Albert.
10: No és allò. No s'entén res del que estem dient.
11: Li va enviar un WhatsApp amb el tema i tal.
10: Que la nòvia de De Bruyne li va ficar les banyes a De Bruyne amb Courtois. I la nòvia va dir que De Bruyne ho havia fet abans, que ho havia ficat a les banyes.
9: Està justificat, no?
10: Amb Courtois també.
9: 1-1, no?
10: Van liar 3.
9: 1-1.
2: Pate. Vas perdent, has de remuntar.
7: Ostres, tio.
2: Doncs, aquí hi ha gent a la graderia, doncs, que...
0: Aquest ja ha sortit un parell de cops.
10: Sí, eh?
9: Aquest està vermell, està torrat, eh? En tots els sentits.
2: Disfressat de viking, que no sé si és que li ha tocat molt el sol o que s'ha pres alguna que altra...
10: Jo no sé quants vikings hi ha a Bèlgica, eh?
11: No, ara mateix...
10: Clar, anava a dir, anava d'Obelix, no?
7: Sí, anava d'Obelix, però Obelix és...
10: Obelix...
9: No, clar, és que Bèlgica és un país que et diré, a Espanya no tenim un estereotip molt clar.
2: Home, sí.
9: Dels belgues.
2: Sorero, sorero, sevillanes...
9: No, jo us diré que d'Espanya cap a Bèlgica no tenim un estereotip fet a quasi tots els països.
10: No, és veritat, eh? Diplomàtics. Sí, és veritat, eh?
9: Sí.
11: Jo m'imagino diplomàtics.
9: Sí, exacte.
10: No, jo...
9: El Parlament Europeu, però...
11: Sí, sí.
9: Però com es representa això?
7: Puigdemont.
9: És veritat, sí.
11: La OTAN.
2: Doncs pausa per la hidratació per aquí. Anem a veure com va la pausa d'hidratació del pop viejo. Òscar Arjonilla, per allà què?
12: Hola, em sembla que estic una miqueta més sobri que vosaltres. No sé per què.
2: No, home, no.
12: Pel que vaig sentir.
10: Has preguntat lo de l'anus o no?
12: No, i no ho preguntaré. Si ben tens fet. Ganes, vens tu i ho preguntes. Aquesta cosa no es pregunta. Ho sento, ho sento, tio. Però tinc aquí amb més o menys... M'esteu sentint?
10: Sí.
12: Que tinc aquí gent més o menys amb ganes de parlar, que fins i tot s'ho està preparant. Com ho estàs veient, el partit?
13: Pues el partit ho estic veient molt bé. Bueno, al final de la primera part hem patit una mica, però bueno, jo crec que remuntarem, espero, perquè penso que Espanya té més nivell que Bèlgica.
12: Quin diries que és el teu jugador preferit de l'equip?
13: Mira, jo penso que el meu jugador preferit, bueno, des de sempre ha sigut la Lamine Yamal, però sí que és veritat que en aquest partit que estem veient, Oyarzabal està donant molt i ens està agradant molt, però jo sempre em quedaré amb Lamine del Barça.
12: I de Ferran, què opines?
13: Ui, madre mía, Ferran. Ferran ha hecho un cambio. A mí me ha encantado el cambio, la verdad. Pero bueno, Ferran... Luego está intentando. Pues está intentando. Sí que es verdad que el partido anterior va a estar bastante bien. Pero bueno, esperem que tinga ocasions.
12: No sé si has sentit la notícia que hem confirmat a través de Ràdio Sant Boi, que ara mateix Ferran Torres i Pedri estan sortint junts. Què et sembla aquesta notícia?
13: Bueno, aquesta notícia em sembla una mica estranya, no?
2: Ai, estranya.
13: No crec. Espero que no sigui veritat, la veritat.
11: Espero que no sigui veritat.
7: Espero que no sigui veritat, perquè si no els torraré.
13: Espero que no sigui veritat, però bueno, si no, que siguin molt feliços.
2: Sí.
9: No, perquè ja vol tenir un
12: altre cas de Ferran. I estem veient a altres persones aquí que estan veient el partit, ara mateix acaben de cridar i no sé exactament per què. Què ha passat?
9: Ojo!
2: Espera!
9: Ui,
2: el tiburón!
14: Espanya està atacant tota l'estona, però sembla que no acaben, bueno, que acaba sobretot tota la...
9: Ostres, canvi, nen!
14: La Copa del Món, no? Que no acaben de connectar, però ara que no és la Cucuria, que havia fet un cabezazo i no, bueno, que crec que s'ha anat cap a dalt.
9: És greu, eh?
12: Què n'opines de Bèlgica? Com estàs veient els belgues?
14: Home, millor del que esperava, és a dir, jo tenia entès que aquest ha de ser un partit facilet, però ho estan defensant bé, ara mateix estan empatats i a veure, sabem que el Courtois és molt bo, tot i que s'acaba de retirar perquè sembla que s'ha lesionat, així que a veure com continua. De moment jo estic tranquil, queden 20 minuts encara, es pot barallar i ja veurem què passa.
12: Arribem a la pròrroga?
14: No tinc el coneixement suficient com per predir això.
2: Bueno.
12: Quin diries que és el MVP o el que està jugant millor avui?
14: Molt bona pregunta. A veure, la Minya Mal sempre juga molt bé, això està clar. I per la resta no veig tampoc cap destacable de moment. Ara mateix no puc dir res més.
12: Moltes gràcies.
14: A tu.
2: Doncs Òscar, gràcies. En res tornem cap allà.
12: Gràcies a vosaltres.
2: Aquí minut 71, Espanya 1, Bèlgica 1. Qui ataca és Bèlgica, intenta pressionar Oyarzabal per robar i marxar. L'atac a Espanya necessita un gol, perquè si no això marxaria la pròrroga, i aquí ja sabem que pot passar qualsevol cosa, i si marxem als penals, doncs què voleu que us digui?
15: I s'ha canviat, John, sí, a Courtois obligatòriament per lesió, almenys per molèstia, per Lammers, el porter del United.
16: Sí. Courtois ha sortit plorant, de fet ha sigut una imatge molt curiosa, la banqueta com estava enfonsat, i ha entrat Sin Lammens, que té un nom d'aquest de nom fals que et poses a un chat de YouTube. Sin Lammens.
15: I què opinaran en Bèlgica de Daniel Teruel? que és una província d'Espanya.
9: Ha marxat plorant, eh?
2: Ja veuràs quan li diguis que hi ha un que es diu Genai Venezuela.
15: Clar, a veure.
2: Ja veuràs el que passa.
9: Courtois ha marxat visiblement afectat. Ei,
15: sí, i atenció a l'altra temporada del Madrid, eh?
2: Se sap culpable. Jo crec que hi ha remordiments. Espera, Ferran, canvia la pilota a la dreta per la Minya Mal, pot retallar la Minya, marxa el primer, arriba fins a la línia fons, a Minya Mal, toca la pilota, serà corna. Favorable a Espanya, corna, no? O no?
15: No. Ha sigut cagada de la
16: Minya. No li surt ninguna.
9: Com tenim la pròrroga? Escalfant o no?
15: A veure, algú sap llegir els llavis en belga?
7: En flamenc.
15: En flamenc. En flamenc.
16: Ha sortit un tio.
7: Està explicant com li ha ficat les banyes.
15: Uau, eh? El John parla en flamenc, eh? Hòstia, ha sigut un xiste per a listos, eh? No m'havia arribat encara.
16: A casa Sevilla estan ara mateix.
2: Minut 72 de partit, Espanya 1, Bèlgica 1.
0: Ara que ho comentava l'Òscar, que com ha insultat el Pop Vell, qui diríeu vosaltres que està sent el millor jugador del partit?
16: Clar, jo. Pop Vell, tio.
9: Clarament tu. Però per què Pop Vell? Una cosa, per què Pop Viejo? És Pulpo Vell, és Pulpo Viejo o Pop Vell?
15: És veritat,
9: eh? Ara no t'he sentit.
2: La deixa per Ferran. Ferran, que vol acabar emportant-se la pilota, al final hi ha un rebot, és per Cucurella, que l'envia enrere per cobrir aquest una mica més endavant perquè Espanya construeixi a través de Pedro Porro. I aquest Parlament té dos futbolistes davant, Lamine Yamal deixa per Pedro Porro. Mira, deixa la pilota per Ferran, volia fer la paret aquí a Oyarzabal, no hi arriba ni l'un ni l'altre, l'acaba traient la defensa, la pilota surt per línia lateral i seguirà intentant fer jugada la selecció espanyola i anirà de nou Pedro Porro, que la deixa per Pedri.
16: Sobre l'MVP que deia el Marc, per mi, Rodri Olmo.
2: Espera, sí, Olmo, que es queda la pilota. Pot fer la passada per Lamine, que l'espera. Lamine pot fer el xut, rebota en un futbolista belga que es treu la pilota a sobre. Lamine està desesperat, vol fer alguna cosa per demostrar, però no li surt.
9: I diria que fa 20 minuts que Bèlgica no passa del mig del camp amb la pilota. Ja,
2: sí, però la passada filtrada per Ferran, que volia deixar-la de tacó. I ara Bèlgica vol treure la pilota i no...
16: Ara tindran el tema per aquesta.
0: El que m'està semblant molt bon jugador, tenint uns companys que són bastant limitats com els belgues, és Doku. Doku, la veritat que m'està semblant molt bon jugador.
2: Sí, però tampoc ha tingut molt bon Mundial, no?
15: Sí, bueno,
0: avui l'he vist que ha tingut 5 o 6 conduccions que s'han anat de...
9: No, si és molt a Bèlgica, no? No pots analitzar Bèlgica.
16: Amb Guardiola ha crescut aquest tio...
9: Claro. Sí, però sempre ha passat junt contra el Madrid i
2: sembla que va a Espanya, interior de l'àrea, retalla Oyarzabal, deixa la pilota per Lamine Yamal, acaba sortint de l'àrea Lamine i l'acaba deixant cap a la posició a Pedro Porro, se li escapa la pilota a Pedro Porro, la deixa per Lamine, la centra al primer pal i arriba Dani Olmo, la vol tocar amb el cap perquè arribés Cucurella a la frontal per intentar el xut, al final tampoc ho fa.
15: La Port Lukaku,
2: futbolista de la selecció espanyola, i ara Lukaku, doncs...
15: Jo no vull xucar. No,
9: molt bé la Port, eh? Aquí ha plantat físicament, s'ha clavat i...
0: Seria digne unes pinyes entre Lukaku.
2: La cara de Luis de la Fuente està tan nerviós que se li ha inflat com la vena aquí al cap,
15: Atenció, i per què no de la Fuente Lukaku? Perquè el tio de la Fuente... Heu vist que Lukaku parla castellà?
2: Sí,
15: parla 8 idiomes.
2: 70.000 espectadors.
16: A la perfecció per la castellà.
2: 70.000 espectadors, tot un pler, segons anuncien des de l'estadi en aquest partit, 70.000.
0: És un estadi una mica petit.
15: Mira, Lukaku parla en castellà. Lukaku parla en castellà, d'això.
17: En muchas fases del juego...
15: Tu parles molt bé. Portant que no has jugat mai a Espanya, ha nascut a Bèlgica.
0: És nascut a Bèlgica o originari...?
15: No, nascut a Bèlgica. Però parla també l'ingala, que és l'idioma del Congo.
16: A més que no és un castellà... No és un castellà de... Sí, jo, caçar, papà, mama...
9: Monosíl·lab, no.
15: Sí, efectivament.
2: Lamine Yamal deixa la pilota de cos boníssima per Pedro Porro, que la vol enviar al punt de penal en aquesta banda dreta d'Espanya, o l'un o l'altre acaba fallant.
9: Mira Doku.
2: Ara arrenca amb velocitat a la banda esquerra. Acaba quedant-se la pilota, està tan sol que ha d'aguantar la marxa.
9: Però mira, marxa i sol.
2: Està fent un partidàs, Doku. Envia la pilota cap a la banda esquerra, pot haver-hi falta. Era de Pedro Porro, l'àrbitre, la xiula, serà pilota per Bèlgica.
9: Doncs compta aquesta falta, perquè aquí respiraran i pilota l'olla.
15: Sí.
16: Per mi, segons com sigui, és veritat que anava frenant, però ja va bé de vegades a la falta, recol·locar-te, parlar amb els companys...
15: Ostres,
16: o sigui, m'agrada més Bèlgica a la carrera que Bèlgica estàtica en pilota. Vull dir, els veig capaços de poc.
7: Recordem que Bèlgica va remuntar un 2-0 el 86.
15: Sí, amb Senegal.
16: Va ser.
9: Que us dic una cosa. Senegal, campiona d'Àfrica, eh? Que no ens venguin que el Marroc va guanyar els despatxos.
7: Va guanyar un mail, Marroc.
9: No, que va guanyar...
16: Un burofax.
9: O sigui, vosaltres...
16: Gol del burofax.
9: Com considereu això que Senegal li traiessin la Copa Àfrica?
16: La Copa Àfrica.
6: Aquell partit, jo crec, per mi, un dels millors de la història.
7: També dic, la Copa Àfrica és divertidíssima. O sigui, en quina altra competició se'n va?
0: Exacte, allò va ser inèdit.
9: Va marxar i van tornar...
6: L'hem de sumar al factor de la brujeria.
9: Sí. Que una cosa que... Lo de treure-li la tovallola al porter.
7: El que defensava la tovallola era Saibari, que és la, el fenomen
9: català.
7: Mira, Terrassa, també.
6: Quin porta et peina.
2: M'estic començant a preocupar perquè a la Min no li surten les jugades ni amb l'exterior, eh?
16: Ja, això és estrany. Això és estrany, però bueno, va deixant alguna cosa, però la gran majoria no li...
9: Sí, però mira aquesta imatge. Bèlgica té ja 9 tius a la frontal de l'àrea.
2: A veure, que hi va Pedri, deixa la pilota de nou per la Min, ho tornarà a intentar el futbolista blaugrana. La passada enrere per Pedro Porro, de nou, la Min Yamal té dos futbolistes davant. La Min que retalla, és que hi ha la pilota, li pren la pilota. És que no hi és.
0: Espanya, si no sap què fer, se'n va a la banda dreta, donar-li a Min...
2: La Min no li surt res, i és un problema, perquè al final acaba sent un forat negre. Si la pilota acaba allà als punts de la Min Yamal i s'acaba perdent la jugada, i una i altra vegada la segueixes enviant al mateix lloc, doncs, home, o a la Min li surt la jugada, o si no...
7: Recordeu alguna arribada de Bèlgica, a part del gol?
6: No. Però és que d'Espanya tampoc en recordo...
2: Compte, hi va Espanya ara. Pilota per Garzaba, Lamín de primeres per Ferran, Ferran per Lamín. Massa complicada aquesta combinació a l'interior de l'àrea. Es desesperava Lamín Yamal, tenia molt bona intenció la passada Ferran, però no s'ha pogut culminar i ara hi va Doku. Per la pilota Doku, hi ha falta finalment de Pedro Porro, que s'emprenya molt.
6: He de dir que Bèlgica està tancant molt bé.
2: Entra Nico Williams.
6: Pues Ferran de nou, i Nico Williams a banda esquerra.
0: Jo crec que aquest canvi anirà bé una mica per també donar a la banda esquerra una mica de perillositat i que no deixi la responsabilitat.
7: I perquè Garzabal havia tingut un partit.
9: I compta a veure Nico com està, però si hi ha pròrroga i si està fresc...
7: S'ha tret la
16: resta.
7: La resta?
16: Està malament.
2: Sembla una batalla. No t'ha agradat a tu, eh?
0: Gens, la veritat.
16: Per mi, sobre la gespa, la davantera d'Espanya amb més talent.
0: Ara mateix?
16: Sí. Només parlant de talent.
6: No. Dani Olmo fa com de nou?
16: Potser com? Fa com...
6: De fals nou?
16: Sí, 3, potser 4, fa com una espècie de doble punta, no? Per pressionar ara i...
9: Jo diria que és com 4-2-3-1 amb Rodri Pedri mig del camp, Olmo com de mitja punta, no?
6: Ferran de mitja punta,
2: Olmo està més adelantat que Ferran. Canviaran ara segurament s'aniran intercanviant, però sembla que era com explicar una espècie de doble punta amb aquests dos futbolistes que veurem com es comporten en els propers minuts. La passada de Pedri enrere per Rodri i Rodri per Pedri. Cobra la pilota a la banda esquerra, és la primera que toca Nico Williams i la primera que encara, a veure si està inspirat. Nico Williams, la centrada, ha rebotat en un futbolista de Bèlgica? Que diu l'àrbitre és que és servei de porteria pel Bèlgica. La primera de Nico i la primera que ho intenta.
0: Aquest home està sent el protagonista.
7: L'Obèlix ha sortit tres cops ja.
9: Que us dic una cosa,
0: MVP del partit.
9: A la ràdio teniu llicència per fer programa la pròrroga o això està allà?
6: Sí.
0: Messi, anem a pròrroga, vas tu per més birra.
6: Powerades. Ui, mira, l'home del... Miquel Merino.
9: No hi pensàvem, però Miquel Merino.
6: Ojo, Miquel Merino.
2: Home, ho tornarà a fer Miquel.
7: Va marcar el 91, l'últim partit. Sí.
2: Farà la volteta al córner.
7: Per cert, l'última semifinal que va arribar a Bèlgica, va ser el 2018, va ser contra França, va marcar un titi.
6: Ara De Bruyne.
2: Compte. Ostres, De Bruyne al terra.
9: El freezer.
2: De Bruyne sembla que no pot continuar.
6: Jo crec que
2: De Bruyne, el que em sembla increïble és que hagi jugat 80 minuts d'uns quarts de final del Mundial.
7: I no l'hagin vist, perquè jo no l'he vist tocar la pilota.
2: L'únic que ha fet ha estat en el gol, una molt bona passada. Primeres a la dreta, poc més.
6: Sí, però quin jugador ha sobresortit en aquest partit? Cap. Dani Olmo com a molt.
7: De que Telaer ha marcat un bon gol...
6: No, però em refereixo durant tot el partit. D'aquests que dius, que te'n recordes.
7: La Mina la primera part ha estat molt bé, el pobre, el que passa és que la segona ja no li ha sortit més.
16: Ningú a la banqueta de Bèlgica pot fer de De Bruyne, però no m'estranyaria veure Lukebakio més endavant, perquè Lukebakio està fent un mundial des de la banqueta. Sí, o sigui, però no està marcant, però està sent aquest Lukebakio que és capaç de rebre i sol, fer-te una diagonal i clavar-te-la entre els tres pals. Després el que passi passarà.
9: Lukebakio, un jugador que pel fantasy t'acabes estirant els cabells, perquè un dia sembla Maradona i el dia següent no té cabells.
16: O un 2 o un 20.
2: Ui, que no era de Pedri, espectacular, repassar per Nico a la frontal, que és Rodri, canvi d'orientació, veurem si ara la Mina amb una mica d'espai és capaç d'inventar la mica. Posa una pilota a l'interior de l'àrea, la treu la defensa. És que passen dues coses. La primera, que no li surt res, la segona, que cada vegada que rep té dos futbolistes davant.
9: Anava a dir això, no l'entren, el floten, i el defensa espera l'ajuda del company. I com té dos a sobre, ja no pot driblar. Mira, mira, aquí torna a rebre, no l'entren, aguanten.
2: Banda dreta i la Mina. Ja té dos futbolistes al davant, i ara el que fa la Mina és fer circular la pilota i enviar-la enrere per Pedro Porro, aquest per Rodri, que fa un canvi d'orientació cap a l'esquerra. Ara veurem si amb aquest canvi ràpid és capaç Nico Williams d'inventar alguna cosa. La deixa per Pedri, Pedri cap amunt per Nico, la defensa que cobreix aquesta pilota, marxa per línia de fons, ho haurà de seguir intentant la selecció espanyola.
6: Molt Cabo Verde, aquesta forma de jugar ara mateix de Bèlgica. I mira, Salemakers, que és el jugador del Milan, que jo crec que substituirà Kevin De Bruyne, que
16: pot
6: jugar... No, i que el Salemakers aquest pot jugar de lateral dret, d'extrem, de mitja punta...
9: I té gol, aquest, em sembla que és el jugador d'aquest del
7: Milan. Sí.
9: Bueno, doncs pràcticament 10 minuts per una possible pròrroga, diria.
6: Jo sé que aquests tipus d'equips rotllo Getafe o aquesta gent que juga en bloc baix i a contres i amb un davanter tanqueta com Lukaku, tindrà una, amb el que queda de...
9: Escolteu.
7: I Lukaku el Sirapté, jo crec que l'endolla.
6: No, el Sirapté, sí.
9: Lukaku també és escopeta a fires.
2: Queden 7 minuts perquè acabi el temps reglamentari d'aquesta...
9: Mira, ui, tota la passada, el control de la mitja li escapa.
2: Quina llàstima,
7: és
2: que no li
7: surt res. Li ha de sortir una, res. Li ha sortit una.
2: M'està fent patir la Min perquè se'l veu, que està patint també en aquesta segona part. Jo crec que quedant, 7 minuts perquè acabi el partit, almenys el temps reglamentari, jo crec que és moment d'invocar el nostre talismà, no?
16: Sí.
2: Crec que va ser moment...
7: Mamma mia.
2: ...d'invocar a Rintocore. Luigi. Perquè a Ràdio Sant Boi vivim cada partit de la selecció espanyola al Mundial amb tota la passió i perquè el futbol es gaudeix molt més amb bon menjar. Fes la jugada perfecta amb les pizzas de Rintocore, cruixents, acabades de fer i amb els teus ingredients preferits 100% italians. Demana la teva pizza al 93 10 90. Torno a començar. 93 10 92 8 0 5, repeteixo, 93 10 92 8 0 5, o visita'ls al carrer Mossèn Jacint Verdaguer 4, Rintocore i Ràdio Sant Boi, el millor equip per viure el Mundial amb les millors pizzas.
18: Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità al millor preu. Pizzeria Rintocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore. L'essència d'Itàlia ben a prop teu.
2: Vosaltres creieu que amb el talismà Rintocore podria arribar al gol de la selecció ara?
6: Bueno, atenció, perquè el Rintocore és napolità i Lukaku juga al Nàpols.
7: No? Merda.
2: Esperem, doncs, que no sigui inversa.
16: Apaga-li el micro, tio.
7: Fabián va jugar al Nàpols.
9: I Lukaku també?
6: Sí, juga ara, juga ara.
7: Juga.
9: Lukaku estava això, o sigui...
0: La veritat que aquesta segona part està sent bastant més...
7: De Bruyne també juga al Nàpols, joder, és que no tenim res bo.
2: Ferran. Ui, Ferran li ha dit, calla't la boqueta.
6: Però és perquè té
2: abans
6: el cor trencat.
2: Abans de parlar de mi, de Pedri.
0: Ta, cali, cali.
6: No. És el cor trencat.
9: Corazón partido, eh?
2: De Bruyne, que marxarà del terreny de joc.
9: De Bruyne, que està...
2: Entrarà a Salemakers, no?
6: Sí.
9: I De Bruyne, que està com un tomàquet a Mallorca.
7: Però sempre ho està, sempre ho està.
16: De Bruyne és un d'aquests jugadors que potser, si avui no passa...
6: Últim partit.
16: Últim mundial.
7: Sí. I Courtois també,
0: 35 anys, De Bruyne.
6: Sí, Courtois, de la...
7: I Lukaku, 33.
2: Espera, que entra un futbolista a la selecció espanyola. Que entra Miquel Merino.
16: Clar, Miquel Merino, per Dani Olmo, un canvi home per home, molt natural. Al final crec que serveix moltíssim per jugar aquesta doble punta, alternant posicions entre Ferran i ell mateix, i l'altre dia va fer un gol. O sigui, és que ha de sortir,
7: Olmo partides avui,
16: sí.
2: Sí, la veritat, ha jugat bastant. Merino, talismà, també, més enllà de Rintocore, a veure si és capaç de fer el gol de la victòria. Queden pràcticament 4 minuts per arribar al 90. Espereu molt d'afegir vosaltres?
6: Sí, mínim 5-7. Sí.
9: No ha passat res destacat. No?
2: Vinga,
9: no,
2: va, Lamin, aquesta és la teva. Lamin, ja m'ha deixat la pilota Ferran. Per Ferran, està d'esquenes, la deixa encara més de cara per Pedro Porro. No, la centrada és bona. No hi arriba cap dels dos futbolistes que volia rematar. Al final, la pilota acaba a l'esquerra. Per Nico Williams, té un futbolista davant, acaba girant, la deixa enrere, Cucurella. En curt per Pedri, que retalla, es queda la pilota. La deixa per la posició de Rodri i aquest l'obre a la banda dreta per Lamin, de primeres per Pedro Porro. I anirà Lamin. Se li acaba escapant la pilota. És una llàstima perquè ara sí que Lamin estava prenent bones decisions
9: no
2: en aquestes últimes dues jugades.
9: No confia a la cama dreta, ha volgut perfilar-se a l'esquerra per fer el xut al segon pal i els defenses ja directament van a tapar el xut d'esquerres.
6: Prefereix l'exterior.
2: Jo què voleu que us digui? A mi m'ha encantat Pedri des que ha entrat al partit. El veig
6: bueno, és que és diferencial.
2: Vinga, va, Nico, que atrapa la pilota, però la vol enviar al punt de penal, la treu la defensa, deies.
6: Ara, la cosa és, vosaltres què faríeu amb la Minja Mal o una superestrella d'aquesta cosa? Si té un mal partit, ho trauríeu o confiaríeu en una jugada d'aquestes aïllades que te la pot
0: liar? Que no pots treure'l. Ara, en aquest moment del partit, ja no el pots treure. I
6: clar, però per la pròrroga, per exemple, què? És que està avui la Minja Mal està molt malament, eh? Perquè en aquesta ha decidit molt malament.
2: És capaç de fer el gol, eh?
6: Ja, però...
0: Però potser t'entra una altra persona, clar, està més enxufada, més motivada i té més sort.
6: Però clar, aquí.
2: Però també el mates a la vegada, no? Traient-lo del camp. No sé.
0: Però jo crec que un toc d'atenció no l'hauria malament.
5: Anem a veure aquí a la banqueta. A veure,
6: sí. Bueno, potser Ferran Torres com a extrem i Borja Iglesias com a punta. Iglesias.
5: Ostres, Borja Iglesias.
0: Jo confio en el Panda, confio en el Panda.
2: Espera,
5: atenció, xut!
2: Ui, compte! Ui, compte! Ui, compte!
5: Merino torna a veure.
2: El talismà Miquel Merino al minut 87 de partit fa el que pot ser el definitiu mentre Courtois s'ho mira a la banqueta amb cara de pocs amics quan queda res per acabar el partit. De nou és Miquel Merino el que acaba imposant-se amb diferents rebots a l'interior de l'àrea i que acaba enviant la pilota al fons de la xarxa, que pot fer que Espanya passi a les semifinals d'aquest Mundial, que pot fer que Espanya s'enfronti al que és el gran rival fins ara, el que és la selecció francesa. Ho celebren tots els futbolistes sobre el camp, també tots els aficionats que s'han desplaçat a aquest partit. Veurem com acaba això, però de moment fa bona pinta. Gol d'Espanya, minut 88, gol de Miquel Merino. Espanya 2, Bèlgica 1.
18: Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu.
2: Marxem cap al Pop Viejo. Òscar Arjonilla, ja, això ha sigut una bogeria, suposo, no?
19: Està tothom celebrant aquí. Malgrat que hem patit un atac d'una panerola llegant de 5 quilos de pes, hem celebrat el gol com ningú. O sigui, aquí la gent cantant, la gent cridant, és increïble. Com has vist aquest gol?
20: Jo ho he vist increïble, la veritat, jo no m'esperava, la veritat. Però aquest Merino s'està salvant de totes, La veritat, la veritat. Ens passarà en la semifinal.
6: Sí, la semifinal.
20: A la semifinal. I a la final també.
6: Sí.
19: Toma ya.
20: Este, el MVP de Merino.
19: ¿El MVP del partido o el MVP del Mundial?
20: ¿Del Mundial?
0: Sí, claro que sí.
20: Del Mundial, claro. Porque se está pasando todas, la verdad.
19: ¿Qué te esperas de las semifinales contra Francia?
20: Yo espero que guayen, porque el Gogabachos... fuera.
6: Los Gogabachos
20: fuera.
6: Sense paraules, sense paraules.
0: Sí, sense paraules. Sí.
19: No, però és veritat. O sigui, ha començat a cridar la gent aquí. Ha sigut increïble. Tothom s'ha posat de dret. És més, entraré al bar ara mateix. Mira, escolteu.
2: Som-hi. Som viendo el Pop Viejo, eh? Doncs, en fi, crits absolutament de tot. Òscar Arjonilla, moltes gràcies.
19: Se m'ha anat, tio.
2: Òscar Arjonilla, fins ara.
0: Doncs semblarà que De La Fuente al final sí que sap fer canvis adients, no? Vull dir...
2: Jo no tenia... Ets un defensor de Luis?
0: No, no, jo tenia, tenia gens, o sigui, zero unitats de fe de que sabia el que feia, i amb el seu canvi, la veritat, ha sigut totalment efectiu.
10: De fet, el millor canvi ha sigut el de Rudi García al ficar el porter suplent. Perquè
2: sí, clar, també jo estava pensant, què deu estar pensant Courtois?
9: La, la cantada és decisiva, eh?
10: La primera s'ha tragat Courtois per mi, eh? També un porter d'aquest nivell.
9: Sí, però aquesta, el Rafus,
10: no,
9: el
10: Rafus li dona sí, un regalet, eh? O sigui, clar, és l'Amens que no l'han xutat a porta, que ha hagut de sortir sense escalfar quasi. Sí. Clar, un pur...
9: On juga l'Amers?
10: No, no el United, United, per suplent, no?
9: Ah, és el suplent?
10: No, no, no, és, és el titular.
9: És el titular. Aquest tio és el porter del United?
10: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
2: A veure, era, era una parla, et parla del que és el United avui.
10: Era una nana, l'altra, eh? Era una nana.
15: Us sembla just 7 minuts afegit o què?
10: Sí, sí, perquè entre la pausa d'hidratació aquesta està, i tal... Està tremolant, eh, Rudi García.
16: Deixaran un parell més segur, perquè en aquest Mundial estan començant a deixar, mira, a jugades... al final, les que facin falta. Tot neix d'un xut de Pau Cubarsí.
10: Sí.
16: Que després d'aquesta celebració...
10: El xut de Pau Cubarsí.
16: Hi ha hagut una imatge molt bonica de la Min nana a Pau Cubarsí dir-li, ostres, mira, no ho estic fent jo avui, però gràcies, Pau, per sumar-te a l'atac. I aquest xut, després de la cagada del porter, doncs mira...
10: És exclusiva el que l'ha dit la Min a Pau?
16: Sí, li ha dit, mira, concretament. Doncs,
15: exclusiva a Radio avui.
9: Exclusiva a Radio Sant Boi?
15: Ja veuràs.
10: Ja veuràs.
9: Compte, compte, compte. Ui, ui, ui,
2: defensa Unai Simón. La treu la defensa, la treu Unai Simón, la treu la porca, aixeca els punys. Això està a punt de complicar-se.
10: Unai Simón ha apostat pròrroga i penals.
3: No, Unai Simón, tenim marxant segurament, eh? Per la història, el millor percentatge... Bueno, ratxa, de minuts sense marcar en un Mundial és de conya.
9: Algú s'ha dormit sobre el triangle del mando de la play,
10: no,
9: eh?
10: Sí, sí, sí.
16: No pot ser que hi hagi un porter pitjor que jo. Que no, que no, que no.
10: Espera, espera, que tindrà un altre, eh?
2: Doku que vol conduir entrada dura.
10: No caut, eh?
16: Lukaku... I Lukaku va recriminar-ho, sí.
0: Guerra.
2: No m'agradaria a mi emprenyar Lukaku, la porca vol la targeta groga.
10: Pardon.
3: I aquest àrbit que quasi va estar suspès a la Premier League perquè pensaven que era aficionat del Tottenham perquè va celebrar un gol.
10: Sí, perquè va començar a caure el braç.
0: Arbitrant, arbitrant, el mateix àrbitre. Collons, que...
3: I després va ser, no sé quina explicació va donar, però va celebrar com un gol que va donar
2: vàlid. Sí, que li havia donat una rampa, no? I que
0: li va trobar una mica picó a
3: aixella. No sé com va acabar aquesta història, però sí, sí, quasi el suspenen de per vida de la Premier.
10: Ara sí, Espanya a França, truquem a l'Hugo Pichot, no?
0: Pues està venint cap a Sant Boi, crec que celebrar la victòria d'Espanya. Momentània.
10: Momentània.
16: Està el pont vell.
2: I va a Espanya, compte que pot haver-hi contracop, és perillosa, però la passada marxa llarga.
10: Era Pedri, no?
2: Sí. Hosti, Pedri, tu.
3: Hòstia, el de Miquel Merino és històric, eh?
16: Sí, no, avui no.
9: Ha jugat 3 minuts, eh?
3: No sé si algun jugador del Mundial ha sigut tan, no sé, diferencial.
16: Determinant, sí.
3: O determinant.
2: I això s'haurà acabat, eh?
16: I és un tio que l'han criticat moltíssim i es torna a reivindicar.
15: Que el Copiejo una festa, perquè...
16: Massa festa, jo crec.
0: Apostaríeu Miquel Merino titular següent partit?
10: No, perquè...
2: No, des de la banqueta. No. Que continuï la història.
16: Fabián, no? Segur. Fabián...
3: Mira, ja es trenca. Sí.
16: La fórmula d'avui ha sigut molt bona, realment. Un Fabián que et comença el partit de manera molt sòlida, un Pedri que després et gira el joc a la segona amb idees fresques i un després un Merino doncs, que et pugui marcar un gol si estàs en una situació així.
2: Doncs escolteu... Espanya ha arribat una mica com qui no vol la cosa.
16: S'està allargant la broma, eh?
2: Però
16: que estava un dia prenent un cafè i vam dir, ho fem això?
2: Però us anava a dir una cosa. Espanya, per segona vegada a la seva història, si això es confirma, estarà unes semifinals del Mundial. Ha arribat com qui no vol la cosa.
16: I ja sabem què va passar.
2: Però és que
9: és contra França, eh? França...
2: Sí, però està allà.
16: Has de fer el mateix de l'Euro.
15: Guanyarà davant Messi, eh?
9: Després França, eh?
16: Per mi has de fer el mateix de l'Euro. Serà guanyar França a semis i Anglaterra la final.
0: Una final Espanya-Argentina
15: seria
0: èpica, eh?
16: Sí.
0: O sigui, jo estaria content guanyés qui guanyés.
15: Anava a haver-hi, no? Un partit Espanya... La finalíssima a Qatar, que es va suspendre.
9: Els argentins van cagar.
16: Crec que no hi havia... O sigui, no tenia un acord amb la seu, una cosa així.
15: Mitchell, la falta que li anava
2: fent. L'entrada de Mitchell a Rodri és absolutament criminal.
10: Mitchell, que... 37 anys, ja té Mitchell? I si em dius que té 137, sí. M'ho crec, perquè jo des de que vaig néixer juga.
9: I no ha fet una mala temporada amb el Giro? Et diré que ha sigut dels millors, eh?
10: No. El que passa que el Pora corre cap enrere.
9: Una cosa, no ha tret ni groga aquesta jugada?
3: Sí, que aquest té groga.
9: Però
3: sí.
9: És per el tient de vermella, sí, l'encada.
10: Compte que no la perdi Unai Simón, compte que no la perdi, sisplau.
2: Unai Simón
0: té ganes d'anar a la pròrroga, eh?
2: Unai Simón... Està començant a ser sospitós.
9: Unai Simón és la típica de si no parlo ningú s'adonarà que sóc tonto.
2: La pilota a l'interior de l'àrea se li complica la història.
10: Ha rematat el...
2: Rodri, que l'envia cap amunt i ara va a Espanya amb el contracop. La Min, ja amb el marxa del primer.
16: S'ha sobrat, eh?
10: L'he volgut treure
2: una segona marca a Bèlgica. I espero que no marqui Bèlgica, perquè si no...
10: Unai!
2: La pilota quedava molt
10: falta, falta,
2: defensa, però hi havia falta prèvia Unai Simón.
10: I a més s'acabo de llegir en una...
1: A veure, s'ha xocat amb Lukaku, eh?
10: Sí, sí, no, és una tonteria. En una entrevista que Luis de la Fuente aixeca 150 quilos en press banca.
16: Sí, home. Jo fa, no?
10: Ho va dir, eh? A la ràdio de Bilbao.
1: Pregunten, quan aixeca ja en press banca?
10: Marc, quan aixeques en press banca?
9: Jo, la meva repetició màxima ha sigut 120.
16: Hòstia, que ja 120 és molt bon.
9: Però
16: ja
9: és molt. És molt, o sigui...
10: Però 150 Luis de la Fuente...
9: No m'ho crec.
16: La nota de sobre...
10: Luis de la Fuente fa todo por la patria. Que el tío va dir que no doy muchas entrevistas y no para de donar entrevistas.
9: El tío ens vol tomar el pelo,
10: jo crec. Sí, no, mai millor dir. Sí,
1: que té 60 anys, l'home.
16: Lo de ficar-se amb els calcs, prou, eh?
2: No sé per què ho dius.
10: Per cert, confirmo... Confirmo els oients de Ràdio Sant Boi que tindrem dos partits segur si perd Espanya.
2: Espera. Aturada.
10: Era l'última.
16: Estàs dient exclusiva ja?
10: Que si perd Espanya a les semifinals farem el partit de tercer quart, que serà més 18, no recomanable per cap persona, o sigui, serà el pitjor partit de la història.
9: I les semifinals també, no?
10: Sí, les semifinals.
9: Clar, és que passant Espanya ha de jugar dos partits més.
10: Sí, segur. Tercer quart, jo.
16: Germans Palomar, compromís per venir a la final.
9: Jo, si hi ha més cervesa però la mateixa diversió, m'apunto. Perdó, Powerade.
10: Compte.
2: La compta, Pedro Porro, la joia exterior de l'àrea, volia arribar Nico Williams, la treu la defensa, volia recuperar a Rodri. I xiula l'àrbitre al final del partit. Xiula al final i, per tant, això vol dir que la selecció espanyola està a les semifinals del Mundial per segona vegada a la seva història. Quan va arribar fa uns quants anys, ja sabeu què va passar, i ara s'enfrontarà contra França, la gran favorita després de vèncer a Bèlgica, una selecció que, ho havíem explicat, era inferior, però que t'hi has d'acabar plantant. I sense fer massa soroll, l'equip de Luis de la Fuente està a la fase no definitiva, però sí almenys l'anterior. No sé quina opinió té del partit del que acabem de veure, Dani.
16: El que està clar és que aquesta Espanya de Luis de la Fuente, independentment del que pensem d'ell com a entrenador, té estrella. Hi ha equips que tenen estrella en certes competicions i equips que no. I aquesta Espanya, quan s'hi posa a les competicions grans, té estrella pel que vulgui. I què vols que et digui? Ara la moral, pels núvols, et vingui França, et vingui qui vingui, és que aquesta Espanya està supercrescuda. I ara sí, de veritat, ostres, la probabilitat de la segona estrella és que cada dia creix d'una manera desorbitada. Llavors, benvingut sigui i encantats d'explicar-ho a Ràdio Sant Boi.
2: Doncs així ha acabat aquest partit. Gener Valenzuela, com ho has vist, això?
10: Bueno, a mi encara no m'acaba de convèncer, no?, el joc de la selecció espanyola.
1: Encara semis, Janai.
10: Sí, davant...
1: Començarà i tindrà dos estrelles al pit.
10: No, jo sempre ho diré, eh? Jo sóc de la filosofia del Barça, que si no es juga bé no em convenç. Sí.
1: Ha guanyat la final, però...
10: Avui, no, és veritat, avui, davant una Bèlgica que no tenia un Anna, que era un dels seus emblemes, Tielemans tampoc ha jugat, De Bruyne, que està en l'estat que està... Clar, vejez, no? Baja vejez. M'esperava una altra cosa i en continuant el que deia el Dani, sí, aquesta Espanya té estrella, però jo crec que són més els jugadors i aquestes dinàmiques individuals que no el que proposa com a col·lectiu. Per tant, per mi, encara hem de veure un repte important com és la França de Deschamps i d'Mbappé, a veure quin és aquesta semifinals, com és el resultat i com planteja aquest partit de
1: tants jugadors. No podran enfarrar.
2: Vull saber què en pensen els germans Palomar, però vull també saber com s'està vivint això al Pop Viejo Oscar Arjonilla, com s'ha celebrat. Ui, petards.
21: Mira, sí, estan tirant petards i m'estan fotent cada susto. Sí, m'estan fotent cada tiro aquí. No, és que sortiré escaldat d'aquí, eh?
2: Ja veig, ja.
1: Està prohibit, us diré tècnica, fa molt de calor.
21: Com heu vist el final del partit?
22: Una locura! Una locura!
23: ¡Qué bonito ser español!
21: Estem a semis, aquí s'està tornant tothom boig. Ja et dic, estan tirant, pues, no sé, petards aquí, traques, jo què sé. Han passat algun tret també, però bueno, una cosa així. També... han passat uns quants cotxes pitant aquí, mira, bogeria absoluta.
2: Oscar Arjonilla, jo no sé què dir-te. Bogeria per endavant allà, no?
21: Sí,
2: a veure, mira, si podem parlar amb algú més.
21: A veure, vinga, com heu vist aquest final del partit?
4: Parleu per aquí.
8: Ha sigut apoteòsic, la veritat. Sí. Mikel Merino una altra vegada, el de Pamplona, el xupinazo i...
4: Viva San Fermín!
8: I ja estem a semifinals.
2: Com s'ha celebrat això aquesta nit?
8: Pantalla com a l'Eurocopa aquí a Sant Boi, que fa molta falta, i veure'ns allà.
21: Com celebrareu aquest resultat avui, aquesta nit?
8: Jo crec que ja ho estem celebrant ara mateix i ho seguirem celebrant durant una bona estona. Fins tard, segurament.
21: I què opineu d'Unai Simón, que quasi la lia?
8: Aviam, la veritat és que jo sóc dels que pensa que un cop tenim porter i tenim una alineació hem d'anar amb ella fins la mort. Jo hagués preferit a David Raya o a Joan Garcia, la veritat, em semblen millors porters, però un cop aquest és el porter que tenim, amb els jugadors de la selecció hem d'anar fins al final, fins a la mort.
21: Et fa pena, Courtois?
8: No. Aviam, per una part que es lesioni un jugador, doncs sempre fa pena perquè no vols que es lesioni, no?
2: Però
8: aviam, al cap de la fi, segurament el segon gol amb Courtois no l'haguessin marcat, per tant, així és el futbol.
21: Molt bé.
2: Així és el futbol i així són les coses. Així és el futbol. Allà al Pop Viejo celebrant-ho la gent en gran perquè, sí, evidentment, doncs, aquesta victòria jo crec que farà que hi hagi molta festa a la ciutat. Tu, Òscar, t'hi apuntaràs o què?
21: Ai. Em pregunten per línia interna si voldríeu que es posés una pantalla llegant a la muntanyeta per veure la resta de partits.
4: Per suposat.
8: Lluïssa, sempre amb tu.
21: Em sembla que és un sí.
2: Em sembla que és un sí, doncs, a fi. Ja hem vist que allà, doncs, la gent expressa... No, Marga Bernet.
21: Sí, s'expressa com vol.
2: Doncs, Òscar, una abraçada, gràcies i molt bona feina aquesta nit.
21: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Passa-t'ho bé, que també t'ho mereixes. Una abraçada.
21: Gràcies.
2: Doncs ara sí, opinions dels germans Palomar del que acabem de veure aquesta nit.
11: Doncs el somni espanyol segueix viu.
2: Sí, no? Què és el...
11: Està molt bé.
2: L'imperi que no es posa el sol, sí, o què et refereix?
11: No, vull dir, al final, si et soc sincer, veient el nivell dels altres equips, sí, jo no hauria posat la mà al foc dient que Espanya hagués arribat a la semifinal. I ara, bueno, ara és quan es començarà a veure la serietat i la solidesa d'aquest equip enfrontant-se a una de les preferides del Mundial, com és França.
2: Clar, passa una cosa, que és que Espanya tampoc és que hagi fet partidassos o que hagi mostrat el que podria ser el màxim nivell amb els jugadors que té, o com va fer l'Eurocopa, per exemple, però jo tampoc diria que ha estat necessàriament inferior als seus rivals. No,
9: no inferior, però sí que és cert que ha jugat contra equips que són pitjors equips, no pitjors jugadors, però pitjors equips, potser. I jo crec que ara arriba l'hora de la veritat. Si Espanya vol ser campiona del món, ha de guanyar pel que és per mi el millor equip del món a nivell individual, que és França. Si Espanya guanya, jo crec que les semifinals, és campió del món. Si ho dic així, si Espanya guanya França, és campió del món. Si no, guanyarà França el Mundial segur.
11: I la veritat que ara jo crec que, si no ens feies... No estàvem totalment aficionats al Mundial i anàvem a Espanya. Jo era més que mai contra França. Soc més espanyol que mai. Era molt orgull. I a veure si tomem el dictador d'Mbappé i a Dembélé també ens venguem una mica.
15: No li preguntis al Marc que vota ara mateix.
11: No. És simplement per l'odi al PSG que tinc. I a Dembélé.
15: Al PSG,
11: sí.
2: Anava a dir.
11: No.
2: Anava a dir.
11: No em pregunteu tampoc què voto, igualment.
2: Tenim ara mateix confirmat Dani Teruel quan es jugarà aquest partit contra França i, per tant, quan serà també aquesta retransmissió que farem des de Ràdio Sant Boi.
16: Doncs sí, la pròxima cita que teniu a Ràdio Sant Boi per escoltar la retransmissió d'Espanya seran el dimarts 14 de juliol. El proper dimarts, a partir de les 9, l'hora habitual dels partits de la selecció. Dimarts potser no és el dia més idoni, si guanyes, ideal per si perds i anar el dimecres a treballar com si no hagués passat res. Buah. Llavors, el dimarts que ve ens veiem aquí.
15: Et sorprendria, Dani?
16: Sí.
15: El que es pot fer un dimarts, Dani.
16: El que es pot fer un dimarts... Ai.
2: Ara sí que abans de marxar, Marga Bernet, al principi hem promès que nosaltres, quan acabés el partit, si guanyava la selecció espanyola, donaríem una exclusiva. Una exclusiva confirmada...
15: Exclusiva.
2: Per l'excel·lentíssima regidora de l'Esports, Maria Antònia Barragán. I ara mateix, mira, quan passen 7 minuts de les 11, podem anunciar que...
15: Exclusiva. 7 minuts passats de les 11...
2: Sí.
15: En 53 minuts comença el Chiringuito.
2: Efectivament.
15: Tothom amega.
2: Per cert, Chiringuito que canviarà de cadena, no?
9: Diuen, sí, això, canvia.
15: Diuen que Pedrerol està de viatge.
2: Però no ens descentrem.
15: No. Diumenge 19 de juliol.
2: Sí.
15: 9 de la nit. Ràdio Sant Boi, Sant Boi en joc, gent de carrer, tu et deus, confirma que l'Ajuntament ha encarregat el lloguer de la pantalla gegant i tindrem pantalla gegant a l'amfiteatre de la muntanya.
2: Sí!
15: Però hi ha més!
2: Ui! més exclusives.
0: No, acaba aquí.
15: Hi ha més. Ah, no. L'excel·lentíssima, molt honorable alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa
2: Moret. Sí, Lluïsa Moret.
15: Aquesta tarda, en aquestes mateixes instal·lacions,
2: sí,
15: ha sol·licitat formalment que la narració que soni pels altaveus aquella nit
2: sí,
15: sigui la d'aquest equip.
0: Sí, senyor, un aplaudiment.
15: Un aplaudiment ben fort. Si tot va bé, si guanyem a França el 19 de juliol, John Garcia i la colla Passigolla de Sant Boi en joc, retransmetrem en directe i amb esportistes locals de la ciutat la final d'Espanya guanyarà el Mundial.
2: Futbolistes, Luis de la Fuente, ajudeu-nos a fer realitat un somni.
16: Som de greu,
2: aquest
16: macho.
2: Equip vol narrar la final del Mundial i vol fer-ho davant de tots els santboians i santboianes. Només heu de fer una cosa, que no és fàcil, però l'heu de fer. Vèncer els gavatxos.
15: T'ho imagina't.
2: Vèncer a Kylian Mbappé.
15: T'ho imagina't.
2: Eliminar a França i plantar-se a la final del Mundial.
15: Els germans Paloma.
2: Sí.
15: Un Jaime Guerra.
2: Sí.
15: Un primer equip del...
12: Però Jaime Guerra s'ha de saltar la muntanyeta, bueno, sencera.
15: Tot l'equip femení de la Sant Boiana.
12: Sí. Vinga, va.
15: Les Copemamis.
2: Sí.
15: Tot deu allà
2: sí,
15: celebrant l'èxit de la selecció espanyola.
2: Seria...
15: Qui ens ho diria?
2: Seria una gran sort. Esperem que sigui així. Abans tenim cita el dimarts a les 9. Aquest dimarts 14... També farem aquesta retransmissió del partit, ho farem com sempre a la nostra manera i tornarem a estar molt ben acompanyats com ho hem estat aquesta nit. Dani Teruel, gràcies i fins dimarts.
16: Gràcies a tu.
2: Escalfar, perquè serà partit important.
16: Ja tinc ganes.
2: Janai Valenzuela, tornarem a veure-ho o què?
12: I tant.
16: Sí.
2: I tant, ho has dit amb cara de que no.
12: No, no, i tant, perquè estava pensant en alguna frase èpica, però he dit això, pa què?
2: Res.
12: I tant.
2: Janai, gràcies. Albert Viral, moltes gràcies, com sempre.
12: No podríem, no podríem perdre contra Tintín, no perdrem contra Asterix i Obélix.
2: Oh, bona frase. Oh, Germans Palomar, com ho tanquem, això?
12: Atenció, eh?
16: Ferro Sant Boi, no?
2: Sí, Ferro
12: Sant Boi i puta França.
0: No. Dir, molt ben dit, la veritat.
2: Doncs mira, ja està, així tanquem.
12: He dit un país,
2: eh? Marga Bernet, t'imagines?
15: Jo només dic... Jo vull veure la cara de la Paquita.
2: Sí.
15: Que va allà amb la seva navareta amb cervesa a l'infetiat de la muntanyeta.
2: Sí.
15: Esperant escoltar Juan Carlos Rivera.
2: Sí.
15: I escoltar a Joan García.
2: Quina també sort. Dic, per escoltar Juan Carlos Rivero.
12: Sí, millor. Oh,
2: també dic, Juan Carlos Rivero em treu impostor.
15: No, tu no t'escoltes de nou. Veure l'Òscar Arjonilla fent de reporter per l'amfiteatre de la muntanyeta, clar, això és or, és or.
2: Clar, clar. Tot això ho tindrem si Espanya guanya a França. El partit serà dimarts, a partir de les 9 el podreu seguir, com tot aquest Mundial de la Selecció Espanyola, a Ràdio Sant Boi. Ha estat una sort fer un dia més, esperem fer-ho no només a la semifinal, sinó també a la final. Tenim moltes ganes de que passi. Una forta abraçada, passeu bé aquesta nit, amb responsabilitat, que ja m'estava veient a venir el que passava jo al Pop Viejo.
16: Tranquil.
2: Passeu bé i fins dimarts, una forta abraçada.
13: Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità al millor preu. Pizzeria Rintocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore. L'essència d'Itàlia ben a prop teu.
14: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions arroba Joventut Sant Boi.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.

Senyores, senyors, molt bona nit i benvinguts a una nova edició de Jazz Setmanal. Un programa de jazz com molts altres que trobaràs al llarg del dial, però, en qualsevol cas, diferent. Diferent perquè aquí no trobaràs una selecció de novetats discogràfiques, ni un monogràfic sobre la vida i obra d'algun dels noms imprescindibles de la nostra música, ni dedicarem el programa a un instrument concret i els seus músics més representatius. Aquí, a Jazz Setmanal, si ens escoltes habitualment, saps que el protagonisme del programa recau en els estàndards, en aquestes composicions àmpliament conegudes i reconegudes que vencen el pas del temps i que formen part del repertori dels millors instrumentistes. El que he triat avui i el que dedicarem el nostre temps és el Every Time We Say Goodbye, una composició de Cole Porter escrit l'any 1944 per una revista musical titulada Seven Lively Arts, estrenada en les veus de Nan Guyen i Jerry Mahone. Doncs bé, com és norma del programa, anirem oferint-vos diferents versions instrumentals amb un rigorós ordre cronològic, des de la més antiga a la més actual, i tantes com ens permetin aquests 60 minuts que tenim per endavant. Començarem aquest repàs amb la versió del pianista canadenc Oscar Peterson en formació de trio. Escoltem-lo, i en tot cas, després ja ampliaré la informació.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'aquesta nit amb el trio del pianista canadenc Oscar Peterson. I hem estret d'un àlbum editat l'any 1953 pel segell Clef Records amb el títol de Oscar Peterson Plays Cole Porter, i en el que figuren 12 composicions, 6 per cara. Doncs bé, la penúltima de la cara B era precisament aquest Every Time We Say Goodbye, que tot just acabem d'escoltar. Oscar Peterson a piano i direcció, Bernie Kiesel a la guitarra i Ray Brown al contrabaix. Bé, us apuntaré que l'any 1959 el trio, en aquest cas format per Oscar Peterson, Ray Brown i Stig Penn a la bateria, van llançar un nou àlbum també dedicat a temes de Cole Porter amb el títol de Oscar Peterson Play the Cole Porter Songbook. Aquest altre àlbum es va enregistrar els dies 27 de juliol i l'1 d'agost de l'any 1959. Bé, i tot seguit, doncs, avançarem 4 anys per aturar-nos en el 1957, quan el gran saxotenor Sonny Rollins publica un àlbum titulat The Sound of Sonny, precisament el primer que va enregistrar amb el segell discogràfic Riverside. Es van registrar el dia 11, 12 i 19 de juny d'aquell mateix 1957. El nostre tema, concretament, es va enregistrar l'11 de juny a la ciutat de New York. Escoltem la seva versió, la seva lectura, en definitiva.

Doncs bé, hem escoltat el quartet alliderat per Sonny Rollins. Sonny Rollins, evidentment, el líder de l'enregistrament, el saxotenor, Sonny Clark al piano, Percy Heath al contrabaix i Roy Hines a la bateria. Apuntar que en aquest disc, tres temes d'aquest àlbum, el contrabaixista Paul Chambers substitueix al Percy Heath. Doncs bé, avancem 5 anys més, fins al 1961, quan el saxofonista John Coltrane publica un àlbum que assoliria un enorme èxit. Parlo d'aquell famós My Favorite Things, editat pel segell Atlantic Records, i que, com a curiositat, haig de dir que va ser el primer àlbum en el que John Coltrane tocava el saxo soprà i el setè àlbum d'estudi d'aquest extraordinari músic. Escoltem, doncs, la seva lectura del nostre tema d'avui.

Doncs bé, hem escoltat el quartet de John Coltrane i tal com dèiem abans en aquest tema, de fet en el disc doncs, ell toca el saxo soprà. Ha estat acompanyat de McCoy Tyner al piano, Steve Davis al contrabaix i Elvin Jones a la bateria. I avancem, avançarem ràpid pel nostre recorregut a aquest Every Times We Say Goodbye, cada cop que ens acomiadem, que com dèiem a l'inici és una composició de Cole Porter i sense cap gènere de dubtes un dels millors i més populars compositors nord-americans. Ara ens detindrem l'any 1977 per escoltar el pianista Bill Evans al front del seu trio, format en aquell moment per ell mateix i acompanyat de Eddie Gomez al contrabaix i Elliot Sigmund a la bateria. Aquest tema l'hem extret d'un disc titulat Cross Currents, que va ser editat pel segell Fantasy. En aquest àlbum van col·laborar Warner Marsh al saxo tenor i Lee Konitz al saxo alt, en funció del tema. Escoltem, doncs, la lectura del trio de Bill Evans. Perdoneu, perquè aquest no és el tema que jo volia. Ara sí, crec, ara sí.

Doncs bé, preciosa melodia i preciosa interpretació. Tal com dèiem a la presentació de l'àlbum Cross Currents, hem escoltat el trio del pianista Bill Evans, un disc que es va enregistrar entre els dies 28 de febrer i fins al 2 de març de l'any 1977 als estudis de la companyia Fantasy a Berkeley, a Califòrnia. Bé, com ja hem dit abans, el trio de Bill Evans va ser completat per les col·laboracions especials de Warren Marsh al saxo tenor i de Lee Konitz al saxo alt i en funció del tema. Bé, i tot seguit, un nou pianista al front del seu trio. Estic parlant de Malgrave Miller, un extraordinari pianista que malauradament ens va deixar l'any 2013 a la població de Allertown, a l'estat de Pennsilvània, quan només tenia 57 anys. Però tot i això, està considerat com un dels pianistes de referència en l'escena del jazz contemporani, amb un estil que vivia o bevia a parts iguals d'Oscar Peterson i de McCoy Tyner. Doncs bé, l'any 1985, Malgrave Miller edita un àlbum el que titula Case of the City. Ho fa per la companyia discogràfica Landmark Records i els va enregistrar en els estudis Eras, a la ciutat de New York. És un disc que combina les composicions pròpies, hi ha quatre temes a nom de Malgrave Miller, amb els estàndards, altres quatre. Entre ells, evidentment, el nostre tema d'avui i que tot seguit escoltarem.

Doncs, perdó, doncs bé, hi ha estat el trio de Margaret Miller, format per, evidentment, el propi Margaret Miller al piano i direcció, Ira Coleman al contrabaix i Mervyn Smith i Smith a la bateria. Bé, i continuem avançant en el temps, ara per detenir-nos en el 1993, quan el també pianista Marcus Roberts edita, en aquest cas, un CD pel segell Novus amb el títol de If I Could Be With You. És un àlbum a piano sol, i en el que s'inclouen 20 temes, alguns d'ells, evidentment, per força, havien de ser de curta durada, com és el cas que ens ocupa i que tot seguit escoltarem.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Marcus Roberts a piano sol, un altre dels grans pianistes actuals, sobretot perquè, a banda del seu domini tècnic de l'instrument, s'ha significat per ser un recuperador de la tradició jazzística. No és casual que en els seus inicis, de fet, va debutar amb ell, va tocar en el grup del trompetista Wynton Marsalis, convertint-se en un dels seus col·laboradors doncs, més propers. I després dels pianistes, ara arriba el temps dels trompetistes. De fet, del trompetista en singular. Disposem-nos a rebre el senyor Marcus Printup, un destacat músic nascut l'any 1967 i que ha col·laborat amb figures com Betty Carter, The Clayton Hamilton Jazz Orchestra, Tim Agans, Wynton Marsalis, i el seu propi nom, amb més de, no sé, jo diria que una veintena de treballs discogràfics. Jo avui he recuperat un de l'any 2006, publicat amb el títol de Peace in the Abstract. En el segell, ho va fer en el segell danès Steeplechase. Doncs bé, d'ell hem recuperat aquesta versió, aquesta lectura del nostre tema d'avui.

Doncs bé, hem escoltat com a solista el senyor Marcos Prento per la trompeta, acompanyat de Mark Carey al piano, Kengo Nakamura al contrabaix i Shinosuke Takahashi a la bateria. Apuntar que en aquest disc, en aquest Peace in the Abstract, on hem estret aquesta versió, en alguns temes col·labora el saxotenor Gregory Tardi. Bé, i del trompetista Marcos Prento a un saxofonista alt, de fet un dels més destacats i de més reconeguts de la història, estic parlant del senyor Phil Woods, nascut a Springfield, a l'estat de Massachusetts, el 2 de novembre de l'any 1931, i que ens va deixar el 29 de setembre de l'any 2015 a la població de East Strongsburg, estat de Pensilvània. Bé, doncs anem a escoltar-lo en un àlbum enregistrat en els Avatar Studios a New York l'any 2002, però que, bé, per aquelles coses de les companyies discogràfiques, no es va publicar fins al 2006, amb el títol de American Songbook. Doncs bé, escoltem la versió de Phil Woods del nostre tema d'avui.

Doncs bé, d'un àlbum titulat American Songbook número 1 hem escoltat aquest quintet liderat per Phil Woods i composat per el propi Phil Woods, evidentment el saxo alt i líder de la sessió, Bill Charlap al piano, Steve Gilmour al contrabaix, Bill Goodwin a la bateria i Brian Lynch a la trompeta. Bé, i pràcticament ens acomiadarem i ho farem amb un duet format per dos grans de la nostra música. Parlo del senyor Keith Jarrett al piano i Charlie Haden al contrabaix, d'un disc editat l'any 2014 amb el títol de Let's Dance. En el segell SM Records hem recuperat aquesta versió del nostre tema d'avui.

Doncs bé, amb aquesta versió del pianista Keith Jarrett amb l'únic acompanyament del contrabaixista Charlie Haden, comencem a dir-vos adéu. Perquè fins aquí el nostre temps i conseqüentment el nostre repràs cronològic aquest Every Time We Say Goodbye, el tema de Cole Porter, al que hem dedicat aquests 60 minuts. Recordar-vos que si és del teu interès, doncs pots accedir mitjançant el servei podcast de l'emissora i doncs tornar-lo a escoltar si és que o escoltar-lo per primer cop si no has tingut l'oportunitat. També sapigueu que penjaré aquest programa en els perfils de Facebook Jazz Setmanal i en el mostre de Jazz de Sant Boi. Res més, gràcies per la vostra sintonia. Espero que tant els comentaris com, evidentment, la selecció musical hagi estat del vostre grat, que us ho heu passat bé i que entengueu que el jazz, si t'arriba, t'arriba i tu passes força bé. Espero que en aquest cas hagi estat així. Gràcies i m'acomiado. Fins a la propera edició del programa. A reveure, amics. Ràdio